0: Diu l'Imma, ai, l'Imma, perdó, l'Alícia, és molt important, la cosmètica convencional és estàtica, no? És a dir, tu obres un pot de crema, no? I està 10 anys i pot estar intacta, la mateixa olor, el mateix aspecte, textura, i no canvia res, no? Per què? Pues perquè, evidentment, no són productes del tot naturals. Llavors, aquí, què podem fer? Doncs podem, com a mínim, saber què és amb la cosmètica convencional. Poden afegir aigua destil·lada, per exemple, que és una aigua que no té cap mena, no ens aporta cap plus. En la cosmètica natural, tot l'element que nosaltres afegim ens aportarà un benefici per nosaltres. Llavors, en la fase aquosa, diguem, l'aigua destil·lada en la convencional, en la natural seria aigües vitalitzades, que això pot ser una infusió de qualsevol de les plantes, depenent de quin tipus de beneficis vulguem aportar. Poden ser decocions, que això depenent de l'estona que estigui infusionant-se o al foc o no, es diu diferent. Poden ser hidrolats, que és un subproducte de la destil·lació dels olis essencials. No? Llavors ja tenim, no tenim una aigua inert, sinó que tenim una aigua amb certes propietats. No? Després, pel que fa a la fase oliosa, a la cosmètica convencional, tenim olis minerals, que també són derivats del petroli, com deia molt bé l'Alícia, greixos animals, no? de dubtosa procedència, que això amb la cosmètica natural també és molt important, l'ètica, no? D'on surten les matèries primes que utilitzem, no? I quins mètodes. Llavors, en la cosmètica natural podem fer servir ceres, podem fer servir grasses vegetals, olis vegetals, oleats, macerats, tot això ens aporta un plus, no? A part del greix, de l'oli vegetal en si, també el podem macerar per tenir més propietats, no? D'algunes plantes. Bueno, llavors, aquí, per donar textures, amb les silicones en la cosmètica convencional, no? Què fan? Ens tapen el poro. Aquí ens estan aportant un perjudici, no? Moltes dels productes de la cosmètica convencional ens aporten perjudicis, més que no pas beneficis, no? En la cosmètica natural podem fer servir ceres, mantegues vegetals. Bueno, així podria també continuar, eh? No em vull allargar massa, però realment... jo què sé, els perfums, la paraula perfum, la importància de saber llegir una mica els incits de la cosmètica, no? A dins del perfum hi ha aromes sintètics en el millor dels casos. És a dir, aquí s'hi afegeixen coses que no tenen per què, o sigui, per llei, no tenen per què especificar-ho, no? Llavors, nosaltres fem servir olis essencials, fem servir extractes, tot això ens aporta un benefici, sí o sí, que de l'altra manera, doncs moltes vegades són perjudicis, no? per nosaltres, ja no són per la nostra pell, sinó per la nostra integritat, no? En general.
1: Alícia, sí, digues.
2: No, que volia incidir en això, en aquest aspecte dels tòxics en la cosmètica convencional, perquè també estan regulats, és a dir, a vegades parlem de que les, no sé, un conservant en concret, eh? Pot ser, té un debilita la membrana de les cèl·lules i així, però poder hi ha poqueta quantitat en aquella crema. El problema és quan te poses repetidament aquella crema, un altre xampú, i es fa com un còctel de petites substàncies, de petites concentracions de substàncies tòxiques que no sabem quina reacció poden tenir en el cos. Aquest és el principal problema. Per això, des del 2009... la reglamentació de cosmètica, tota la cosmètica europea, doncs obliga els fabricants a fer una vigilància i que en els seus productes, si hi ha reaccions adverses, doncs que es digui i que es documenti per poder anar regulant aquestes dosis de productes de entre cometes, tòxics, que poden ser conservants o colorants, fragàncies, etc. Una mica, això és molt vell, perquè si anem molt avall a la història, els egipcis doncs es pintaven els ulls amb una substància que, com un rímel, no?, amb antimoni, i al final era verinós, això. O en el segle XVIII, que es pintaven la cara perquè s'havia de tenir blanca, i se pintaven la cara amb una barreja de plom i vinagre. I clar, el plom també és supertòxic, no? I hi havia gent que se'n malaltia. Doncs perquè això no passi, gràcies a la història, no? Doncs hi ha aquestes regulacions també.
1: Alguns productes que pugui

0: Podríeu dir, per exemple, quan nosaltres mirem una etiqueta, què és aquells productes que ens han de saltar els ulls, de dir, no, aquí algun nom de producte d'aquells, si porta això, aquest cosmètic, no anem bé.
1: Bueno, aquí hi ha els famosos parabens, no? Que gràcies a Déu fa no sé quants anys, 5 o 6, tampoc no gaires més, van sortir a la llum, no? Tothom per fi va conèixer aquest nom, que té múltiples variants, parabens, bueno, hi ha uns quants acabats amb bens, que és això, que són conservants, són conservants que ajuden a aquests productes saber, bueno, allargar la vida, òbviament, però no, bueno, porten DTTs, els PECs també són derivats del petroli. Bueno, hi ha tota una sèrie de... A veure, Alicia, si m'ajudes. Hi ha tota una sèrie de... Una de les coses importants, que això jo crec que és digna d'esmentar, bàsicament a l'hora de mirar un INSI, tots els noms que...
0: Disculpa,
1: L'INSI és on bueno, els ingredients, ara les sigles, International Nomenclatura...
2: Sí, la Nomenclatura Internacional de Productes Cosmètics. Cada ingredient cosmètic té un nom... anava a dir en codi, no? Un nom no normal. És a dir, un nom internacional que a vegades és el nom de la substància en si i a vegades és un derivat del nom de la substància. Per tant, a vegades és difícil de traduir o de saber ben bé quina substància està en aquest producte cosmètic.
1: Així anem intercanviant. Està molt bé. Jo
2: crec que la cosmètica natural és molt fàcil, no? Perquè pots dir aigua de fenoll. I amb el nom INSI del fenoll, que és el mateix que el seu nom científic, tothom s'entén. Però o sigui, si jo te dic el sodium lauryl-sulfate, pues
0: aquí
2: ja no sabem
0: res. Que això seria l'INSI, diguéssim.
2: Exacte, l'INSI d'aquesta substància.
1: Tots els ingredients, no? I una de les coses fàcils i ràpides de poder veure també, els noms en llatí, bàsicament, són productes directament naturals, no? És el nom genèric, no?, de l'espècie. I, en canvi, quan comencen a aparèixer coses en anglès, aquí, bueno, és un moment de pensar, ui, aquí què m'estan posant, no? És un indicador que està a l'abast de tothom, que és molt fàcil veure-ho, no? Llatí, bueno, anem per bon camí, i l'anglès, doncs aquí hi ha algun tema, no?, que s'emmascara.
2: Per exemple, els filtres de les cremes del sol, ara que és estiu, doncs són productes químics i la majoria són tòxics. Inclús alguns, a través d'aquest sistema de vigilància de la Unió Europea, s'han deixat de fer servir perquè provocaven taques a la pell, els propis filtres solars.
0: Imagina.
2: Tots els que es feien servir en els anys 90, 2000. Vale?
1: També hi havia molta més ignorància, no, Alicia?
2: No, és així, no? De que, clar, ens apliquem una substància a la pell, dona problemes, vale? Pues algú que reculli aquests problemes i que ho digui. I que per això els parabens també s'han anat traient d'aquestes substàncies permeses. Sí. La Unió Europea té una llistat de substàncies permeses i les va actualitzant conforme hi ha gent que li donen reaccions adverses. Llavors, per exemple, els filtres químics en els ingredients de la crema no te posarà filtre químic, filtre solar, vull dir. Te posarà benzofenone, octocrilane, i no tindràs ni idea de lo que és. No? Llavors, costa una mica doncs, informar-se sobre això... Bueno, és un esforç que s'ha de fer.
0: Bueno, a poc a poc crec que tothom anem sent més conscients d'això, de la necessitat de saber què ens estem aplicant, què ingerim i què ens apliquem a la pell. Així que encantarà també que proposéssiu pues, alguna recepta o, per exemple, a casa... què recomanaríeu tenir com a bàsic, no? Així, les coses més bàsiques d'una cosmètica natural molt fàcil...
1: Comença, Alicia.
2: Ah, sí? Bueno, és que jo quan me poso a ser fàcil, sóc molt radicalment fàcil.
1: Està molt bé, perquè així està molt bé.
2: Tenim un ingredient a la cuina, perquè m'ha agradat molt això que has dit, Imma, al principi, que tot el que puguis menjar t'ho pots posar a la pell, pràcticament seria així, no? Doncs tenim un ingredient que és fabulós, que és l'oli d'oliva. l'oli d'oliva verge extra i també l'oli de girassol, que són dos ingredients fabulosos. Doncs per hidratar, per cuidar la pell, per tot això, l'oli d'oliva. Si a més en aquest oli d'oliva li podem macerar doncs, un romaní o farigola o coses així fàcils, no? Doncs encara millor, ens donaran més aport d'aquestes propietats de les plantes. Això seria el més fàcil de tot, inclús per desmaquillar, no? Si fem servir de la cara i de rímel o el que sigui, l'oli d'oliva va fantàstic.
0: Sí, mira, parlant d'això, la Núria ens aportarà una petita recepta. Mira, ja que així posem la falca de la recepta que portaves aquí, que precisament tenia alguna cosa d'oli.
1: Sí, ara que anaves dient això, dic, doncs mira, jo proposo un bifàsic, això desmaquillant pels ulls. Sempre amb els desmaquillants ens acaben picant els ulls, és o no? Allò, sí. Hi ha alguna cosa que ens fa plorar o ens fa, no, que ens molesti. Doncs això, fantàstic, oli d'oliva, oli de girassol. El girassol ara no ho sé si tant, però el d'oliva sempre l'hem tingut i sempre, sempre procurant que sigui verge extra, la primera premsa fred i tot això és important també, tant per menjar com per la pell. Llavors, proposaria un bifàsic molt, molt senzill, més o menys un 20% d'oli vegetal, el d'oliva mateix, i un 80% d'una infusió, el que tingueu a casa, és a dir, camamilla, amb el que és igual, lavanda, ara... El que sigui més, el que tingueu més a mà. Llavors, què quedarà? Òbviament quedarà l'oli dalt i quedarà l'aigua baix, no? Llavors, això ho sacsegeu i amb uns cotonets desmaquillants és un bifàsic perfecte. L'únic inconvenient, aquí no hi ha conservants, això ho heu de guardar a la nevera i us durarà 3 dies. Dic jo, més o menys uns 3 dies, perquè, clar, a l'haver-hi a la fase aquosa... hi ha nutrients i hi ha fase aquosa i això vol dir que proliferen les bactèries, no? Llavors s'ha de tenir en compte això, que és un bifàsic per fer-lo servir 2 o 3 nits o al cap de setmana, per exemple, no? I anar-lo fent en petites dosis.
2: Aquest és el entre cometes, el problema de la cosmètica natural, que no és un problema, al revés, sinó que la cosmètica casolana, vull dir, la cosmètica casolana sempre és molt fresca. En canvi, si nosaltres volem la comoditat de tenir aquest bifàsic, per exemple, fora de la nevera i al costat del lavabo i de manera que se pugui conservar, doncs li has de posar una altra substància que conservi. I aquesta altra substància, en poqueta quantitat, evidentment no passa res, però al llarg del temps s'acumulen i arriben sent tòxiques.
1: Clar, el problema és que ens posem tantes coses, Alicia, durant el dia, tantíssimes, hi ha tantes substàncies que van acumulant, algunes es queden per sempre dins del cos, altres les podem anar traient, són els tòxics persistents i els no persistents, però altres els heredem, és a dir, altres estan als òvuls de les nostres àvies, vull dir que al final això ho anem passant de generació en generació i això és important prendre consciència, com a mínim, hem arribat fins aquí, estem com estem, però podem canviar una mica el futur, no? Podem canviar tot això, vull dir, això és important.
0: Així que a la nostra casa podem tenir aquests olis vegetals, que després també l'Alicia ens explicarà una miqueta més endavant, el que diferents, els olis vegetals, podem tenir olis essencials que ens ajudin, no, a moderar o a utilitzar segons quines coses, què més podem tenir? Podem tenir hidrolats, podem tenir aigües infusionades, no, amb infusions, tot
1: sí,
0: això
1: macerats.
0: Que ens pot utilitzem per hidratar, per netejar.
1: Argiles,
0: és veritat, les argiles, l'argila verda.
1: Important.
0: Què més proposeu vosaltres?
2: Mira, Hi ha el tema de... Hem parlat d'infusions, però no de plantes. I les plantes que poden tenir a la cuina, que també són bones per menjar o per condimentar, com el romaní, la infusió de romaní s'ha fet servir sempre per enfosquir els cabells.
1: Sí, senyora.
2: I la infusió de camamilla, que també la tenim pel mal de panxa, s'ha fet servir pels cabells rossos tota la vida.
1: A mi me'n posaven
2: quan era petita, em posaven
1: camamilla.
2: Sí. Ja, clar, suposo que pels cabells vermells seria la de safrà, però llavors això ja no és tan econòmic.
1: No. Aquest el posem a la paella, no?
2: Però bueno, altres coses, per exemple, tradicionalment també, i que funciona la mar de bé, són el cogombre, no?
1: Sí.
2: és, com es diu això, les rodanxes de cogombra en els ulls per desinflamar una mica els ulls, sempre han anat bé, i perquè el cogombra també té moltes propietats antiinflamatòries.
1: Sí, el iogurt,
2: com a mascareta inclús.
1: Sí. També per problemes vaginals va molt bé el iogurt.
2: Sí, perquè el iogurt és un producte fermentat i llavors té els bacteris vius que te poden ajudar a equilibrar la flora bacteriana.
0: I també voldria dir la sal mateix, una bona banyera de sal per netejar ben bé, no?, des de dins en fora.
2: La sal té la doble cosa, no?, de ser màgica, també, una mica màgica per netejar l'aura, diguem-nos, i també per exfoliar la pell. També podem fer un exfoliant amb sucre i mel, per exemple. I la mel té propietats antibactèries, també, i antisèptiques, i per tant, doncs, fantàstica aquesta recepta.
1: I jo en tenia una, Alicia, en tenia una d'exfoliant corporal, justament, amb sucre, bueno, 100 grams de sucre, després hi posaríem el cafè molt, el cafè, no?, que sempre ajuda a regenerar la pell i també a recuperar energia, no? Jo tot això ho he tret d'una recepta que es fa al Sudan de cafè amb cardamom. No? I a partir d'aquí, dels meus viatges i de tot el que vaig extraient, no?, de tot això, de totes aquestes experiències, doncs he fet una recepta d'exfoliant. Llavors posaríem el sucre, el cafè molt, que també des d'aquí reivindico, no?, deixem de fer servir càpsules, tornem a la cafetera italiana, i el poço aquest del cafè és fantàstic, a part de per posar les plantes i per moltes altres coses, ens podem fer un exfoliant perfecte. No?
0: I aprofitem, doncs aquí, això.
1: Sí, aquí hi afegiríem també 2 cullerades soperes d'oli vegetal, pot ser d'ametlles dolces, d'argan, el que es tingui. De fet, si estem parlant de ser pròxims, el que tinguem a casa. I jo hi he posat unes gotetes d'oli essencial de cardamom, perquè tenies la gràcia amb això del Sudan, però realment podem fer servir cardamom. I el cardamom, que no sigui molt, perquè quan és molt és sec, i l'important aquí és que just el xafem i en aquell moment l'oli essencial està present. No? I llavors... Mm-hmm. Barrejat amb el marro del cafè, és un exfoliant perfecte. Exacte. També.
0: I ja està, molt bé, molt bé.
2: Està molt bé.
0: Jo crec que també m'agradaria potser anar acabant la secció amb el tema aquest que deies, Alicia, sobre la regularització del món de la cosmètica, oi? M'havies explicat que estaves també portant un projecte per ajudar, diguéssim, els petits productors també de cosmètica natural. Sí, pots citar una mica, però em sembla molt interessant aquesta iniciativa.
2: Sí, moltes gràcies per citar-ho. Sí, el projecte que tenim, que tinc, bueno, aquí al nord de Girona, diguéssim, és fer o intentar fer un obrador compartit de cosmètica, perquè les petites artesanes de cosmètica, que són moltíssimes...
1: Com ara jo, per exemple.
0: Sí.
2: Podem fer els nostres productes legalitzats, segons la legalització vigent, perquè al final has de passar pel tubo, com tothom, i poder-ho fer de manera més artesanal i ajudar, jo, en aquest cas, doncs jo ajudo a tots els documents que hi ha tot darrere d'un producte, al control de qualitat i tot això. D'aquests laboratoris o obradors compartits, n'hi ha molt poquets a Catalunya, n'hi ha 3 només.
1: N'hi ha molt pocs. Mira, ara em servirà perfecte. Jo estic a Vilanova i la Geltrú, sé que n'hi ha una a Mataró i l'altra a Lleida. Sí. I el tercer on és?
2: A través de Lleida, al costat de l'altra. Sí.
1: És que clar...
2: El quart espero que estigui
1: també lluny.
0: A l'Empordà. Això, fantàstic. Ai. Així, jo crec que en la pàgina web posarem la referència per la gent que estigui interessada, doncs, a contactar, doncs, que pugui posar-se en contacte. Vale?
1: Sí, Alicia, és molt interessant. Sí. És molt interessant. I, a més, es necessita ajuda. O sigui, com a petit productor, és complicadíssim engegar alguna cosa així, fer-ho de manera legal i fer-ho de manera correcta, no? Així que molts ànims amb el teu projecte, és una cosa que a mi m'atrau moltíssim, personalment, I penso que són necessaris, n'hi ha molt pocs i són necessaris. Sí, sí, sí, endavant. Sí,
0: molt bé. No sé si voleu dir alguna cosa més. Ja estem en l'últims minuts d'aquesta part del programa. Si volíeu dir alguna cosa més, així alguna recomanació express, una frase, un...
1: Així, tan express ara no ho sé. Ara... Prendre consciència, bàsicament, sí. No faré una frase bonica, però prendre consciència de... També suposo que també està passant amb l'alimentació, no?, darrerament, que som molt més conscients del que ens mengem, i l'altre hauria de ser, la cosmètica hauria de ser exactament el mateix, perquè és que no parem de posar-nos productes i haurien d'anar conjuntament, perquè una cosa pot espatllar l'altra amb molta facilitat, no? Així que...
2: Mira, és el que estava pensant, és com si tinc el que estava pensant en aquest moment, no? Que ja ara ja hem après a llegir les etiquetes dels aliments, quasi,
1: sí.
2: Doncs ara hem d'aprendre a llegir les etiquetes dels cosmètics, que és una mica més difícil, però que amb ganes doncs es poden llegir. I la recomanació que ha fet la Nur, de que si ho entens, doncs és que és més natural que si no l'entens. Me sembla perfecte perquè és un pas per començar. Igual ho van fer amb els aliments, també. El que passa que ja ho tenim més per la mà, però ho van fer igual.
0: Sí, és
2: allò. I amb la cosmètica hem de començar per això.
0: Molt bé.
2: Sí. El que passa que és més diferent, perquè la cosmètica al final és el que ens ajuda a estar més bonics i més feliços amb nosaltres mateixos. I a vegades, per estar millor, doncs, mira, és igual, si me poso un conservant, no? És igual,
0: et sacrifiques una miqueta. Sí.
2: Tenir això, jo què sé.
0: Bueno, també
2: però, bueno, poc.
0: És molt important, així com a petita falca de final, de dir que l'alimentació també és molt important. El que mengem, de fet, és el que també després es traduirà en la qualitat de pell que tinguem i de bellesa externa, en aquest sentit de la qualitat de nutrició, no? Llavors, també...
1: És veritat, Imma, amb això és totalment cert. O sigui, pots utilitzar una cosmètica natural perfecta i no alimentar-te correctament i t'asseguro que això es reflecteix. Vull dir que no seran els mateixos resultats, ni molt menys. Sí.
0: Molt bé, noies, doncs fantàstic. Jo crec que hem donat molts tips, molts consellets i coses interessants. Gràcies per compartir la vostra saviesa. I molt feliç d'haver-vos tingut aquí, en el Cau de la Bruixa Verda, i fins la propera.
1: Gràcies a tu, Imma, gràcies, Alicia, i fins la propera, que n'hi haurà una altra.
0: Hombre, espero. Una abraçada.
1: Bona tarda.
2: Fins ara.

0: La remeiera en tu amb Alicia Herrera. La secció d'herbes medicinals, plantes i remeis naturals perquè et puguis cuidar millor per a la teva salut i benestar.
1: Y que no te des ni cuenta. Quizás sí.
0: Avui tenim l'Alicia Herrera com a la nostra remeiera. Ja la portem, diguéssim, en tot el programa d'avui, així que sabem que és apassionada, les herbes, és remeiera, és biòloga, bueno, és un pou de ciència en qüestions de cosmètica natural i de totes les coses naturals. I avui, doncs, seguint una miqueta amb el tema de la cosmètica natural, ens semblava interessant aportar les propietats dels olis vegetals, que és un producte pues, que podem tenir a mà i que ens pot donar molts beneficis. I hi ha molts tipus d'olis vegetals diferents segons el que necessitem, no? Tant per coses de posar-nos a la cara com fins i tot per donar massatge pels diferents coses. Llavors, Alicia, explica'ns els olis vegetals.
2: Doncs... Els olis vegetals, que són els olis que com hem dit abans, que trobem a la cuina pràcticament, que també són menjables, podríem dir, són aliments, poden ser aliments pel cos i també productes cosmètics. Els olis vegetals són substàncies que estan compostes de dos parts, diguéssim. Una que es diu triglicèrids, que és la part saponificable d'aquests olis. És a dir, sabeu que amb els olis es pot fer sabó.
0: Doncs, saponificable vol dir que es pot fer sabó?
2: Que es pot fer sabó. Llavors, les triglicèrids són els responsables de la transformació en sabó de l'oli quan tu li poses un contacte amb un lleixiu, no? Amb un alcalí. I després hi ha una altra part de l'oli que no és saponificable, és una part insaponificable, que són els àcids grassos. I aquests àcids grassos són els que donen diferents qualitats en els diferents olis, depenent d'on s'hagin extret aquests olis. Els àcids grassos són d'imaginar com molècules de carboni, perquè al final la vida està feta de carboni, tots nosaltres som carboni, però els olis també. Molècules de carboni enganxades, unes amb una altra, amb un enllaç, totes enllaçades amb un enllaç. Segons la quantitat d'enllaços que hi ha, tenim un oli o un àcid gras o un altre àcid gras. M'explico, Imma?
0: Sí.
2: O és una mica complicat?
0: És com molt científic, però ens podem fer la idea de que dintre hi ha aquests diferents tipus d'olis vegetals segons els carbònids combinats, diguéssim.
2: Exacte, segons la combinació de carbonis tenim un àcid gras o un altre àcid gras. Perfecte. Hem dit que aquests carbonis tenen un enllaç, però n'hi ha que no en tenen cap d'enllaç. Aquests són els àcids grassos saturats. En són això, no? Àcids grassos saturats.
0: Com que no és gaire
2: sona?
0: Bo.
2: Exacte.
0: Això em que sona que no és molt bo.
2: Són els que tenim, que pensem, o que en realitat ho fan, que quan els mengem provoquen un excés de colesterol, poden provocar un excés de colesterol. Però, en canvi, si ens els posem per sobre, són molt més nutritius que qualsevol altre. I, per exemple, quins estem dient? Quins olis tenen àcids grassos saturats? Pues els olis de coco i el de palma, que tenen mala fama si ens els mengem, però són molt bons, tothom ho sap, i tradicionalment s'ha dit, per la pell i el cabell.
0: Bueno, realment... L'oli de coco, de fet, és un dels olis que s'aplica més a la pell i a la cosmètica i també a les parts
2: Exacte.
0: Íntimes. O sigui, l'oli de coco té unes propietats increïbles, no? També com...
2: Exacte, sí. Com a dentífric o netejador bucal, també.
0: Exacte, sí.
2: L'oli de coco és com... L'oli de coco ve a ser el nostre oli d'oliva, però de la part del Caribe, no? De les Antilles, diguéssim, que és on hi ha... El que passa que ara amb la globalització doncs, tenim accés a tots aquests olis. Aquests àcids grassos d'aquests olis de coco, l'àcid gras que hi ha més és l'esteàric. Pues també sona una mica. l'àcid esteàric, que és sòlid a temperatura ambient, i és per això que l'oli de coco és sòlid quan és hivern, i a l'estiu, com que fa tanta calor, doncs es torna al líquid. Mm. Tots aquests àcids grassos saturats són aplicats a la pell, antisèptics, i ens reestructuren la pell, perquè la pell al final és una capa també de greix, una capa lipídica, que es diu, i per tant té molt de greix, i nosaltres li estem aportant un greix a més
0: perquè sigui com més elàstica, no? Que no es quedi seca i escardada, no?
2: Els àcids vegetals no hidraten, que tenim la mania de dir que hidraten. L'únic que hidrata és l'aigua. Els olis vegetals el que fan és fer una capa de protecció perquè la nostra aigua de la nostra pell no s'evapori, no se'n vagi. És una altra manera d'hidratar-se.
0: Ai, moltes gràcies, veus? Així queda més clar com funciona realment el que vol dir quan dius que nodreix la pell, és l'aigua,
2: La que hidrata és l'aigua. L'aigua hidrata. Exacte. I els olis és una paraula que es diu humectant. És la propietat humectant. És a dir, no poses aigua perquè és oli, val? Però sí que no deixa que se'n vagi l'aigua de la teva pell. Després tenim els altres àcids grassos d'altres olis, que són els monoinsaturats, que aquests ens sonen moltíssims perquè és l'omega 9, els omegas. Eh? Que sonen els omegas?
0: Sí.
2: Que també van bé en l'alimentació. Que són els que van bé quan els mengen. Els omegas tenen una particularitat que és que penetren a la pell. I els omegas són els àcids grassos que hi ha en els olis d'oliva, de avellanes, d'ametlles, de nous, tots aquests. I penetren a la pell i la reestructuren també. Són també una mica antioxidants. Antioxidants vol dir que ens reparen les cèl·lules, ens reparen la pell. Per eczemes i coses d'aquestes també van molt i molt bé. I després hi ha uns altres àcids grassos dels olis que es diuen els poliinsaturats. I aquests són antiinflamatoris. Què tenim de conclusió amb tota aquesta classe de ciència que us he donat? Com a conclusió...
0: Ets tan específica, però bé, està bé que ens sonin coses i que sapiguem què es diu cada cosa.
2: Sí, no? Que soni, no? Àcid esteraic, linoleic... Sí. Ara podeu buscar més informació sobre aquest. La conclusió és que tots els olis de vegetals que ens podem posar a la pell són fantàstics. I són d'ús quotidià. I igual que hem dit abans que hi havia cosmètica que no te la pots posar cada dia perquè té tòxics, en aquest cas no. En aquest cas, uns olis vegetals es pots fer servir absolutament cada dia, igual que mengem cada dia oli d'oliva. Ara, si nosaltres tenim un determinat problema de pell, d'eczemes, de dermatitis, doncs podem anar a buscar un oli que tingui més àcid gras de tal tipus o de tal altre perquè ens faci més efecte.
0: Mm-hmm. Val, per exemple, alguna recomanació per a la pell, per exemple, per cops o per una miqueta, dos o tres així per tenir de farmaciola o tenir a mà?
2: Els que són per eczemes i dermatitis no són habituals a la cuina, perquè estem parlant dels olis de pinyol de raïm, de pepita d'uva.
0: Però que són habituals, diguéssim, de comprar-los en
2: establiments. Sí, però són fàcils de trobar.
0: Sí, exacte.
2: Sí. L'oli d'un agre, que també es fa servir per aliviar els símptomes de la menopàusia, ingerit, doncs van bé per els eczemes també de la pell quan és per fora, com a cosmètic. O l'oli de borratxa, que és aquella floreta blava tan bonica a l'estiu, que també té moltes propietats. Doncs aquests són olis més específics. Però si ens donem un cop i no tenim absolutament res que posar-nos, oli d'oliva.
0: L'oli directament, d'oliva és ostres.
2: Sí, és antiinflamatori. Penseu que l'oli d'oliva, aquí no, però es ven a altres països que no n'hi ha, es ven com a cosmètic. Només oli d'oliva. Igual que nosaltres aquí comprem, olis així raros com
0: el d'algan...
2: Exacte.
0: És més típic dels països
2: del
0: Marroc. Sí,
2: sí, és més d'Àfrica, perquè és la planta que tenen allà per l'oli. O el de... com es deia aquella? El moringa, un oli que es diu de moringa, no sé si l'heu sentit a parlar, que també estava molt de moda, i és més típic de Sud-amèrica. Doncs aquest de... bueno, jo sempre penso que aquests olis són perquè no tenen oli d'oliva, perquè si no farien servir l'oli d'oliva.
0: Veus, així que l'oli d'oliva és la recomanació estrella d'aquest programa, per la que han vingut dient. Doncs molt bé, gràcies, Alícia. Hem parlat d'olis, del que podem aplicar fàcilment, de fet, que tenim a casa a mà. I bueno, gràcies per haver-nos portat aquestes inspiracions sobre els remeis naturals. I bueno, fins la propera.
2: Molt bé, moltes gràcies, Imma. Fins la propera.

amb veu de dona, amb Pep Duran. Amb veu de dona presentarem llibres escrits per dones o que parlen amb veu femenina. Aquesta veu que tenim totes, homes i dones.

0: Doncs ja en aquesta nostra secció d'En Veu de Dona amb en Pep Duran, avui el tenim en un lloc molt, molt, molt peculiar i ens envia des d'aquest lloc una retransmissió en directe. Per tant, donem pas a Pep Duran. Escoltem-lo.
1: Hola, Imma. Estic a la llibreria Elo, a Oporto, Portugal. He vingut de viatge a Pombal, Portugal, amb unes jornades. Les jornades de Caminos para la Lectura, en el que durant 3 dies ens hem reunit diferents especialistes, bàsicament en llengua portuguesa i espanyola, i algun francès, per poder donar tallers i fer conferències sobre diferents espais on es produeix la lectura. Són projectes que han fet, en aquest cas, a Portugal o al Brasil, o a les colònies del Brasil, les excolònies del Brasil, de Portugal, per poder ensenyar, mostrar com plantegen noves maneres d'animar la lectura. Jo he presentat la Bibliobos del Montseny i la veritat és que ha anat molt bé i que la gent, el que ha fet... Bueno, molts d'ells deien que vindrien a la Bibliobosc, no? Alguns del Brasil, altres de Portugal, els de Portugal deien, no, doncs el que farem és organitzar un viatge amb autocar per arribar a la Bibliobosc del Montseny. Perquè això de que els llibres estiguin penjats als arbres és bastant insòlid. Em preguntaven com no es mullen, vaig presentar-ho i explicar a través de contes i a través de llibres de fotografies de com es dona aquesta visita a la Bibliobosc. Jo vaig alhora fer 2 tallers per narradors que varen anar molt bé i una narració de contes que en realitat va funcionar molt. Respecte al tema en què esteu tractant, bé, jo demano disculpes per no estar aquí i poder parlar de tots els ungüents i totes les plantes i tots els olis que van bé per a poder nutrir la pell. I en realitat el que a mi se m'acudeix és de que una bona manera és el conte el príncep Gripau. El príncep Gripau, aquest Gripau que... Bé, aquesta princesa que li agraven totes les coses i era una mica maniàtica i una mica així com tonta, i que el rei fa unes proves i el Gripau es presenta per poder-s'hi casar, per poder fer, i li fa fàstic, s'asseu a la taula, bé, totes aquestes coses que el conte explica i que al final, com a càstig a la princesa, el rei el que fa és casar-la amb el príncep. Bé, en realitat, casar-la amb el Gripau. I a la nit de noces és quan la princesa, amb prou fàstic o prou... troba la manera de poder-li fer un petó. I aquest petó d'amor, en el fons, el que fa és transformar el Gripau en un jove preciós i guapo, en un príncep. Què em diu a mi això? De que en el fons del tot hi ha alguna cosa que va més enllà del fàstic i de l'estar capritxosa i capritxós. Hi ha algú que ve de dintre, que és semblant a el que es pot considerar amor. Per això jo penso que allò que transforma més la pell, allò que encén els ulls i activa la pell de la cara i et fa preciós per tu i per als altres, és això que ve de dins. És això que ve de l'amor. És quan estàs fent l'amor. Després de fer l'amor, el teu cos es transforma. I els que et miren diuen, alça, avui estàs molt guapo. Clar, perquè em sento ple, em sento unit, em sento unit en aquella persona amb la qual, amb amor, m'he pogut manifestar i ens hem manifestat junts. O sigui que ja ho sabeu, per estar guapos, a part dels olis i de les cremes i de les herbes, feu molt d'amor, que és interessant. Mireu, he estat a Porto, he estat passejant per la ciutat, val la pena, és una bona ciutat. I aquesta llibreria, Elo, allà on estic, hi ha una cua tan gran per entrar-hi. Els llibreters fan pagar, l'organització fa pagar 5 euros per poder entrar. 5 euros que després et descompten si és que compres un llibre. I per fer-ho més rentable, ells el que han fet ha sigut convertir-se en editors. I estan editant llibres, llibres de contes, llibres de literatura, clàssics, bàsicament, que ja no tenen drets d'autor. I llavors ells, com a llibreria, llibreria Elo, edita llibres. A part d'això, les estanteries estan plenes de llibres, però que són bestsellers, o sigui, en el fons no és que siguin llibres com teníem a Rabafaves, molt cuidats, diguem 60.000 referències. No, igual en aquí només hi ha, jo què sé, potser 500 referències de bestsellers. I les estanteries estan plenes de llibres de cara i piles, perquè són aquests llibres de fàcil venda i que la gent pot comprar fàcilment. Perquè en el fons la llibreria no es ve a comprar, es ve a visitar. És com una joia, tota de fusta, està tota gravada. Hi ha qui diu, deien, que igual l'autora del Harry Potter es va inspirar en la llibreria per poder presentar la biblioteca i l'escala aquesta que es belluga, perquè per pujar en els pisos de la llibreria hi ha una escala així que s'obre i es tanca, feta i gravada en fusta, preciosa. En realitat, és una llibreria preciosa. És cert que és molt bonica i és cert que fa goig poder-hi venir i passejar-te. La gent entra, puja, baixa, mira i surt, perquè quant temps hi pots estar en una llibreria així? No gaire, eh? Potser és més el fet de retratar-te a dins de la llibreria per dir, jo he estat aquí també. Jo he estat a la llibreria més bonica del món. Sempre és aquesta vanitat que ens omple. Igual, el que farà la gent a la Bibliobos del Montseny és jo vaig a la Bibliobos, l'única Bibliobos que existeix en el món, i està en el Montseny, aquí, a prop del cau de la Bruixa Verda. Valent? Ja ho sabeu, eh? Feu molt l'amor per tenir la pell tensa i guapa, i veniu a la Bibliobosc, perquè també és única en el món, de la mateixa manera que la llibreria Elo de Porto, Portugal, és també única. Valen, que tingueu molt bon dia. Gràcies, Imma, per donar-me aquesta oportunitat. Salut.
0: Salut, Pep. Gràcies pel teu testimoni. De ben segur, aquesta llibreria Elo de Porto, que ens valdrà bé una visita. I recordem, fem l'amor, que ens mantindrà guapos, preciosos, amb una mirada superbrillant. Ens veiem, doncs, en el proper programa.

0: En la secció Recomanem, l'equip del Cau de la Bruixa Verda recomanem llibres que ens fan les oients i la biblioteca Fidel Fita i els llibres dels Set Ciències d'Arenys de Mar. Si ens vols recomanar algun llibre sobre salut natural, dones, remeis, natura, algun d'aquells llibres que t'ha tocat personalment, envia'ns un WhatsApp al 647-72-8008. I avui, el tema la cosmètica natural, us presentem tot de llibres interessants per iniciar-vos en aquest art, diríem. Començarem, bueno, tots els llibres han estat recomanacions, com hem dit abans, de la biblioteca Fidel Fita i dels llibres dels Set Ciències d'aquí d'Arenys de Mar. Realment sempre ens estan inspirant amb unes referències molt, molt xules. Començarem amb aquest llibre que es diu Intel·ligència cosmètica, guia de compra, de la Cristina Carvajal, d'Editorial Arcopress, del 2019. Ens diu com comprar cosmètica per entendre la ciència que envolta aquesta ciència, no la cosmètica. Més convencional fa veure les moltes, diguéssim, tòxics que porten els cosmètics. Quan traiem el màrqueting que envolta el cosmètic i podem descobrir-ho descobrir aquest cosmètic amb ulls nus, els ingredients que porta, doncs ens dona de molta perspectiva. Ens explica què és el pH, a quina edat cuidar la pell, quins efectes té la contaminació, què són els sulfats, quan caduca la cosmètica. Així que aquest llibre descobrim la ciència que hi ha al darrere de la cosmètica. Com a consumidors tenim molt a dir i amb una bona informació fidedigna podem prendre les millors decisions per a nosaltres i per al medi ambient. I aquí ve una recomanació d'un llibre preciós que es diu Belleza orgànica, de Maru Godes, de l'editorial Gustavo Gili, del 2019. És un llibre il·lustrat i molt didàctic i parla sobretot de sentir. En aquest llibre, Maru Godes ens mostra la seva triple passió per la il·lustració, les flors i la cura del cos. Són passions que ha pogut condensar amb molta bellesa en aquest llibre que es diu Belleza orgànica. A més, l'editorial Gustavo Gili sempre ens presenta uns llibres de molta qualitat. Ens porta a fer unes autocures conscients, identificar les trampes de la cosmètica tradicional, mirant bé les etiquetes, com deien en tot el programa, i detectar quins són aquells ingredients nocius pels processos industrials i que no ens convenen gens. Ens presenta també tots d'ingredients naturals per poder fer les nostres pròpies receptes pas a pas. Un altre llibre genèric, com una guia de compendi general, es diu Belleza y cosmética natural, de Marcela Burgos, de l'editorial RBA, del 2019. És un llibre típic do it yourself, fes-ho tu mateix. Pots fer els teus propis productes de cosmètica natural. La Marcela ens ho posa molt i molt fàcil. Gaudeix creant-los amb les teves pròpies mans, amb ingredients vegetals, extractes de plantes i olis essencials. La majoria són ingredients senzills i fàcils de trobar i molt més respectuosos amb la teva pell i amb el medi ambient que la cosmètica convencional. La Marcela, com a experta en fer sabons i cosmètic, ens explica procediments diaris i també estacionals de bellesa del rostre, cos i cabells i de cures per a tota la família. Un llibre molt i molt recomanable perquè és un compendi on podem trobar de tot una miqueta. I en la línia de ser conscients del que ingerim, del que mengem, per tenir una més bona pell i una més bona salut, tenim aquest llibre que es diu Alimenta tu belleza. El títol ja ho diu tot. Libro de belleza, cuidados y nutrición de la piel, de Fiona Waring, Tipper Lewis i Susan Curtis. La traducció de Darío Jiménez i Mirizaldu, de l'editorial Cinco Tintas del 2018. És un llibre per descobrir els millors aliments per nodrir la teva bellesa per a una pell radiant i saludable. Un llibre clàssic del referent londinenc de salut orgànica Niels Yard Remedies, que aquest és l'original anglès, està produït per aquesta, el Niels Yard Remedies, perquè tota bellesa comença a l'interior, amb el que mengem i amb el descans que ens concedim. Aquesta obra barreja receptaris planificats i informació sobre els aliments específics per a la teva bellesa. És molt interessant perquè proposes menús setmanals nutricionalment equilibrats i elaborats a mida. Presenta 100 receptes plenes d'antioxidants. Aprèn a incloure i a excloure per tractar els aspectes més habituals de bellesa i reduir els efectes dels canvis causats per l'edat. Aquest llibre realment és molt interessant perquè és molt i molt pràctic. I ara una última recomanació que tenim avui és La gran guia del cuidado de la piel, piel sana i bonita a qualsevol edat. És un llibre escrit per la doctora Vicky Dondos i traduït per Víctor Ruiz Aldana, del 16 de febrer del 2022, és a dir, que és un llibre molt i molt recent. Aquest llibre et farà repensar tot el que el món t'ha dit erròniament sobre l'envelliment. Quan ens mirem al mirall, volem tenir una versió fresca, radiant i segura de nosaltres mateixes. I la doctora Vicky Dondos fa 15 anys que ajuda els seus clients a que aconsegueixin precisament això. En aquest llibre, l'especialista en medicina estètica comparteix els seus consells per aconseguir una pell radiant i saludable sense esforç a qualsevol edat. L'objectiu no és veure's més jove, sinó veure's i sentir-se bé amb una mateixa al llarg de tota la vida. En aquesta guia és molt empoderadora de la doctora Dondos, desmitifica el procés de l'envelliment, revela els productes que val la pena invertir i mostra com crear una rutina personalitzada per cuidar de la nostra salut i la nostra aparença d'una manera que s'adapti al nostre estil de vida, als nostres horaris i a la nostra butxaca. És molt interessant precisament perquè ve d'aquesta doctora i ens dona tot tipus de consells d'expert a comprendre millor la teva pròpia pell, a trobar aquestes rutines que s'adaptin al teu estil de vida, obtenir informació sobre tractaments cosmètics disponibles i apreciar la teva pròpia bellesa natural. És una guia basada en la ciència, directa i lliure de prejudicis per trobar les millors opcions per tu i per a la teva pell. Ràdio Arenys.
1: El calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa de comunicació local. Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
2: Arriba l'estiu, però les nostres recomanacions no s'aturen. En David Canto ens porta noves propostes.
3: Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'Edat Dorada o fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La Otra Hermana Bennett.
2: La banda sonora del programa la posa el grup Pols Viva, un projecte encapçalat pel músic Marcel Puig.
4: És com directe, però també té com vàries, no? Te la llegeixes i dius, sé el que queda, no ho sé, és ben bé. Jo crec que a mi em fa pensar, o sigui, a mi em fa... Me la podria preguntar cada dia si la selva és... Tenim una selva, ens en queda, perquè per mi la selva també és com esperança, innocència, alegria, vida.
2: i ens n'anirem d'excursió al Montserratí per descobrir la flora i la fauna d'aquesta zona, gràcies al llibre Atlas Natural del Montserratí, d'Edicions Paper d'Estrassa.
5: És un llibre amb molta complexitat, perquè s'ha de triar bé, s'ha d'explicar bé què fem, quin entorn natural tenim. Com ja saps, els llibres que fem sempre busquem companys de camí que en siguin experts. I el que em va fer decidir-me precisament és això. És aquí a Olesa hi ha una entitat que es diu Capreolus, que la formen precisament les quatre persones que ha citat, que són els quatre autors, que ens garantien això. No són només experts a nivell professional, sinó que a més tenen una entitat, una associació, que el que fa és trepitjar terreny.
2: I arrodonim amb una història on dues dones joves d'èpoques diferents estan unides per una passió. Misteris i història estan servits a l'estació Sense Trens, de Jordi Fenosa Tatai, publicada per Cruïlla.
6: Jo sóc dibuixant, jo sóc il·lustrador de llibre infantil des de fa molts anys, abans que em posés a escriure, i els dibuixants tindrem molts defectes, però tenim una, entre cometes, qualitat, és que som uns xafarders i uns drapaires. Ens fixem en moltes coses perquè tot això alimenta el nostre... és el material amb què després dibuixem. I al final també escrivim, no?
1: Benvingut estiu i ben trobats tots en aquesta nova cita estiuenca de El Calaix, disponible per escoltar durant el juliol i l'agost d'aquest 2026. Mònica Socies ens ha fet el sumari dels continguts d'aquesta edició 349 de la temporada 7, capítol 44. Us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa El Calaix per fer els vostres comentaris i suggeriments. Preneu una bona nota. elcalaix.onalatorre@gmail.com. Recordeu, elcalaix.onalatorre@gmail.com. Ja hi som, en mode estiu, i estrenem pels mesos de juliol i agost El Calaix Més Estiu. Esteu atents a les vostres sintonies radiofòniques de proximitat i també a través de la web d'Ona La Torre, ona-latorre.cat. Recordeu, ona-latorre.cat, cercant programes i El Calaix. Hey!

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Quan pensem en Orgull i Prejudici de Jane Austen, el primer nom que ens ve al cap és el de l'Elizabeth, la Lizzie Bennet, i el següent, segurament, és el del senyor Darcy. Però la família Bennet tenia quatre filles més, i una d'elles és la que tothom considerava menys agraciada, la Mary. I aquest és el personatge que va interessar Janice Hadlow, que va escriure La otra hermana Bennet. En parlava al podcast The Secret Life of Books.
2: What do you do when you discover that you're the odd one out?
1: Què fas quan descobreixes que ets la diferent en una família on tothom destaca per la bellesa i l'enginy, en què tothom es relaciona amb el món d'una manera tan joiosa, excitant i segura? Austen també ens diu que la Mary recorre a l'erudició com a un mur que aixeca, perquè és l'única cosa que pensa que pot fer en la qual no tindrà competència, perquè a la casa ningú més està interessat en llegir història, ciència o sermons. A la Mary no li interessa gaire la ficció i no ha trobat el gust per la poesia fins que arriba a Londres a viure amb el seu oncle i la tia, on coneix tot un nou món i també un advocat amic de la família que la introdueix a tot d'autors. La Lizzie encara té un pes a la història com a secundària i el senyor Darcy apareix molt, molt en segon pla. La otra hermana Bennet s'ha publicat aquí, només en espanyol, a Libros de Seda, i aquest any s'ha adaptat a sèrie de televisió, amb 10 capítols de mitja hora que podeu trobar a Movistar Plus.
3: Mary is wearing spectacles.
4: What on earth?
5: Very good. I hope you find them most useful, Mary.
3: I do, Father. Thank you.
4: Mr. Bennet, did you know about this?
5: We discussed this at length. Mary was to visit the optician.
4: Yes, but I did not know that she would actually need to wear glasses.
1: Compta amb un molt bon repartiment i sobretot amb un molt bon guió. L'ha escrit gairebé tot Sarah Quintrell, que n'explicava això al podcast What the Austen.
6: I felt such a connection to this woman who...
1: Vaig sentir una connexió molt intensa amb aquest personatge del tipus que mai se situa al centre de les nostres històries, que té la sensació que és fora del món i que s'esforça molt per encaixar, i com més ho intenta, pitjor se'n surt. I suposo que vaig començar a escriure-la a partir de la meva pròpia experiència i la de la meva generació, que tinc la sensació que realment necessitàvem aquesta història. I al mateix temps, els fills dels meus amics, els meus fills, els meus nebots, anaven creixent i vaig pensar que ells també necessitarien aquesta història.
6: They need this story so much too.
1: Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'Edat Dorada o fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La otra hermana Bennet.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obrim El Calaix de la bona música amb la formació liderada per Marcel Puig, al capdavant de Pols Viva, que ens presenta el disc Això és tot el que queda de la meva selva. Ho fem escoltant Llimones.

0: no puc dormir, no hi ha res.
1: Marcel Puig és músic, amb una llarga trajectòria independent catalana i membre de projectes com All Indians, No Chief i Sit Sit. Pols Viva construeix un univers que veu tant de la tradició de la cançó catalana com de l'herència anglosaxona. Un projecte que combina experiència, sensibilitat narrativa i una mirada propera sobre les emocions humanes. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix Més Estiu amb Mònica Socies.
2: Aquestes llimones que posen color al nostre estiu. Comencem programa i ho fem amb molta música i amb Pols Viva, un grup, un projecte que ens explica Marcel. Benvingut.
3: Bona tarda, Mònica, com estàs?
2: Aquí estem. Bé, jo ballant una mica amb aquest llimones, però ara quietet a la cadira perquè hem de gravar l'entrevista. I veient el videoclip, aquests dies també m'has estat acompanyant, tinc l'acostum de posar-me les vostres músiques i m'agrada, perquè així vaig veient aquest quilòmetre zero de casa, que és tan magnífic. Però escolta'm, anem directes a parlar del grup, del projecte, de com ha nascut el treball, de tot el que hi ha al darrere, Marcel.
3: Sí, el que tu vulguis, home. Pols Viva és un projecte que jo li tinc molt carinyo. Jo, doncs mira, després de tocar en diverses bandes fent de baixista, doncs vaig dir, ara que tinc una filla, ara és el moment de tancar-me a l'estudi de casa i començar a treure doncs, tot el que he estat guardant. Jo sempre m'ha agradat escriure molt i bueno, doncs era el moment de treure-ho. I vaig començar a composar les cançons i vaig muntar la banda amb amics que eren músics, que els hi vaig ensenyar, els hi van cantar i vam arrencar i mira... I aquí estem.
2: Bueno, i aquí estem, amb una feinada impressionant. Has dit moltes coses que m'agraden, però nosaltres que parlem moltes vegades de literatura, has parlat d'escriure, i és que les lletres de les cançons són literatura, també.
3: Home, sí, literatura, poesia, digue-li com vulguis. A mi és una part important. Hòstia, jo de petit llegia totes les lletres, m'aprenia, vaig aprendre anglès, jo crec, amb les cançons. O sigui, per mi és com bastant l'ànima, m'encanta saber el que diu i no, jo, hòstia, crec que és, bueno, no sé, a mi m'agrada molt.
2: La importància de les lletres, a més, en aquest treball, això és tot el que queda de La meva selva? És una gran pregunta que ens hauríem de fer tots i hauríem d'agafar paper i llapis i començar a escriure què és el que queda de la nostra selva. Quina gran pregunta. Per què la vas triar per aquest disc?
3: Bueno, perquè té... És com directa, però també té com vàries... No? Te la llegeixes i dius, hòstia, sé el que queda, no ho sé, és ben bé... No? Tampoc està tan clar, però jo crec que a mi em fa pensar. O sigui, a mi em fa... Me la podria preguntar cada dia si la selva és... No, tenim una selva, ens en queda, perquè per mi la selva també és com esperança, innocència, alegria, vida. Llavors, bueno, tot el que pot rodejar això, que ho tenim o no?
2: Tants conceptes que hi ha dins del disc, perquè cada cançó agafa un tema vital, explica una història i, a més, suposo, això ho afegeixo jo, molt personal, en el sentit de que són lletres viscudes.
3: Ostres, Mònica, que bé... Doncs la veritat és que sí, tot això que dius és exacte. Jo crec que sí, és una part de mi, és una part d'intentar comunicar-me. Potser no sóc el més parlador quan estem en reunions d'amics, doncs potser trec per aquest camí el que a vegades no dic quan estem en reunions més banals, suposadament, no?
2: Bueno, en aquesta entrevista que parlen les cançons parlen per tu, perquè jo sí. Veig que és això, no? Que potser... La teva manera d'expressar-te més bé o d'explicar les coses és a través de les lletres i de la música. O sigui, per tant, quan tu deus escriure una cançó i composar una cançó,

0: i posar-hi lletra, és un acte d'amor, no? Perquè dius, bueno, jo potser no t'ho puc dir cada dia, però jo t'escric una cançó i em surt molt bé, això.
1: Bueno, sí. Sí, no sé si em surt molt bé, però sí, m'agrada i totalment d'acord, Mònica. M'has enganxat, eh?
0: T'estic fent l'entrevista, Marcel, això no pot ser.
1: Claro, no,
0: m'has d'explicar, explica'm cosetes. Històries que trobarem en aquest àlbum i n'hi ha de molt personals. Mira, jo he dit, no sé si preguntar-t'ho o no, tu has dit que sí que estaves oberta a parlar de tot, que per això ho escrivies, però hi ha coses, hi ha homenatges, no? Hi ha homenatges personals, com és la cançó de Shelby.
1: Sí, ostres, Shelby és un, com dius tu, un homenatge a un amic meu, que érem molt amics, era músic, i havíem compartit, havíem tret un disc, que jo havia col·laborat amb un disc seu, i no sé, va decidir marxar i em va sorprendre, tant a mi com a tots els amics, i ens va deixar una mica com descol·locat, no? De que no ens ho esperàvem, que fos un... que ho estigués passant tan malament, i la veritat em va tocar bastant i no sé, em va sortir, tampoc és allò que digués, hòstia, vaig a... Bueno, doncs un dia amb la guitarra doncs, ho vaig sentir i em va sortir aquesta lletra, la vaig trobar bonica i la trobo bastant rodoneta. I a més amb el Joan Colomo vam fer la producció, vam posar-li com aquests ambients i vam posar-li aquesta bateria final. I trobo que ha quedat un tema, ostres, per mi, a mi em commou molt i la trobo molt bonica, vaja.
0: És un homenatge per sempre, no? Perquè la música, les lletres, sempre queden molts autors, sempre ens diuen escriure és una manera també de fer teràpia. Ho és, també.
1: Home, completament. És la meva teràpia. La meva dona és terapeuta i jo faig teràpia a base d'escriptura tota la vida. Sempre li he dit i ella ho ha entès perfectament. I rellegir-te i tornar-te a veure't i, hòstia, és teràpia pura.
0: Farem ara una petita aturada per escoltar una altra de les cançons.
2: Pols Viva, des del disc Això és tot el que queda de la meva selva, amb Flipes.

0: al calaix. Més estiu.
1: Em flipeu, a més, la rodoneixo, perquè parlàvem de Shelby, parlàvem de la teràpia, i em flipeu parles de l'amistat, Marcel. És important per tu l'amistat?
2: Home, clar que és important l'amistat. És un dels pilars, no?, a compartir. Si no compartíssim, què faríem? Vale, que som illes, no? També hi ha la teoria de que estem bastant aïllats, però si aconseguim alguns moments puntuals, aquests petits instants de tresor que connectem amb algú i podem tenir amics per una estona, per uns segons, doncs això és molt bonic. I, si, home, sí, els amics i la gent que admires, al final s'ha d'admirar. Bueno, jo crec que els amics s'admiren també, si no. I aquesta cançó és una mica això, és fer aquest punt de que t'agraden tant els teus amics que els hi pots tenir com enveja, però tampoc és una enveja d'aquesta, ni una enveja sana ni una enveja dolenta, sinó és com, hòstia, que us trobo tan collonuts que vull ser com vosaltres, no?, com si diguéssim. En petit cadascú amb lo seu, però, bueno, una mica per aquí va, jo crec. No sé si m'he explicat.
1: T'has explicat i penso que és un concepte magnífic, perquè cada vegada nosaltres podem ser illes, a veure si et sembla això bé, podem ser illes, però ens estem aïllant molt. Mm-hmm. I que no és el mateix concepte tenir un moment de ser illa que aïllar-se. I, per tant, cantar a l'amistat i admirar els que tenim al costat, jo penso que és un acte absolut d'empatia i de generositat.
2: Que bé, sí, i tant, completament. Hòstia, el que dius tu, mira, això, som una illa, però cada cop hem de construir ponts, no? Ponts de sorra, ponts de fusta, ponts, anem construint ponts amb tots els que puguem. Home, sí, s'ha de tenir... Tot el món pot ser amic, que en el fons, si tu mires amb bona cara, tothom que et trobis pel carrer, per què te'l mires malament, no? Són allò... Amics o enemics?
1: És una mirada molt positiva. Jo espero que tots acabem amarats, de veritat, d'aquesta positivitat quan estiguem escoltant i reescoltant l'entrevista, perquè us convido que l'escolteu, la reescolteu, i sobretot també les cançons d'aquest Pols Viva. Acabat tot el treball i tot maquetat, tot preparat per sortir, amb una coberta de l'àlbum absolutament preciosa. És un regal.
2: Sí, el Guillermo em va fer aquest regal, tu. Estàvem allà amb la coberta comentant amb els del grup una mica aquest, i jo també dibuixo, i ens amic, va, faig un dibuix, una foto, sí. I jo tenia aquest quadre del Guillermo que m'agradava molt, i un dia me'l vaig trobar i vaig dir, hòstia, tio, estàvem parlant que trauria el disc, i vaig dir, què, em deixaries el teu quadre? I em va dir, i tant, som-hi. I vaig dir, hòstia, que bé, i sí, sí, ho vam fer, vam buscar els PDFs, bla, bla, i aquí està. Preciós.
1: Realment és descobriu també el pintor, eh? Jo ho he fet, xafardegeu, perquè és un artista absolut i penso que és que queda magnífic. A més, queda molt bonic perquè, en certa manera, és també una part teva, no? És un regal, és amistat. Fins i tot la coberta hi ha l'amistat. Jo, si a tu et sembla bé, he fet la tria. Hem comentat amb el Marcel, però jo he fet la tria. Al final, sóc una mica Marimandi, eh? M'ha agradat moltíssim també la cançó que obre l'àlbum, que és Portes Obertes. I jo penso que també és un cant, no? I m'agrada, per tancar l'entrevista, m'agrada precisament posar Portes Obertes, perquè entreu sobretot en aquest àlbum, en aquest treball, en aquestes cançons, en aquesta música. Marcel, no sé si vols comentar alguna cosa més.
2: No, encantat, home, conèixer-te, Mònica, ha sigut un plaer. I sí, Portes Obertes és una oda a la sorpresa, a deixar-nos sorprendre, la veritat, i a veure que les portes estan obertes cada dia, això, a coses noves, sensacions.
1: Doncs sí, per vosaltres, Pols Viva és nou, Portes Obertes, perquè hi entreu i navegueu en aquesta dimensió. Gràcies, Marcel.
2: Moltes gràcies, Mònica.
0: El calaix, més estiu. Tanquem entrevista amb la formació musical Pols Viva, que ens ha presentat, a través de la veu del seu líder, Marcel Puig, el disc Això és tot el que queda de la meva selva, amb la peça titulada Portes Obertes.

0: L'Atles Natural del Montserratí et convida a explorar Montserrat i el seu entorn com si hi fossis, amb binocles, brúixola, llapis i llibreta a punt. Ens ho expliquen en Joan Soler Gironès, graduat en Geografia i Ordenació del Territori i amb un màster de Patrimoni i un altre en Geoinformació, fundador del grup de natura Capreulus. L'Imma Clemente, il·lustradora i cofundadora de l'estudi de disseny gràfic Quatre Ratlles, va estudiar còmic i ha treballat en estudis d'animació. Actualment la podeu trobar a AMC Toys i EDB, entre altres. I amb Quim Moreno, fundador i editor d'Edicions Paper d'Estrassa. És professor de disseny gràfic a Elisava i membre d'editors.cat. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix. Més estiu, amb Mònica Socies.
1: Els protagonistes són Àlex Benítez, Jordi Cerdeira, Biel Montoro i Joan Soler Gironès, sota la batuta del Quim Moreno i amb les il·lustracions de la Imma Clemente. Parlem de l'Atles Natural del Montserratí. Avui no hi són tots, eh? No hi són tots, però els havíem de citar. Avui tenim el director d'orquestra, Quim Moreno. Benvingut.
2: Moltes gràcies, Mònica.
1: Una il·lustradora de la que, bé, que n'hem parlat molt, també perquè realment té molta traça i Edicions Paper d'Estrassa, jo penso que ja la té allò de capçalera, eh, Imma Clemente?
3: Gràcies, Mònica. Hola.
1: I després, qui ens transportarà a la natura serà en Joan Soler Gironès.
4: Hola, molt bones.
1: A més, in situ, perquè estàs a l'aire lliure en aquests moments.
4: Sí, ho fem més experimental.
1: A veure com surt la cosa, però bé, suposo que sortirà bé, perquè estant a la natura, potser els que més estorbem som nosaltres, els humans, perquè els animals i el paisatge moltes vegades agraeixen el silenci i que no hi hagi ningú que els trepitgi ni els molesti. D'això també en parlarem. Però posem la mirada directament. Jo me'n vaig a l'inici de tot, en aquest mapa, en aquesta... Que em fa molta gràcia perquè reconec noms com els Hostalets de Pierola, que em fa molta... Olesa de Montserrat, que l'hem visitada, Viladecavalls, Abrera... Però, evidentment, Montserrat, el massís de Montserrat, n'és protagonista absolut. Quim, tu que sempre mires per la terra, però que aquesta vegada has fet un llibre per tots i ara, de cara a l'estiu, aconsello i recomano que el compreu i el porteu de guia. Com és que t'has endinsat en la natura?
2: La veritat és que fa temps que teníem de ganes de fer un llibre així, però és un llibre amb molta complexitat, perquè s'ha de triar bé, s'ha d'explicar bé què fem, quin entorn natural tenim. I, com ja saps, els llibres que fem sempre busquem companys de camí que en siguin experts. I el que em va fer decidir-me precisament és això. És aquí a Olesa hi ha una entitat que es diu Capreulus, que la formen precisament les quatre persones que ha citat, que són els quatre autors, que ens garantien això. No són només experts a nivell professional, sinó que a més tenen una entitat, una associació, que el que fa és trepitjar terreny de forma voluntària i explicar-nos i fer seguiment de flora i fauna del nostre voltant. Garantir que teníem algú de qualitat, que ens pogués assessorar amb això i que ens pogués fer els textos, però a més fer un reconeixement a la tasca que fan. Això m'ho va posar molt fàcil a l'hora de fer el llibre. La gràcia de triar com fer-ho. I aquest ha estat el procés que hem trigat pràcticament un any i que ara, per sort, ja tenim a les mans.
1: Bé, a mi m'ha encantat perquè quan començava a repassar tot el tema d'animals i de flora també, o sigui, fauna i flora, m'ha fet molta gràcia de quan jo no treballava tant i anava a tombar pel món i fins i tot amb alguna gent forestal i havíem vist doncs, aquests animals en plena natura, no? I penso que és preciós. Hi haurà molts nens i nenes que segurament no hauran vist mai aquests animals en llibertat, no? En plena natura. I per tant, és important com a mínim que els hi traslladem. Joan, escolta.
4: Digue'm.
1: El teu tema és més paisatgístic, m'has dit. Posa'ns una mica en context de què hi trobarem, no? Quin és el context ambiental del llibre?
4: Sí, com bé dius, la meva part, potser com a geògraf de professió, doncs és una mirada molt més territorial, ambiental, fins i tot transversal, no?, des d'aquest territori. I bé, Montserrat... tothom el coneix per ser el massís, la muntanya màgica, no? La muntanya identitària de Catalunya, però també és veritat que no és només Montserrat, sinó que és tot un territori, tot un entorn geogràfic que hi ha al voltant, que el coneixem també com el Montserratí, i que té una gran riquesa pel que fa a la biodiversitat de fauna i flora, però també de paisatge, no? Paisatges que són molt diferents a la cara nord que a la cara sud, o a dins del massís o a fora. I això també ho podem traslladar al nivell de fauna i flora. La fauna que hi ha dins de... i la flora que hi ha dins del massís és una, la que hi ha fora és una altra, i la que hi ha al nord i al sud també és diferent. Però en el conjunt, doncs, descriuen un paisatge o caracteritzen un paisatge que el coneixem com el Montserratí, no? Geogràficament parlant. I aquí trobem espècies emblemàtiques que pot conèixer qualsevol persona, com la cabra, cabra salvatge, el duc, etc. O altres més curiosos o no tan coneguts, no? Com, per exemple, si parlem de plantes, doncs l'orella d'os, la corona de reina, etc, etc. Realment és un territori que pensem que tenim molt, molt conegut per la muntanya de Montserrat, però realment és un territori que tan petits, grans, doncs encara podem descobrir molt més, i ara també doncs, amb aquest llibre.
1: Bueno, amb aquest llibre descobrireu moltíssim, però molt, perquè a més encara al final feu una llista que m'ha encantat, perquè, escolta'm, parleu de fins i tot hi ha, en total, entre les sis que dieu i la que hi heu posat, 7 espècies de ratpenats. O sigui, que és que aquí trobarem una diversitat immensa. Però, clar, sempre posem la mirada a Montserrat.
4: Sí, exacte. Sempre mirem cap al que es coneix com el massís de roca, no? La muntanya pròpiament, però a l'entorn, per exemple, en el llibre, doncs parlem també de 25 municipis. I aquests municipis són del Baix Llobregat, del Bages, de l'Anoia, o del Vallès, eh? Però, clar, també hem de fer una mirada més àmplia i més cap al nostre entorn, de quilòmetre zero, no? Del nostre territori, que avui dia el tenim potser més oblidat, no? I és una... El llibre també permet fer una reflexió de tornar-li a fer una altra mirada, no? Una mirada interior una altra vegada, per entendre'ns.
1: Doncs és tornar endins i descobrir, perquè tots aquests escaladors, turistes, excursionistes, és una gran eina per portar el damunt. Heu de portar la motxilla una miqueta gran, que és molt bonic, però és una mica gran. Però, Imma, jo sé que tenia una pregunta per l'Imma, perquè cada vegada que anava passant pàgines i veient les il·lustracions, m'entrava un dubte. Has il·lustrat moltíssim i molta diversitat de llibres, però... Per tu, què ha estat il·lustrar l'Atlas Natural del Montserratí? Què has descobert, què coneixies, què no? I la feinada que has fet, perquè has dibuixat aquí el que no està escrit.
3: Sí, sí, hi ha un tou d'animals aquí i de plantes. Bueno, al principi, quan el Quim em va proposar el projecte, clar, jo sempre he fet il·lustració infantil i contes infantils i això... era un projecte que no volia ser una il·lustració científica, però havia d'estar entremig d'una il·lustració científica i una il·lustració infantil. Llavors, clar, va ser com fer com una mena d'estudi de fer esbossos i tal, a veure si trobava una manera d'il·lustrar tots aquests animals sense perdre la seva identitat, que fossin reconeixibles, perquè havien de ser-ho, però sense aquest detall que potser moltes vegades a la il·lustració científica quasi arriba a ser com una fotografia. I havia de ser un dibuix més amable per el to del llibre. El bo és que vaig fer un dels primers esbossos que vaig fer, els hi vaig passar, i em van dir tots que sí, que perfecte. Jo, menys mal, dic, si no, ja no sé què, no se'm corria què podia fer, o sigui, perfecte, perquè els hi va agradar el to i jo també em sentia còmoda dibuixant així, no? I de descobrir, he descobert, o sigui, una meravella, perquè jo sóc m'encanta anar a la natura, m'encanta anar a la muntanya. Estic que quasi cada cap de setmana a la muntanya i he descobert una quantitat d'animals que no tenia ni idea que els teníem aquí. O sigui, per mi, ara surto a la muntanya i els vaig buscant a veure si els trobo, perquè no, és això, és descobrir molts animals que dius, ostres, això ho tenim aquí? No ho sabia, no tenia ni idea.
1: Això també ho he pensat jo, eh? A mesura que anava llegint pensava, mare meva, les vegades que he anat jo a peu i quants animals m'acompanyaven i jo sense veure'ls, hauré de tornar. Ara fa una mica de mantra ja, caminar tant, però jo hauré de tornar. I m'agrada molt que diguis que s'havien de reconèixer i buscar-los, perquè precisament el llibre, Quim, suposo que tu com a director d'orquestra, l'has acarat molt a interactuar. Les preguntes, no? Tota una sèrie de preguntes. Trobar els animals dintre de les il·lustracions, perquè tenim el dibuix del riu, o del bosc, de les muntanyes, però a més tenim les il·lustracions de cada un dels animals i d'aquestes plantes, com pinassa, el teix, el boix grèvol, o la geneta, la merla brava... Vull dir, és perquè grans i petits interactuïn.
2: Sí, és que, de fet, aquest és una mica el segell de l'editorial. Tu, quan el primer text que veus quan obres el llibre, precisament diu prepara unes botes, posa la motxilla, una cantimplora, uns binocles, una brújula, un llapis i una llibreta, marxem d'excursió. I el llibre no deixa de ser una excursió. No deixa de ser anar a Montserrat sense anar a Montserrat. I totes les interaccions que hi ha al llibre, el que permet ser un llibre que pot veure un nen sol, pot veure un adolescent, pot ser una interacció entre pares i fills, entre avis i nets, pot ser un llibre per a les escoles, permet, des més això, és un procés de fer una excursió i anar descobrint els quatre ambients que explica el llibre, que és, com dèiem, el massís, el riu, el bosc i els conreus, i cada un d'aquests quatre escenaris anar descobrint interaccions amb humans, però en menor mesura, però sobretot interaccions entre diferents animals, entre els animals i l'entorn natural. Si aquest joc de descoberta que t'ho permet només visualment mirar la il·lustració doble, que es presenta cada un d'aquests escenaris, com les interaccions que venen després, és la riquesa del llibre. Per això diem que és un llibre que funciona perfectament per mirar-lo una vegada ara, un nen de 7 anys, quan en tingui 14 el pugui tornar a mirar, quan en tingui 15 el pugui tornar a mirar, però quan en tingui 25 o quan sigui pare el podrà tornar a mirar, perquè és un llibre que no s'esgota d'una lectura. Un llibre recurrent per anar mirant amb diferents mirades segons el teu moment o segons amb qui interactuïs. I a més, com ja saps, perquè ens coneixes moltíssim, un dels segells de l'editorial és d'aquesta part didàctica, que no es queda només amb el llibre. A part de fer el llibre, hem fet làmines, hem fet totes les il·lustracions només en línia perquè es puguin acolorir, perquè es puguin pintar, farem un joc de cartes, és a dir, pots jugar a descobrir el massís de moltes maneres, sense anar-hi, però també anar-hi portant el llibre a la motxilla i anar, amb tot el respecte per l'entorn, anar trepitjant el terreny i anar veient i anar descobrint...
1: Colla, perquè avui som colla, eh? Això de tenir tants convidats no sol passar habitualment. Tot online, però molt contenta. Gràcies a tots per la feinada que heu fet, per fer-nos arribar al llibre també. I enhorabona, t'ho haig de dir.
3: Gràcies.
1: T'ho han dit molt i jo t'ho torno a dir una altra vegada. I, escolta, que tingui molta sortida, molta volada i que ens apropi i, sobretot, ens conscienciï de cuidar tot el nostre voltant, perquè si no cuidem, ho perdrem i és tan necessari. Gràcies, de veritat.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Jordi Fenosa Tatai és il·lustrador de llibres infantils i còmics. L'any 2014 va començar a escriure, ja ha publicat 10 llibres, entre ells El jardí pudent del professor Frisbee i L'Alícia i la fredor d'alta mar. S'ha format a l'Escola d'Arts i Oficis i a l'Escola Josu. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix, més estiu, amb Mònica Socies.
1: Un viatge històric. És una novel·la juvenil, però és una novel·la per adults, també. Hi ha les dues mirades. I per què me n'he enamorat? Per la part històrica. Jordi, benvingut.
5: Moltes gràcies, Mònica.
1: Jordi Fenosa, Tatai, l'estació sense trens, publicada per Cruïlla. I quina estació i quantes sorpreses que no es poden explicar! I que meravellós, bé, un final apoteòsic. Però el viatge, Jordi, al final és el que importa, és aquest viatge, no? I m'agradaria començar-lo pel principi, per la llavor, per una fotografia, que això és molt bonic.
5: Sí, l'estació sense trens neix d'una manera bé, casual. Jo un dia em trobo al Voló, a la Catalunya Nord, estic en un pavelló d'esports, estic esperant que comenci un concert. Llavors jo soc dibuixant, jo soc il·lustrador de llibre infantil des de fa molts anys, abans que em posés a escriure, i els dibuixants tindrem molts defectes, però tenim una entre cometes, qualitat, és que som uns xafarders i uns drapaires. Ens fixem en moltes coses perquè tot això alimenta el nostre... és el material amb què després dibuixem i al final també escrivim, no? Bé, el cas és que jo vaig i em trobo un tros de cartró i en comptes de prescindir de passar d'ell, doncs vaig i m'ajupo i l'agafo, un trosset petit de cartró, el giro i era una foto antiga, una foto probablement de principis del segle XX on es veia els cossos d'una parella, d'una mare i una dona i clar, el primer que se m'acut és, ostres, li falten els caps. I si estaran per aquí a prop? Doncs sí, miro 4 o 5 metres més enllà, veig un altre trosset de cartró, el cuyo, i efectivament hi ha els caps d'aquella parella, d'aquells potser nuvis, perquè podia ser una foto de casament. Les encaixo, encaixen perfectament, i no és una reproducció, un paper de diari, no. És una foto original de probablement 1900-1910, bé, jo naturalment me l'enduc a casa, la tinc en un calaix, me la miro sovint, i se m'engega alguna cosa, no? I penso, començo a pensar qui serien aquelles persones, com podria haver estat la seva vida, però clar, jo no tinc cap lligam en el Voló ni en aquella zona, visc a l'Empordà, però no a la Catalunya Nord, no tenia manera d'investigar qui podien ser, així que vaig dir, doncs, imagina, home, passa-t'ho bé, i vaig agafar aquells personatges, els vaig convertir en personatges meus i els vaig col·locar en el meu escenari, allà on jo volia explicar la meva història. I els vaig convertir en els protagonistes de l'estació sense tren.
1: Una família que al final, bueno, ens portarà alguna sorpresa, però sobretot les protagonistes, les que ens van portant per aquest camí, són una mare i una filla. O sigui, a banda de la història, que és molt interessant, ara parlarem de punts importants, es parla també d'aquests canvis de l'adolescència, de la relació entre pares i fills, en aquest cas, mare i filla, que no és una relació fàcil perquè la mare tampoc ha tingut una vida fàcil.
5: No, la és una història doble. Tu abans has parlat que tenia molt de tema històric, efectivament, però clar, jo la història la situo en l'època postpandèmia, 2022, que de fet és quan jo estava escrivint la novel·la, i agafo una protagonista, que és la Joana, una noia de 15 anys, molt enfadada amb la vida, que s'està buscant a si mateixa i no troba res, però és que té una mare que fa 40 anys que també s'està buscant a si mateixa. Una mare, mare soltera, molt arriada, que diem aquí, una mica hippie, i que ha agafat a la seva filla, ha decidit fer un canvi de vida, sortir de Barcelona i anar, tornar al poble de la seva infantesa, amb la filla, com si fos un paquet més de la mudança. Cosa que a la filla, la Joana, no li fa cap gràcia. Tanta gràcia que he preferit no dir el nom del poble, primer per comoditat, perquè els escriptors sempre ens dona molta llibertat treballar en pobles imaginaris, perquè si vols poses mar, si no, no poses mar. Si vols poses una estació de tren, si no vols no la poses. I et quedes tan ample. Però és que, a més, el poble surt una mica malparat, no? Perquè la Joana li diu un mal nom bastant desagradable. I, esclar, jo no voldria que ningú del Tarragonès s'enfadés amb mi, que me'ls estimo molt. El poble, la Joana li diu merda, poble.
1: Està enfadada amb el món.
5: Està molt emprenyada, esclar.
1: I és el merda poble, i ja veurem sí. com anirà evolucionant el tema del merda poble. El deixem aquí. Mm-hmm. El que passa que ella, a poc a poc, penso que aquest merda poble l'anirà enamorant i anirà descobrint que hi ha moltes més coses i serà una sorpresa. I a mida que van passant els dies, s'anirà fent gran. Has dit una cosa important, el tarragonès. Jo m'hi he sentit molt identificada. Jo jugo a casa, Sant Vicenç de Calders, la forma de parlar, moltes expressions i frases fetes...
5: Bé, he de dir que jo no em vaig atrevir en un principi a recrear la parla de la vostra zona perquè no gossava, perquè jo no parlo així, no? Jo soc barceloní i visc a l'Empordà, imagina't, no? Jo vaig passar la infantesa entre Creixell i Torredembarra, aquella zona, però, clar, jo era un barceloní trasplantat i és difícil que se'ns enganxin gaires coses perquè hi ha aquesta distància, no? Però vaig comptar amb l'assessorament d'una persona, de l'Helena de Cruz, professora de la Universitat Rovira i Virgili, que em va ajudar molt a donar versemblança als personatges, sobretot a la gent gran. Els joves jo no em vaig atrevir gaire a convertir-los en... a moure'm de l'estàndard aquest una mica juvenil, no? Perquè ja era prou difícil per mi parlar com si tingués 15 anys, que ja els tinc molt lluny, els 15 anys. Doncs a sobre, 15 anys de Tarragona, no vaig gossar, no? Vaig deixar-ho només en la gent gran, això sí. I en els personatges històrics també, suposo, uns quants.
1: Doncs a mi, jo he gaudit i hi ha hagut paraules, jo què sé, que, Conco. Ara feia molts dies que no llegia, no?, el Conco.
5: Home.
1: I no l'havia sentit tant, de petita l'havia sentit, no excessivament, però m'ha fet molta gràcia el de Conco. Mm. Feia molts dies. Però, escolta'm, toques ponts molt importants perquè hi ha una cosa que m'ha agradat molt i és la Guerra del Rif, que no està tan coneguda, perquè es parla molt de la Guerra Civil, que també surt, però la Guerra del Rif va ser molt... Bueno, això és dramàtic, jo he fet alguna entrevista i és absolutament dramàtic i no és tan coneguda. I ho poses en un llibre juvenil, que això vol dir que estem traspassant la història en aquests joves. És molt important,
5: clar,
1: també.
5: Jo, si et sembla, parlem ja de l'Elvira, que és l'altra noia protagonista. Sí. La història és doble, com no sé si ja ho hem dit. La Joana, en el seu aclimatament, en la seva arribada al poble, troba uns quaderns de dibuix i descobreix una noia com ella de 1909. S'imagina la seva vida, no? Més o menys. L'Elvira, i aquí jo crec que és una cosa que m'importa de cap. El fet de que la humanitat tenim grans talents, no? Músics, pintors, científics, però el desenvolupament d'aquests talents, d'aquestes obres, ha anat molt lligat a les circumstàncies favorables que s'han trobat, no? Naturalment. I qui és que no ha trobat quasi mai circumstàncies favorables? Les dones. Quants Mozarts, quants Beethovens, quants Einsteins, dona, ens hem perdut perquè, com tinc per aquí un retall de la Montserrat Roig que diu, ve a dir, si Beethoven, Einstein i Miquel Àngel haguessin hagut de canviar bolquers i donar el pit cada 3 hores, no haguessin fet les seves obres, no? Doncs aquí és on volia portar jo els meus personatges, no? I la Joana descobreix que l'Elvira va ser una noia amb un gran talent pel dibuix, però va ser noia i pobra l'any 1909 amb unes circumstàncies com eren les dels nostres avis i besavis, duríssimes, que no ens podem imaginar com cada pocs anys hi havia una guerra, cada pocs anys hi havia una mala collita, cada pocs anys hi havia una epidèmia, i la gent anava... Bueno, van tenir una vida molt dura, realment.
1: Molt, molt dura, eh? Mm. I m'agrada molt aquest paral·lelisme i parlar de les dones, sobretot perquè la Joana, que és jove i té totes les eines al seu abast, encara que estigui enfadada amb el món, és capaç de ser conscient precisament de que té totes aquestes coses, no? I de dir, no puc queixar-me tant, em puc queixar i m'haig de reivindicar, però potser no tant, no?
5: Home, jo no volia fer un sermó, jo no volia que la lectura fos nois i noies joves avui dia, que mira que teniu de tot i l'Elvira, pobra, no... Home, no. Aquí no, aquest moralisme no el volia, però, en fi, vulguis que no, es pot interpretar també que això és, no? I no només val per joves, també val per nosaltres, eh? També val per nosaltres.
1: Bueno, va per tots perquè a vegades ens oblida la història i la literatura fa que toquem una altra vegada peus a terra i de dir no oblidem tot el que hem passat. No és moralisme. A mi m'agrada molt la mirada que hi has posat damunt de la Joana perquè és una mirada de curiositat i de fascinació. I això és molt dels joves. No s'ha perdut, afortunadament.
5: Sí. I bé, perdó, ara hem anat a ficar de peus a la galleda perquè hi ha coses que no es poden dir, però esclar, aquest descobriment del poble la porta per uns camins molt inesperats, no? Tal com ella arriba i que fingeix que no sap res perquè està en guerra amb la seva mare i no sap ni el que és una garrofa, que ja és el colmo, que és mentida, però bé, ella s'ho fa.
1: Bueno, és que hi ha moltes coses que no es poden explicar. Hem d'anar hem de posar molt bé els peus a terra i no posar els peus a la galleda, com ha dit en Jordi, per no explicar coses que no toquen. El que sí és tot aquest retrat històric, i l'has fet sempre des de la mirada, no?, d'aquests anarquistes, des de la mirada del poble, a més a més. Mm. L'has fet des de tocant de peus a terra, no? Ens obligaven a anar, han agafat els reservistes, o sigui, sí, com patia la base,
5: sí,
1: no?
5: Sí, sí. Sí, no, realment van ser èpoques, bé, et podien cridar a anar al Marroc a fer una guerra que ni anava ni et venia, amb unes condicions infernals, perquè l'exèrcit espanyol estava molt mal equipat i molt mal preparat, però les oligarquies ordenaven que allò es fes, i per això contínuament hi havia guerres colonials en del Marroc, una cosa que va durar moltes dècades. No? I això va tenir conseqüències a Catalunya, com sabem. Bé, hi ha molta història, crec jo, a mi m'agrada molt la història contemporània. Veig, a més, que vosaltres toqueu molts llibres que hi ha tema històric, cosa que també m'agrada molt de les vostres entrevistes. A mi m'agrada molt i jo volia que sortís això. I, de fet, hi ha alguna anècdota, hi ha alguna cosa que és de la meva família. Vull dir que no m'he pogut estar de remenar i explicar alguna batalleta, no particular meva, però sí, de la meva família.
1: Bé, això sempre sol passar. No se sap mai quina part, però sol passar que sempre hi ha algun punt... Bé, per això és el que vivim, no? I per això és el poble. Hi ha un fragment, són molts els que hi he notat al quadern de lectura, però m'ha impactat aquest, no? Diu, veure'ls és encara més trist del que s'havia imaginat. Semblen un ramat dòcil. Són fills de pagesos i jornalers sense terra. Molts van calçats amb espardenyes i porten farcells de roba. Dibuixes exacte, és que magníficament, no? Sí. Cada una de les escenes.
5: Aquesta descripció la vaig escriure després de veure un apunt de Ramon Casas, que ben bé retratava això. Un grup de nois, de reclutes, que s'anaven a la Guerra d'Àfrica i feien cua, no sé si a l'estació de tren o a l'oficina de reclutament, i anaven així. I és que realment les guerres les feien els pobres, perquè a més sabreu que hi havia una taxa que els rics podien pagar per eludir el reclutament. Sí. Cosa que, evidentment, els pobres no podien, perquè era elevadíssim, no? Era molts diners per un pagès, per un jornaler. Però els fills dels rics no hi anaven, i això era encara més escandalós. No?
1: Bé, a Can Panisello ja trobareu també aquest món dels rics, no? Aquesta confrontació entre els privilegis que tenien uns i com arribaven a patir els altres. Jo penso que aquí també, amb aquesta família, has dibuixat molt bé aquest plus de superioritat. Les escales.
5: Sí.
1: Oh, quin símbol més magnífic, el de les escales.
5: Mm-hmm. Aquestes escales de marbre, sí.
1: Que havien de netejar les minyones.
5: Sí, jo he volgut retratar una família de nous rics, no una família amb aquella noblesa de la aristocràcia rural que a Catalunya en quedava poca, una família de nous rics que es construeixen una gran casa i fiquen a dintre unes escales de marbre una mica desmesurades, fins i tot, no? I obliguen les minyones a que estiguin impolutes i brillants i perfectes, perquè és com el seu símbol, no? El símbol del seu ascens. És la família Panisello, que tenen un fill que més vol ser artista. I aquí és on la cosa encaixa amb la presència de l'Elvira, de la minyona, que accidentalment aterra en aquella casa amb el seu talent. És un diamant en brut, és una noia que, si la deixessin, seria una gran artista. Però llavors allà descobreix l'estudi del senyoret. Per mi és una pàgina que m'ho vaig passar molt bé, perquè a més, com he dit, jo soc dibuixant. El material de dibuix és una cosa que a mi em cau la bava quan veig. No ho puc evitar, quan veig aquarel·les, quan veig pincells, allò és tan bonic. I l'Elvira allà té una revelació. No?
1: Mireu, ara el Jordi m'ho ha deixat molt ben filat tot, perquè llegir la novel·la, L'estació sense trens, és una miqueta... És com si ell hagués agafat aquestes aquarel·les, aquests dibuixos, aquests esbossos en carbonet i els hagués passat a paraules. Hi ha escenes escrites que són absolutament visuals i hi ha moments àlgids. Bé, quan descobreix aquest estudi i després el moment, no?, de veure l'Elvira, no?, que com es fa conscient de la vida. No us podeu perdre quan llegiu la novel·la. El moment en què les senyores de l'aristocràcia se'n van a donar estampetes o medalletes als soldats. Jo això, sí. Aquesta escena és monumental.
5: Tu saps que aquesta escena és real, eh?
1: Què dius?
5: Sí, això va passar al port de Barcelona durant la Setmana Tràgica. Bueno, no durant la Setmana Tràgica, va ser un dels episodis previs a la Setmana Tràgica, del juliol del 1909. Unes senyores de la Bona Societat, amb la, entre cometes, tota la bona fe d'aquella manera, en realitat amb tota la hipocresia, se'n van anar al port a donar estampetes i tabaqueres als soldats per animar-los en la guerra que anaven. I, a més, aquell moment, aquell dia, s'anava al batalló de cazadores de Reus. Era un batalló del Baix Camp, no? Perquè els batallons, les unitats militars, portaven el nom d'on estaven reclutada la tropa. Hi havia tropa de Reus, tropa de... En fi, de diferents poblacions. I, clar, la gent estava molt indignada, perquè aquells soldats que s'anaven eren pares de família i nois pobres, la majoria, i s'anaven a un escorxador. I més o menys ja ho sabien, perquè no era la primera ni seria l'última guerra. I, esclar, trobats amb aquella mena d'insult... Bueno, això sí, això està relatat que va ser així, sí.
1: No, totes les guerres són horroroses, però a mi, precisament, conèixer la del Rif em va impactar. I, per tant, sí, va ser un escorxador absolut. I... inhumà absolut, no sé. És un llibre... Bueno, ja ho veus que m'hi he posat molt dins de la novel·la. He trigat a llegir-la perquè anava donant toms per la meva taula i dic, haig de trobar el moment. I afortunadament l'he trobat i m'ho he passat molt bé, l'he gaudit molt. Jordi Fenosa, moltíssimes gràcies. Recordar-vos a tots l'Estació Sense Trens, publicada per Cruïlla. I ara em toca llegir-te més, que això em falta. Una bona descoberta.
5: Moltes gràcies, Mònica, moltes gràcies a tots. Espero que us agradi.

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
2: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
3: Benvinguts de nou a una nova edició de Perifèries, ja arribant al final d'aquesta desena temporada i, com sempre, amb l'Aleix Salari, el control de so i el Jordi Tortós aquí al micròfon. Com sabeu, la setmana passada vam començar aquesta sèrie de comiat de la temporada amb els clàssics del programa. Avui aquest programa el dedicarem precisament als singulars, aquells artistes singulars que han passat i han caracteritzat també el nostre programa.

I per començar, la nostra selecció de, diguéssim que, imperdibles i absolutament singulars, el nostre amic David Byrne, que allà a finals dels 80 va fer una feina molt interessant de rescat de les músiques caribenyes, abans la letra, molt abans que molts d'altres. I va gravar aquell àlbum que es deia Rainbow Moon, el que es trobava aquesta cançó, aquest The Call of the Wild, algo així com la crida de la selva. I també al programa ens ha agradat moltes vegades rescatar coses perdudes, absolutament oblidades i enterrades, pràcticament. És el cas d'un duo italià que es deien Loi Altomare. Eren el Checo Loi i el Massimo Altomare. Eren uns xavals que tenien 20 anys, allà als anys 70, que van gravar 3 discos. I el seu últim àlbum es deia L'Aco di Vico, i era un disco fantàstic. Venien d'haver estat una temporada a Londres i s'havien empapat d'alguna manera d'aquell sentit del folk britànic. I entre aquell folk britànic internacional, cosmopolita de Londres, i el segell indiscutible italià, van crear 3 àlbums magnífics. L'últim es deia L'Aco di Vico, i en ell estava aquest Buffalo.

tercer i últim disc del duet italià format per Checco Loi i Massimo Altomare. Firmaven els seus discos com el Loi e Altomare. Aquest àlbum es deia Laco di Vico, un àlbum singular i absolutament oblidat. Com també s'ha oblidat bastant a François Hardy, malgrat ser una de les grans veus i una de les dominadores de l'escena francesa pop dels anys 60 i 70, fa dos anys, el mes passat es va complir dos anys de la seva mort. François Hardy sempre ha estat per nosaltres una icona, també

François Hardy, amb l'àlbum de l'any 96, fa 30 anys ja, d'aquest treball que va fer al costat del grup francès Cat un home, i que va deixar cançons com aquest, en Pedó, amb una mica d'aigua, que s'ha convertit en un clàssic, sobretot de la última època de la seva carrera discogràfica, François Hardy. I aquí, a casa nostra, sempre hem tingut un altre personatge absolutament singular, incomparable i absolutament imprescindible, Maria del Mar Bonet.

I també sempre ens hem abocat a l'escena basca, amb, en aquest cas, en Ruper Ordorica, però també hem escoltat moltes vegades Javier Muguruza, Anari i els grans clàssics, des de Mikel Laboa a Xavier Lete. En definitiva, també aquí a Perifèries hem anat no només buscant les perifèries reals, sinó també aquelles perifèries que van més enllà de les necessitats de les modes, dels temps, etc, etc. I dins de l'àmbit mediterrani, que ens ha interessat molt i que sempre hem intentat cultivar, van trobar-nos i sempre hem defensat a una formació corsa nascuda l'any 1979, aviat faran 50 anys en actiu, que es diuen Imobrini.

Van ser els germans Jean-François i Alain Bernardini qui van formar aquest grup, i Mobrini, a l'any 1979. I això era un àlbum del 2019, Porto Incuore, que era el títol també d'aquesta cançó. És que sempre ens ha agradat buscar aquelles músiques que estan arrelades, ja sigui en territoris geogràfics o en la història o en el temps, com per exemple el que va fer Mariola Membrives al costat de Marc Ribot, el guitarrista nord-americà de jazz, quan va d'alguna manera recuperar aquelles cançons de Lorca, Spanish Songs, que havia gravat Lorca amb l'argentinita. Los Cuatro Muleros era una d'aquelles peces.

0: Només la veu de la cantaora Mariola Membrives i la guitarra elèctrica de Marc Ribot. El resultat és magnífic. Un disc poc valorat o que ha passat una mica desapercegut, però que ahir queda. L'Orca Spanish Songs, així es diu aquest treball que va gravar la Mariola Membrives l'any 2019. I un altre també dels nostres personatges habituals, convidats habituals aquí a Perifèries al llarg d'aquests 10 anys, ha estat sempre el argentí de mare argentina i pare nord-americà, Kevin Johansen.
1: Cuando el amanecer dejó de amenazar, nació la mañana. Y tu parecer cambió de parecer como si nada. Estrella fugaz que el cielo atravesó sin un testigo, pasando ese umbral que no se animó a cruzar.

Kevin Johansen, un dels cantautors amb més personalitat i més independència, entre cometes, de l'escena argentina actual. Tot un talent realment sempre encara per descobrir. I era un disc aquest, Vi, es deia, del 2012. I en l'àmbit anglosaxó sempre també ens han agradat aquells artistes que han fet la guerra pel seu compte, com diríem. Michael Head és un home de les nostres favorits. Ex Pale Fountains, ex Shaq, Strange i últimament amb la Red Elastic Band, la seva carrera ens ha encantat. L'any 2022, fa només 4 anys, ens va deixar un magnífic treball. L'àlbum es deia Dear Scott.

I una cosa que ens ha agradat molt fer ha sigut descobrir veus, artistes, noves propostes. Craig Finn, que és aquest home que acabem d'escoltar, és tota una descoberta, almenys per nosaltres, i una veu realment singular, pròpia. No s'assembla a ningú, malgrat que pot comparar-se, diguéssim, amb un Randy Newman del segle XXI. Craig Finn és nascut a Boston, crescut a Minnesota i instal·lat a Nova York des de l'any 2000. Ell va formar part i és el cantant de Hold Steady, una banda que ha tingut molta ressonància dins dels àmbits més independents, però que en solitari, com a Craig Finn, ens agrada molt. Aquest és un treball que hem sentit de l'any 2019 i la cançó es deia Blankets. L'àlbum es diu I Need a New World. I un altre també de les artistes que més ens ha interessat, perquè hem seguit, sí, durant aquests 10 anys molt en l'àmbit de l'americana, en les noves propostes americanes, és Margot Price, una dona que, més enllà dels èxits de Taylor Swift i d'altres nord-americanes, ella ha portat una certa personalitat als seus discos. Avui la recuperem amb un àlbum que era un homenatge de l'any 2023 a Leon Russell, i d'aquesta manera fem tribut a dues persones, Margot Price cantant una cançó clàssica, un clàssic de l'amic Leon Russell. El tema era Stranger in Strange Land.

Stranger in a Strange Land de la Margot Price, fent tot un homenatge a un dels grans de la música nord-americana, Leon Russell. I nosaltres marxem amb un tema, un disc que es deia Street Noise i és del 1969. El signaven Julie Driscoll, Brian Auger and The Trinity. Per nosaltres va ser tota una epifania. Així és que ens acomiadem per avui, l'Aleix Salari, el control de so, i el Jordi Tortós aquí al micròfon, i la setmana que ve continuarem acomiadant-nos de la 10a temporada de Perifèries.

Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: Hola, benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Avui us proposem un Jazz Club concert molt especial. Es tracta del directe ofert pel quartet del baterista i compositor balear Enric Fuster, guanyadors del Premi Step 2026 en la seva primera edició. El Premi per a joves intèrprets menors de 30 anys organitzats per Joventuts Musicals de Catalunya oferia als guanyadors, entre d'altres aportacions, un concert al Festival de Jazz Terrassa. L'actuació celebrava el 22 de març a la Nova Jazzcava amb molta expectativa per conèixer en viu i en directe el projecte d'aquests quatre magnífics de l'escena jazzística, una formació que va captivar des del minut 1 a la nombrosa audiència que al capvespre es va congregar al Club Agarenc.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazzcava, amb Susanna Carmona.

La Federació de Joventuts Musicals de Catalunya obria el 27 d'octubre de 2025 la convocatòria de la primera edició del Premi Estep d'Interpretació de Jazz 2026, un guardó que naixia amb la voluntat d'impulsar el talent emergent i donar visibilitat a noves veus del jazz fet al país. El premi, dotat amb 10.000 euros, s'adreçava a solistes i formacions fins a quintet, liderades per músics nascuts a partir de l'1 de gener de 1995 i o residents legalment a Catalunya. Un dels aspectes més rellevants del Premi Estep és la seva vocació territorial i nacional, perquè el projecte guanyador actuaria en dos dels festivals més emblemàtics del país, el Festival de Jazz Terrassa, impulsat pel Club de Jazz d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals, i el Jazz Tardor de Lleida al novembre, una aliança amb aquests dos espais que consolidava aquest guardó com una plataforma real d'accés als grans escenaris del jazz català. Així que el dia arribava i el Festival de Jazz Terrassa acollia aquests quatre magnífics guanyadors del premi en la seva primera edició. Esteu escoltant a Xavier Maldonado, el saxo tenor, i ho escoltarem més endavant també el soprano, a Guillem Colbonis al piano, a Joan Garcias al contrabaix i el líder de la formació, el baterista mallorquí Enric Fuster, amb una peça de Milton Nascimento, Milagro dos Peixes. Mm-hmm.

Molt bona nit. Moltes gràcies per ser aquí, per omplir aquest espai tan preciós. I res, abans de tot, m'agradaria molt presentar-vos a aquests companys i grans músics que tenim la sort d'estar avui aquí dalt. Guillem Colguán, el piano. Xavi Maldonado, en els saxos. Joan Garcies, en el contrabaix. Res, això que compartirem avui no és més que un recull de composicions originals i de cançons que els hem donat mitja volta i que ens fa anys que ens acompanyen i que ens venia molt de gust tocar. Venim d'estar 5 dies a un estudi a la Costa Brava. Hem estat increïbles allà dalt, ens han cuidat moltíssim i ha pogut passar tot això que escoltarem avui, que és una primícia, perquè en el final nosaltres també hem estat compartint i creant aquests 4 dies allà tots junts. He començat amb una cançó que se diu Milagre dos peixes i continuarem amb una altra que se diu Càpsula del

Càpsula del temps, una cançó original d'Enric Fuster que explicava en l'escenari de la Nova Jascaba el dia 22 de març de 2026 precisament aquesta història sobre una capsa que s'enterrava i que passava el temps i que amb els anys doncs, es tornava a obrir aquell forat a la terra per desenterrar-la i descobrir el que hi havia en allà dins, però amb una altra generació. I bé, amb aquest tema original prosseguir aquest concert que us estem oferint avui al Jazz Club, emmarcat en el 45è Festival de Jazz de Terrassa. Enric Fuster presentava els músics i presentava que havien fet una residència dins d'aquest premi. Ho van fer a la Brava Performing Arts de la Bisbal de l'Empordà, un espai pensat per potenciar aquesta maduració artística de les propostes emergents. Va ser al llarg de la segona setmana de març i arribaven a la Nova Jascaba en plena forma. El Premi Step es presentava com una iniciativa que fa país, no?, connectant les províncies de Girona amb aquesta residència a la Bisbal, de Barcelona amb el concert a la Nova Jascaba de Terrassa i també de Lleida, on hi haurà el Jazz Tardor el mes de novembre i on el quartet d'Enric Fuster oferirà el seu segon concert en directe. És un circuit de creació, de formació i d'exhibició que vol projectar el futur del jazz català.

Eu sei que vou te amar, segur que és una peça que us sona, que la coneixeu, un clàssic de la música popular brasilera del gran Caetano Veloso, i una de les peces que es van interpretar en directe el 22 de març de 2026 en el marc del 45è Festival Gesta

passar a la nova Jascaba, un tema que van estar treballant el quartet del baterista Enric Fuster al llarg de la residència celebrada a la Bisbal dins del Premi Estep en la seva primera edició. I com explicaven des de l'escenari del Club Agarenc, una peça que els ha agradat treballar col·lectivament i que probablement formi part del repertori que seguiran oferint en directe a molts, esperem, llocs de Catalunya. En aquest premi, quatre formacions van ser les finalistes: la del saxofonista Marçal Parramon, la del clarinetista Martí Mitjavila o el duet entre els germans d'Atzira, l'Iscla i la Magalí. Els guanyadors, però, Enric Fuster Quartet, que esteu escoltant avui al Jazz Club.

qualitat artística i originalitat, trajectòria i potencial de projecció professional, coherència i claredat del projecte i viabilitat i compromís amb la proposta. Aquests són els criteris del Premi Estep amb la seva primera edició, la de 2026, que avui, en el directe d'Enric Fuster Quartet, us estem oferint al Jazz Club Concert. 4 o 5 criteris que aquesta formació de, liderada pel baterista de l'O, amb el mallorquí Enric Fuster, complia perfectament, amb Xavi Maldonado als saxos, valencià, Guillemín Colbonis al piano i Joan Garcias, també mallorquí, al contrabaix.

format al Conservatori del Liceu amb beca Ferrer Salat, Enric Fuster és un dels bateristes més destacats de la seva generació dins de l'escena actual. Ha desenvolupat una trajectòria internacional intensa, actuant en clubs i festivals d'Europa, Àsia i també d'Amèrica. Ha col·laborat amb figures rellevants del jazz contemporani i lidera el seu propi quintet, finalista de concursos com el de Joventuts Musicals d'Espanya amb la seva modalitat de jazz. També codirigit el projecte Big Babo, reconegut també amb els premis Enderrocs, i ara és Premi Step d'Interpretació de Jazz 2026.

0: Algunes versions, com aquest Stranger in Paradise de Borodin, que acabeu d'escoltar, o Get Then Talk de Willie John Jr., la peça que ara escoltem amb aquesta intro preciosa de piano sol de Guillem Colloures i aquesta pianística tan, tan personal del jove músic català. El repertori, doncs, hi havia algunes peces originals d'Enric Fuster, alguns temes d'altres compositors, però sempre amb una mirada molt a la seva manera, no? Feta per a mida una mica pel quartet. I precisament aquest tema que ara estem escoltant era una de les cançons que Enric Fuster escoltava a casa quan era petit i que va decidir també incorporar amb aquesta residència a la Bisbal, que formava part del Premi Esteps 2026, per oferir en directe en el concert que avui estem escoltant al Jazz Club, aquest Enric Fuster Quartet, celebrat a la Nova Jascaba el dia 22 de març en el marc del 45è Festival Jazz Terrassa.
1: Jazz Club Concert.

El Festival de Jazz Terrassa com a plataforma del talent jove, una qualitat que no només celebra el Club de Jazz d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals Agarenc durant el festival, sinó al llarg de tota la temporada estable en el Club del Passatge Tete Montoliu, amb formacions joves, amb nous projectes i especialment amb jam sessions setmanals. En el marc, però, del Festival 2026, el seu número 45 de la trajectòria del Festival de Jazz Terrassa, acollir el Premi Estep, impulsat per la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, era una reafirmació d'aquest objectiu, d'aquesta voluntat que fa anys que Jazz Terrassa tira endavant, i un honor també, per descomptat, poder escoltar músics tan interessants com els del quartet del baterista Enric Fuster, amb un Xavi Maldonado, aquest saxofonista valencià, un diamant en brut que va sorprendre moltíssim el públic que va omplir la sala terrassenca per escoltar-los en directe. El tema que escolteu, un original de Fuster, porta per títol Evoc, i és el tema més antic del repertori d'aquest músic, perquè està inclòs en el seu primer àlbum, i és una peça que, com explicava al públic, l'acompanya en tots els directes. Un tema superenèrgic i original que avui escoltem al Jazz Club Concert.

Xavier Maldonado, al saxo tenor i també al soprano, Guillaume Coubonis al piano, Joan Garcias al contrabaix i Enric Fuster a la bateria. Quatre joves que han estat els guanyadors del Premi Estep en la seva primera edició. Aquest premi dedicat a la interpretació de jazz per a menors de 30 anys amb residència a Catalunya i amb un bagatge professional contrastat. Per tant, Enric Fuster, de l'any 97, Xavi Maldonado, el més jove, de 2004, el Guillaume Collbonis, del 99, i Joan Garcias, de 1995. Aquests quatre músics que a partir d'ara doncs, tenen un camí obert per poder enregistrar aquest projecte que van estar treballant amb residència per oferir-lo en directe a festivals com el de Jazz Terrassa o el Jazz Tardor de Lleida el novembre de 2026 i també dins del catàleg de música que ofereix joventuts musicals doncs, als seus associats arreu de Catalunya. Vol dir que una bona feina que a partir d'ara podran celebrar i que nosaltres també, des del Jazz Club, ho fem. Estem escoltant una peça original, en aquest cas del pianista Toni Mora. Ell és també mallorquí i és un dels músics que acompanya habitualment el quartet d'Enric Fuster. Per circumstàncies, en aquesta convocatòria, ell era fora, estava als Estats Units i, per tant, va ser substituït per Coubonis. I així ha quedat ara el quartet que tira endavant la convocatòria del Premi Esteps i aquests concerts que us estem comentant. Però nosaltres hem volgut triar també una de les peces que sonaven en el concert i és aquesta cançó de l'Esclau Alliberat, original de Toni Mora.

0: Jazz Club a la xarxa, des de la nova Jazz Cava de Terrassa amb Susana Carmona.
1: Res, això era una cançó que se diu Cançó de l'esclau, alliberat. I crec que farem una cançoneta més. No vull deixar d'agrair eternament una altra vegada a tothom que està involucrat per haver-nos donat aquesta oportunitat de ser aquí i de totes aquestes coses que ens estan passant, que és preciós i per mi crec que és compartit, és com una empenta molt gran per poder tocar música pròpia i poder compartir aquests moments amb amics, que és molt enriquidor i és molt important per nosaltres. Acabarem amb una cançó que és una cançó tradicional de casa, de Mallorca. És una cançó que ens canten per anar a dormir. I aquesta cançó és de Honorat Noguera. Era un capellà. I això se diu Bou Beribou. Espero que heu passat molt, molt de gust, igual o més que nosaltres. I abans de despedir-nos, m'agradaria presentar una vegada més aquests grans músics. Guillón Culhuanes, piano. Xavi Maldonado, en el saxo soprano i saxo tenor. Joan Garcia és en el contrabaix. I jo sóc Enric Fuster. Moltíssimes gràcies i això és Bou Beribou.
0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.

0: Ja heu escoltat l'entusiasme d'Enric Fuster i nosaltres volem marxar i deixar aquest Jazz Club Concert amb una cançó de Bressol, aquest tema d'un capellà, Oronet Noguera. Amb aquest posem punt i final al Jazz Club d'avui. Agrair a Manolo Guerrero les vies de so i també a Oriol Bacardí, tècnic del directe de la Nova Jazzcava. Proposar-vos escoltar-nos més endavant perquè avui és el final de la temporada, d'aquesta temporada del Jazz Club a la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazzcava, amb Susanna Carmona.

0: Ja heu escoltat l'entusiasme d'Enric Fuster i nosaltres volem marxar i deixar aquest Jazz Club Concert amb una cançó de Bressol, aquest tema d'un capellà, Oronet Noguera.
1: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tenim avui al programa? Doncs atents i atentes, perquè déu-n'hi-do. De convidats, ni més ni menys que Tinent Rovira, director de Gest Music and the Mall, i també tindrem amb nosaltres a la Laia Vidal, directora de Tu Cara Me Suena. Amb ells parlarem de la recta final del Tu Cara Me Suena, d'Operació Triunfo, de Gest Music, de televisió i de moltes coses més. Com sempre parlarem de televisió amb l'Assumpta Vitòria, recordarem tres mítics programes de la tele, de la nostra estimada Caixa Tonta, entre d'altres, per exemple, el Gran Prix, que ara torna justament el Gran Prix del verano. I per acabar, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb la seva secció, amb el seu racó, en el que hi pot passar de tot. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Preparats, preparades, comencem!
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs tornem a tenir aquí amb nosaltres a l'Assumpta Vitòria per parlar de la història de la tele. Assumpta, com estàs?
3: Doncs molt bé, i més amb vosaltres. Home. Començant aquesta Caixa Tonta tan xula.
1: Com sempre.
3: Avui
1: com sempre.
3: Porto coses que us agradaran, ai, super. I us en recordareu segur.
1: Seguríssim.
3: Faig una mica d'explicació del principi.
1: Vinga.
3: Perquè la televisió ha estat durant molts anys una de les principals formes d'entreteniment de les famílies.
1: I tant.
3: I era Televisió Espanyola, perquè no n'hi havia una altra.
1: Ni més ni menys.
3: Que van fer programes que feien riure, emocionar i passar grans moments a milions d'espectadors. Per exemple, un programa dels més recordats...
1: A veure, anem a recordar un dels programes.
3: Que encara es fa ara, eh?
1: Encara es fa, eh?
3: Però és molt important, eh?
1: Ha tornat... Mira, torna aquesta setmana, precisament.
3: Es diu El Gran Prix del Verano. Va començar el 1995.
1: Apa, aquí. Mira, doncs, què et sembla si posem una mica la música?
3: Va,
1: Vinga, posem una mica la sintonia.

0: Aquest concurs enfrontava pobles de tot Espanya amb proves divertidíssimes, amb inflables gegants, obstacles, disfresses i les famoses vaques. El programa es va convertir en tot un clàssic de les nits d'estiu i encara avui és molt estimat.
1: Home, mare meva, el Gran Prix del Verano, presentat per al nostre estimat Ramonxo,
0: que
1: Ramon García.
0: És més bona persona.
1: Ah,
0: jo me'n recordo que en feien No te rías, es peor.
1: Oh, te recordes?
0: Que sempre deien tothom, és tan bona persona que es deixa vestir com vol.
1: Mira, ja m'ho vas dir.
0: Sempre.
1: Que vas treballar amb ella allà al No te rías, es peor.
0: Molt de temps, amb la Paz i tot aquest
1: rotllo. Sí.
0: Doncs anem a lo nostre.
1: A veure.
0: Operació Triunfo.
1: Mare meva, Operació Triunfo. Vinga, comencem. Posem la sintonia i parlem de d'OT. Vinga, la primera edició.

0: Televisió Espanyola va revolucionar la televisió amb aquest concurs musical en què joves cantants convivien en una acadèmia mentre es preparaven per actuar cada setmana. El públic seguia amb molt amor la seva evolució i votava els seus favorits. D'aquest programa han sortit moltíssima gent. La Sense Rosa dubte. D'Espanya...
1: La Chenoa...
0: El Bustamante...
1: Bustamante, el Bisbal... Molts.
0: I el Manu Tenorio.
1: Ara, com la primera edició cap.
0: Com la primera.
1: O no?
0: Perquè era sorpresa.
1: Han sortit altres, sí. Però la primera era com Gran Hermano. El primer Gran Hermano.
0: Sí, sí. Feia molta emoció... Era com nou, és que
1: exacte.
0: El nou, la sorpresa és superimportant.
1: És importantíssima. I per acabar, Asunción, a veure...
0: Continuo amb Saber i Ganar,
1: Home, Saber i Ganar...
0: Que és del 97.
1: Uf, mare meva. I
0: que
1: estem al 2026.
0: El Sergi Chaff,
1: El Sergi Chaff, gran amic teu.
0: Gran amic.
1: Oh, que maco.
0: Com germà, no
1: I
0: sé, una
1: sí.
0: cosa sèria.
1: Sens dubte.
0: Doncs, bueno, això, presentat per Jordi Hurtado.
1: Jordi Hurtado...
0: Un dels concursos més llargs de la televisió.
1: Mare meva.
0: I els participants posen a prova els seus coneixements amb preguntes de cultura. Que, per cert, de les preguntes,
1: sí.
0: tindríem que dir que fan les millors preguntes de tots els concursos
1: sí,
0: que vaig veient.
1: Dels millors. Sí.
0: Busquen molt bé les
1: preguntes. Sí,
0: tenen
1: sí,
0: com
1: sí,
0: una
1: sí.
0: història bonica.
1: I tot
0: i
1: ben
0: no
1: explicat.
0: I no són vanes, no són preguntes vanes. Sempre deixen alguna petjada dintre del cor.
1: Sens dubte. Oh, que bé que ha quedat això,
0: Sí, perquè és que sí, pregunten coses de, no sé, d'Almagro, de tot arreu.
1: De tot, sí, sí.
0: Coses molt boniques.
1: Molt bé. Doncs, és un programa que també, realment, el presentador fa molt.
0: Fa molt el presentador.
1: Del Jordi.
0: I fa molt les preguntes. Jo trobo que el Jordi ho fa molt bé.
1: Molt bé.
0: I les ulleres que porta són
1: també,
0: molt bones.
1: Són divertides, sí, sí, sempre sí, les va canviant.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé.
0: Jo les estimo molt, clar.
1: Hombre, només
0: faltaria. Els estimo molt, aquesta gent.
1: Ai, quina bona família.
0: Vale.
1: Molt bé, doncs, Assumpta, gràcies, com sempre, per estar de nou avui amb nosaltres. Ens acomiadem la secció, si et sembla, amb un fragment del Saber i Ganar.
0: Home, i tant.
1: I del Jordi,
0: que
1: és un dels presentadors...
0: Un dia l'has de fer venir, jo el trucarem i el fem venir ara, que ve-li el setembre
1: Exacte,
0: o l'octubre.
1: Exacte, a principis de temporada,
0: sí, va.
1: I el tornem a portar aquí.
0: Tenim dues persones pendents, el Joan Pere... que t'ho he promès sempre, perquè són molt bones, molt bons companys, per dir-te.
1: Un dia ens el vam trobar al teatre, te recordes que et va venir a veure?
0: Clar, i no dic amigos, són companys.
1: Total.
0: Però que aquests dos segur que venen.
1: I tant, i tant. Mare meva, doncs, què
0: doncs
1: he de
0: dir? Ja està fet.
1: Gràcies, Assumpta Vitòria. Seguim amb el programa.
2: Saber y Ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado.

0: Doncs avui tenim amb nosaltres el privilegi de compartir una estona amb dues persones que hi ha darrere d'alguns dels programes més estimats de la televisió. Ells són Laia Vidal, directora de Tocar a Més Sona, i Tinet Rovira, director de Gest Music, la productora responsable de formats doncs, icònics com Operació Triunfo, Tocar a Més Sona i molts altres. Parlem de televisió, de talent, del que passa entre bastidors i de com s'aconsegueix que setmana rere setmana milions d'espectadors s'emocionin davant la pantalla. Laia, Tinet, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Benvinguts.
1: Gràcies. Bon dia, hola, què tal?
0: Escolteu-me, això ho tenim aquí, comencem ja amb semifinals, esteu ja amb directes, estem ja amb els directes de Tocar a Més Sona, que això ja és un altre nivell, eh? Parlem abans amb la Laia, el directe ja és un altre tema, i més amb Tocar a Més Sona, que és un programa complex, eh?
1: Sí, clar, les nostres temporada rere temporada han anat creixent les coses en escena i quan fem un gravat doncs podem parar un moment per muntar tot el backline, tot l'atrezzo que té una actuació, però en el directe no comptem amb això. Tenim 3-4 minuts per desfer una posada en escena i fer l'altra. Llavors, doncs, clar, és un altre estrès afegit, però bueno, també és emocionant.
0: Què deia el Tinet?
2: No, dic que és emocionant, bàsicament, perquè enguany ens toca competir amb el Mundial, també.
0: Exacte.
2: Hi ha una lucha de gigantes, entre la música i la pilota, diguéssim.
0: Totalment. Tocar a Més Sona continua sent un dels programes més seguits de la televisió. Quin creieu que és el secret perquè després de tantes temporades continuï enganxant el públic?
2: Jo crec que ara ho dic jo perquè la Laia no ho dirà, perquè està molt ben fet. Està super ben fet. És un programa, jo crec que és dels programes més ben fets que hi ha en aquest moment a la tele, més ben produït, més ben dirigit, més ben pensat, amb un equip al darrere que no s'adorm, que intenta sempre anar al límit i sorprendre l'espectador. I jo sempre que en feu entrevistes, la gent que parla de televisió, jo sempre us dic que el més difícil que hi ha a televisió és trobar la veritat. I Tocar a Més Sona encara és dels pocs programes on tot el que veus és veritat. L'esforç és de veritat, les posades en escena estan pensades perquè la gent s'ho cregui. O sigui, té aquest punt de màgia que tenen els programes d'entreteniment que logren passar amb el temps, però també té tot aquest punt de o sigui, que és molt honest amb el públic. Tu et pots quedar el divendres a la nit a veure la tele, però saps que allà algú s'hi ha deixat la pell.
0: Sens dubte.
1: També la veritat dels concursants, que és gent que els traiem de la seva zona de confort. Els que canten els fem cantar de maneres que no ho han fet mai. Els que no canten els fem cantar que no ho han fet mai. I llavors entre ells es genera com un... Sembla tòpic, però és una realitat. Es genera com una energia molt bonica de família, a més, com que gravem a Barcelona, molts són de fora, passant dos dies junts, sembla unes petites convivències, i tota aquesta relació, i quan un guanya, els altres s'alegren, és real, quan un li costa de veritat, i llavors els cantants ajuden els humoristes, i tot això jo crec que traspassa la pantalla. A part d'una cosa que és el que deia el Tinet, l'equip, ostres, tenim a l'equip que a més li agrada fer la seva feina, llavors és molt fàcil, perquè la gent de música farà el millor perquè allò soni bé, no? Els micros, tot el detall. Els de Trezzo els hem de frenar de vegades perquè volen posar tant a Trezzo que dius...
0: No cal.
1: Exacte. Producció, que bueno, cuida tot. Llavors tothom té tantes ganes de fer la seva part bé, que, ostres, és molt fàcil fer el programa així.
0: Es
1: I un
0: nota.
1: Altre element que nosaltres jo crec que ens plantegem cada any és la sorpresa. És a dir, sorpresa en el càsting, de que de cop tinguis personatges que cada setmana facin una cosa diferent, i en les actuacions, des de buscar una cosa revival que la gent jove desconeix absolutament i li pot ser una sorpresa, o a l'últim èxit viral, que de cop i volta la gent més gran descobreix i pot riure, no? I crec que la sorpresa és una cosa que sempre tenim nosaltres al cap a l'hora de composar les gales i a l'hora de pensar en què volem que la gent vegi a casa.
0: Tinet i Laia dirigint programa en directe, o gairebé en directe, ara tindrem ja els directes purs i durs, amb tanta música, coreografies, maquillatge i canvis de vestuari, deu ser un autèntic repte. Com és un dia abans d'una gala, ara que estem precisament amb aquest tema?
2: Són dies molt llargs, bàsicament són llargs.
1: Sí, són molt llargs.
2: Sí, el que dèiem abans, perquè les coses surtin bé, s'han d'assajar molt. O sigui, no hi ha res... nosaltres improvisem moltes coses, però perquè hi ha una feina abans molt, molt meticulosa. Però la veritat és que nosaltres ara farem els directes, i evidentment, com deia la Laia, un directe... hi ha una limitació de temps entre número i número. Normalment, quan no anem en directe, també fem un fals directe, perquè no volem que es perdi l'emoció de la competència i de la competitivitat, i que no, i quan tu crees un clima en el plató, és molt decebedor haver de parar i tornar a escalfar una mica l'ambient, no? Doncs, per tant, nosaltres també tenim l'objectiu durant els gravats que allò sigui un fals directe i que les pauses siguin el més curtes possible. En el directe, evidentment, que no poden haver-hi pauses i que tot ha d'anar seguit, i això hi afegeix una mica més d'estrès en l'equip. Però bueno, escolta'm, el programa aquest, que el portem fent des del 2011, l'hem fet del dret i del revés. L'hem fet gairebé tots els dies de la setmana. Ara ens sembla que és el gran programa del viernes, però hem anat diumenge, hem anat dimecres, hem anat a molts dies, i hem fet versions amb gairebé tota la temporada en directe, o més de la meitat de la temporada en directe. Hem anat amb edicions que eren 100% gravades. Ara hem aconseguit fer la semifinal i la final en directe, perquè creiem que és com un incentiu que dones al públic que et segueix cada setmana, que puguin votar almenys sí. Les dues en la fase final del programa. Però és un programa, diguéssim, que com que està fet amb molt d'amor, s'adapta gairebé a tot. Saps què et vull dir? Nosaltres, diguéssim, totes les coses que ens han suposat un canvi sempre les hem revertit per millorar el producte o per millorar la situació, no? I la veritat és que tenim... Tot està molt, molt, molt, molt engraçat. És a dir, tenim un bon presentador. O sigui, el Manel no falla mai. Tenim un jurat, que jo crec que és el millor jurat de qualsevol...
0: Que són uns cracs.
1: Sí, sí.
2: Saps què et vull dir? Tenim cada any... Tenim la sort de detectar un càsting i uns concursants que venen i se n'obliden de tot i es posen al servei de l'espectacle i al servei de l'entreteniment. Llavors, clar... Estar al capdavant d'una producció així dona gust i et compensa, pues, el que deia ara amb la Laia, les hores que ens tirarem al plató avui i demà, compensen els nervis, compensa moltes de les coses que a priori diries, ostres, quina putada.
1: És que hi són moltes hores, però també riem molt, ens emocionem, ho diem moltes vegades, que el programa és d'aquestes partint-te de riure d'una cosa que acaba de passar i als dos minuts estàs plorant perquè algú està cantant i t'ha emocionat i està explicant que allò ho fa perquè era el seu somni de petit, no? Llavors, ostres, al final, el que deia el Tinet de la veritat també ens passa per nosaltres, llavors és xulo estar allà i com que tots ho vivim una mica de la mateixa manera, des dels concursants fins a l'equip, una mica unes colònies que passem dos dies allà, la veritat és que se'ns fa lleuger. També és cert que portem moltes gravacions, fa molta calor i ara dius, ostres, hem d'esmorzar fort i dinar bé perquè són hores. Però, ostres, anar a treballar i riure no té preu, no?
0: Sens dubte. Tant a Operación Triunfo com a Tu cara me suena, com dèiem ara, hi ha molta emoció, molta emotivitat. Què us agrada més, veure el creixement artístic dels participants o la connexió que acaben creant amb el públic, que és brutal, per exemple, amb aquests darrers Tu cares me suenas, que estan sent tremendos. O sigui, és que és brutal el que s'està visquent en aquests últims programes.
2: Clar, a nosaltres ens agrada tot. A nosaltres ens agrada apostar per algú. Ens agrada apostar per algú que potser fins i tot nosaltres tenim dubtes, però que hem vist algú i que hem detectat algú, perquè la gent no se n'oblidi que nosaltres fem càstings a tots els famosos.

0: Fins i tot amb la percepció que té un mateix del que pot fer i el que no pot fer, no? I com deia la Laia, nosaltres, bàsicament, el que intentem sempre a tots els programes que fa, i això és una marca de Just Music, és que tothom estigui molt còmode. La
1: això
0: gent,
1: es nota.
0: Quan treballa des de la comoditat, quan treballa des de la confiança, quan sap que tot l'equip està allà per ajudar, quan tot l'equip està allà perquè ells brillin, les coses surten millor que si treballes des de la confrontació o treballes des de l'atenció. Nosaltres intentem que el clima de treball sigui el més delicat possible perquè tothom se senti molt a gust i faci més del que esperava fer perquè es troba molt a gust. Moltes de les coses que hem fet a vegades, en tu que només una, han partit de coses que els hi han passat pel cap als concursants. Coses que nosaltres pillem al vol, no? Que de cop diuen, ai, doncs a mi m'agradaria no sé què, i penses, hòstia, doncs mira, et sortiran al col·lador encara que tu no ho sàpigues. Perquè és allò de dir, ostres, com és que arrisquen tant? Arrisquem molt perquè tothom està molt còmode.
2: Clar, tenen un clima de confiança. Jo sempre dic, el que es posen les perruques són ells. No? Nosaltres els donem tot, però al final qui surt a fer l'espectacle és ells. Si algú surt segur de que no l'expulsaran, que com a molt és un 4, farà riure, però que està fet amb el carinyo no? I que tots estem allà brindant el millor perquè puguin brillar, ho faran diferent que si els obliguem a fer una cosa que no veuen. No? Llavors, tenen confiança amb el que nosaltres els donem, no? Amb el que el pulsador els dona, per això, perquè senten que és des del respecte i des del cuidar-los molt. I, no sé, hem tingut gent... Jo és que ara parlaves d'això, Tinet, i pensava en Bertín Osborne, per exemple.
1: Sí, jo també.
2: No s'havia maquillat mai en 43 anys de televisió, mai. I va acabar imitant a una dona. I tu li dius, i al Bertín, bueno, jo sempre que l'he sentit parlar del programa em parla meravelles i que s'ho va passar bé i que... No? Llavors, ostres, això demostra que algú que està com molt a les antípodes del que és el nostre concurs, perquè és un tio que no, que no sempre de tio, no? I de cop i volta fa tot això i s'ho passa bé, doncs per mi va ser un gran... Dir, mira, que bé que hem aconseguit això, no? Aquest clima i aquesta... que ells pugui sentir amb confiança per donar el mateix d'ell. I no només això, sinó jo crec que la gent a casa va descobrir un altre Bertín. No? Venia amb una imatge molt determinada i, ostres, de cop vam veure un tio pues, simpàtic, amb ganes de jugar, que tot això crec que va fer que els veiessin diferent. Llavors, pues, això em fa una mica...
1: Totalment.
2: Crec que aquest... de confiança...
1: I aquest duet últim que han fet el Jesulín d'Ubrique i la Campanario, ostres, és que és tremendo, va sortir a tots els diaris, a totes les televisions, va ser brutal.
2: I he de dir que nosaltres no sabíem que el Jesulín després es declararia la seva dona, imagina't.
1: Sí, és que va ser preciós, un moment televisiu impagable.
2: No li vam demanar, i per què ho va fer? Doncs jo crec que perquè se sentia còmode amb tothom, perquè no estava a gust, perquè s'ho passa bé, perquè està com a casa, i de cop i volta va dir, doncs em ve de gust fer això, però no, una revista potser hagués pagat molts diners per una exclusiva així. Nosaltres
1: ja t'ho dic jo.
2: Passa perquè estem en família.
0: Però fixa't si hi ha la complicitat de tot l'equip, que ell va parlar amb les noies de vestuari, els va demanar que li fessin una butxaca especial per posar-ho. I tot això no ens en vam ni enterar.
1: Que bo!
2: No ho va dir a nosaltres, no ho va portar com en secret.
0: Llavors, també és veritat que quan un personatge tan mediàtic com el Jesulín cada cop accepti a convidar la seva dona a fer un demostra que nosaltres posem tot el de la nostra part perquè tothom se senti el més còmode possible. Que ningú... O sigui, el que no volem mai és que algú pensi, ostres, em llevo i ai, ara he d'anar al plató, quin rotllo. No tots diuen, hòstia, quines ganes tinc de venir.
2: Sí. La Maria Parralo porta dues setmanes plorant per les cantonades, mare perquè no vol que s'acabi. Cada vegada que li fem alguna entrevista acaba plorant. I acaba, saps, que està, perquè s'ho estan passant superbé, estan fent coses que com a cantant doncs, potser no pot fer la seva carrera perquè són coses diferents i és una experiència que estava... És com un Erasmus, que saps que hi vas, passarà i no podràs repetir mai més encara que tornis al lloc perquè ja no ho viuràs d'una altra manera. Doncs és una mica així, jo crec, una mica aquesta sensació per ells.
1: Molta gent només veu el resultat final. Quina és la part de la feina que el públic no coneix i que és imprescindible perquè tot funcioni?
0: Home, doncs bàsicament la gestió del talent, la gestió del personal. Tots som persones i tenim dies bons, dies dolents, Nosaltres hem tingut concursants que han vingut allà a fer riure el personal i feia mitja hora havien deixat el seu fill o la seva filla a urgència.

0: Déu-n'hi-do.
1: Saps què et vull dir?
0: Sí.
1: I, mira, porto 3 dies d'urgència sense dormir, he deixat ara la nena a casa i vinc aquí i us faig riure, no?
0: I ho dono doncs, tot.
1: Una mica és això, no? És a dir, hi ha una gestió... perquè són persones i tothom té els seus dies. Hi ha gent que ha vingut a treballar amb febre, hi ha gent que ha vingut a treballar amoïnada perquè ha deixat a casa seva algú malalt, o gent que les coses no li van prou bé i tal. I un cop estan allà, doncs ho donen tot, no? I gestionar tot això a vegades... O sigui, aquí he de donar jo tots els mèrits a la Laia, que té molta paciència. Té molta paciència, és una persona que sap escoltar i que sap posar en la pell dels altres, no? I crec que això ha sigut bàsic també perquè el programa durés tant de temps, no? Que ens hem posat molt...
0: Mira, jo estic una cosa, sóc espectador, sóc crític també televisiu, en parlo molt, i us he de dir que, ostres, que veig aquesta temporada de Tocar a Més Sona i és com si haguéssiu tornat a començar, treballeu amb molta il·lusió, això es nota, es percep, el públic ho percep, nosaltres també ho percebem, els periodistes, i és d'agrair perquè, ostres, veus la implicació i es nota, és que això es percep, és que es nota, és palpable gairebé, no? Aquesta bona bona complicitat entre tothom, no? I això és d'agrair, de veritat que enhorabona.
1: Sí, és com un treball en grup, no? De dir, és un entreteniment que fem i que quan el grup, bàsicament, que és qui ha de defensar el programa o han de donar la cara pel programa, que són els concursants, doncs es crea aquesta companyonia, no? Aquesta germandat que hi ha, doncs per a nosaltres les coses se'ns facilita molt, no? Perquè els èxits d'uns són els èxits de tots.
0: Ni més ni menys.
1: Aquí ningú fracassa mai. O sigui, la gran grandesa del Tocar a Més Sona és que aquí ningú fracassa mai. O sigui, ni que tu siguis l'últim, ni que quedis l'últim classe, mai et penalitzarà. Sempre passa per al davant que tu has sigut concursant i que ho has donat tot i que has fet riure la gent.
2: Sí. És que nosaltres ni ens en recordem moltes vegades de...
1: guanyar i de perdre.
2: A vegades és, no, va guanyar aquest, no, va guanyar l'altre, perquè al final això és igual. Ara ens en recordem de la Yolanda Ramos fent...
0: Clar.
2: Ens en recordem de la Sílvia fent no sé què, ens en recordem...
0: A l'Arturo fent la Shakira, tremendo.
2: Ens en recordem molts, de les actuacions que ens han impactat des de la comicitat o des de la gran, no, la qualitat que, de la imitació. Però no te'n recordes gens de ai, no, vaig guanyar, no va treure en quatre... És que és igual, això, al final. Ho necessitem perquè, si no, les gales no tindrien... un motor, però fins i tot de vegades això és xulo, perquè llavors quan el guanya algú que és i no, perquè és, ostres, jo tinc un 4 avui però perquè el meu amic pugui tenir un 12, saps? I això també és maco. Llavors també he de dir que tots treballen molt, que això també és un dels secrets de l'èxit, jo crec, que és un programa que no perdona la gent que no treballa.
0: No, s'ho curren.
2: Ajuda molt els que treballen i els que no treballen. I els que treballen, la gent li agrada veure això. Encara que després no surti bé o encara que després passi alguna cosa, la imitació, però si darrere hi ha una feina, es nota i això la gent llavors entén que puguis tenir un moment que no et surti tan bé. I això és veritat que els concursants que hem tingut en general sempre tots han sigut de currar-s'ho molt i és d'agrair.
0: Es nota, es nota. Un altre dels programes que ja porta molt de temps entre nosaltres és Operación Triunfo, que ha marcat diverses generacions. Tinet, com ha evolucionat el format des de la primera edició fins a l'actualitat? I que estem molt contents que el tornarem a tenir amb nosaltres el 2027.
1: Doncs, home, ara podríem estar aquí parlant 3 hores, eh? Perquè hem passat...
0: Ho sé.
1: No, vull dir que han passat 25 anys.
0: 25 anys ja, eh?
1: Clar, 25 anys ha canviat tot. Hem canviat nosaltres, ha canviat el país, ha canviat l'audiovisual, ha canviat l'entreteniment, o sigui, una mica el que... Resumint molt ràpid, jo crec que, també com el gran mèrit que ha tingut Operación Triunfo en totes les seves edicions ha sigut que sempre ha sigut un reflex de la joventut que teníem en aquest moment, no? Els càstings d'Operación Triunfo han sabut sempre reflexar molt bé en quin moment estava, a quin moment socialment, a quin moment estava a nivell ideològic, a nivell de pensament, a la joventut del país, no? Doncs Evidentment, no té res a veure la realitat de 2001 amb la realitat del 2017. Hem vist l'evolució del pensament, de l'acceptació de la diversitat, de l'acceptació de la sexualitat de cada un, de com vivim la sexualitat avui en dia, de com es vivia fa 20-15 anys enrere. O sigui, nosaltres hem sigut una mica un reflex de tota l'evolució de la societat, no? I aquest és el gran mèrit del programa. Nosaltres hem creat, diguéssim, la memòria musical de tres generacions i de passada també hem posat una mica la societat, s'han emmirallat una mica amb aquests joves d'entre 18 i 25 anys que marcaven una pauta o que marcaven una línia de pensament i la veritat és que és molt diferent. O sigui, nosaltres, per molt que la gent sempre digui, hem millorat molt com a societat i com a país i aquesta millora es veu en els càstings de TEM.
0: No, és l'evolució, aquesta evolució, no?, que comentàvem. Per acabar, m'agradaria fer-vos un petit joc. A veure què us sembla. No, és molt senzill, eh? Són preguntes ràpides. A veure què tal. A veure, em contesteu cadascú de vosaltres el que vulgueu, eh? A veure, són preguntes molt senzilles. A veure, primera pregunta. Un programa que us fa sentir... un programa que us ha fet sentir més orgullosos. A veure...
2: Tu cara
1: més suena. Sí, esclar, què t'hem de dir ara? Tu cara més suena.
0: Exacte. A veure, una imitació de tu cara més suena que no oblidareu mai.
1: Jo, per exemple...
2: Digues, Tinet.
1: No, la Yolanda Ramos fent del Junco. Quan estic deprimint me la poso.
0: Jo em poso moltes vegades també aquesta actuació, la veritat, i la de la Heidi, de la Sílvia.
1: A mi m'ha impactat el Junco.
0: És brutal.
2: Jo faré una cosa radicalment diferent. Una pink que va fer la Ruth penjada d'unes teles, que va ser la primera vegada que vam fer una cosa així, i jo allò tinc com... Bueno, va fer de plorar. Molt maca, ho va fer superbé.
0: Anem un moment a OT. Quin concursant d'Operació Triunfo us ha sorprès més al llarg dels anys?
1: Hòstia...
2: Jo la Chenoa, però perquè hi ha una relació ja més enllà, però també perquè, ostres, és una noia que és una dona, que li han posat sempre, l'han donat molta canya i sempre no se l'ha tractat bé.
0: Penso
2: i està allà, està presentant Prime Times, ha estat fent-ho superbé i demostrant que treballant i que té molt a dir, i per mi la Chenoa.
1: Clar, és que la Chenoa juga en una altra lliga, perquè juga en la lliga del nostre cor, diguéssim. La Chenoa està en la meva vida des de fa 25 anys i jo estigui molt més temps, no? I el que diu la Laia és perfecte. És veritat.
2: Però a mi m'ha sorprès, veure-la de presentadora i veure-ho.
0: A mi també m'ha sorprès.
2: L'amor que li tinc, que sí, objectivament, penso, ostres, de l'Operació Triunfo, totes les carreres i tothom, tot el que ha fet... Fa 25 anys que està i ara de cop la tenim de presentadora fent-ho superbé, fa de jurat, fa bé. Llavors, per això em quedo amb la Chenoa.
0: És bona.
1: Jo et diré, també, a mi una de les que em va impactar més va ser Cristina Rueda.
0: També.
1: Ha fet d'actriu en la Messias, que quan va entrar va ser aquells anys a Mediaset que vam tenir un parell d'edicions que entrava la gent molt, molt jove, que entraven amb 16 anys. I ella va entrar amb 16 anys i tenia una cultura musical espectacular, perquè era la germana petita, era la filla petita d'una família, tenia germans grans, els germans grans li havien donat una cultura musical que no corresponia amb la seva edat, no? I sempre em va cridar sempre molt l'atenció tot el que sabia de música la Cristina Rueda.
0: Molt bona.
2: Sempre he pensat que seria bona concursant de Tu cara més suena, eh?
1: Ho faria molt bé,
0: és molt bon impacte. Ja, sí. Apuntada, eh? Si us convidessin a participar a Tu cara més suena, quin artista us agradaria imitar?
1: Jo la Rafaela...
2: El Charlot, que és mut. El Charlot, que és mut.
0: El Charlot, sí, clar.
1: No. Jo crec que la nostra musa, si nosaltres haguéssim d'aixecar un altar, amb algun artista, hauríem d'aixecar l'altar de la Rafaela Carrà. Que sempre ens va inspirar, cada edició l'hem imitada i...
2: L'opening millor que hem fet de la història és el que vam fer imitant-la amb ella, és el que més ens agrada a tots sempre, I perquè no, la filosofia de la festa, la llibertat, que tothom tingui el seu lloc, passem-ho bé, no sé, és molt el nostre esperit també, llavors estic d'acord que jo no ho faria perquè ho faria molt malament, però
0: no
2: si tingués
0: mai
2: capacitat... Sí, sí que se sap, sí que se sap.
1: Hem de ser conscients de les nostres possibilitats.
2: Bueno. Exacte.
0: Cafè o té durant les gales? O alguna altra cosa, no sé.
1: Cafè, jo. Cafè.
2: Molta aigua, molta aigua, jo molta aigua.
0: Què no pot faltar mai darrere de les càmeres abans d'un directe?
1: Xocolata. La Laia compra xocolata amb sal.
0: Això a mi m'encanta. Soc addicte, també. M'encanta el xocolata amb sal.
2: Sempre portem, sí. O jo o gent de l'equip, eh? Ara ja és una tradició i sempre hi ha algú que porta ja. I si jo me l'ho cuida a la porta no sé qui, sempre en tenim allà. Al control sempre hi ha xocolata.
0: Això està bé, això està bé. A veure, quin és el millor consell que heu rebut al llarg de la vostra carrera? Un consell que recordeu.
2: Mira, el Tinet en diu un, que ara ja estem més establerts amb horaris i tal, però diu sempre que a la tele menja quan puguis menjar i dorm quan puguis dormir, perquè no saps mai quan podràs tornar a menjar i tornar a dormir.
0: Bona.
2: I després en diu un altre, també, que no estem, que aquest jo sempre, sempre el penso molt, i no estem salvant la vida de ningú, estem fent televisió i ens estem passant bé. I que això, de vegades, que quan tens una situació que et sembla un drama impossible, ajuda a relativitzar i a dir, ei, que estem fent tele. No estem... I això a mi em va molt bé i l'aplico moltes vegades.
0: Sens dubte, estan molt bé aquestes dues.
1: Bueno, jo seria lleig que em referís a mi mateix, però a mi em van donar una vegada un consell que en el seu moment no el vaig entendre, però després sí que l'he entès. És a dir, que un no passa mai a... O sigui, els teus errors i els teus fracassos no pesen mai en el teu currículum. La gent sempre et recorda per les coses bones, et recorda pels èxits. I és una cosa que després a mi m'ha passat. Jo he tingut un èxit cada 10 anys i una llista de fracassos entremig. Però una mica és això, que en el fons la gent és bona i te recorda per les coses bones. És com quan et mores que tothom et troba virtuts.
0: Sí, veritat. Sí, sí.
1: És una mica això, no?
0: Ni menys.
1: Tu ves fent la teva carrera, ves fent coses, diu, i no et preocupis de per si una cosa no surt gaire bé o una cosa no qualla, diu, perquè al final diu la gent et recorda pels èxits.
0: Exacte, el temps posa cada un al seu lloc, ni més ni menys, també, no? A veure, definiu Gest Music amb una sola paraula.
1: Joder.
2: Casa meva.
0: És que jo diria això, no? Família, no? Potser?
2: Sí.
1: O sigui, nosaltres hem tingut la sort, com deia abans la Laia, de treballar en una cosa on ens ho passem molt bé. I això és una cosa que no tothom pot dir. Jo, hi ha molta gent que va a la feina i va a la feina perquè doncs, necessita un sou.
0: Perquè toca, sí.
1: O perquè la vida l'ha portat cap aquí i llavors igual potser la feina no els omple al 100%, després a les tardes tenen un hobby que els omple. Nosaltres, almenys parlo per mi, jo he tingut la gran sort que sempre m'ho he passat molt bé la feina, no? I evidentment, que jo no podem dir avui que no se n'enterin perquè si no, no ens pagaran, no? Si ens ho passem tan bé. Però, bueno, es tracta de que ens ho passem bé, de que ens guanyem la vida, que podem mantenir la família i que som, o sigui, no sé com dir-t'ho. La gran avantatge de dedicar-te a la tele és que tu cada 3, 4, 6 mesos canvies totalment.
0: Sí, nosaltres, clar.
1: La Laia l'any passat, per exemple, va estar fent tocar a Més Sona i després ho va rematar fent Ària, va passar de...
0: Brutal, Ària. Meravellós,
2: sí. Tremendo. Un altre programa per estar, vamos,
0: amb què era brutal. Nosaltres vam anar a la roda de premsa i vam flipar en colors, o sigui, brutal.
1: Això és la gràcia de treballar l'entreteniment i treballar la tele. Igual estàs fent un programa de cuina i al cap de 15 dies estàs fent un documental i al cap de 15 dies, que tu no ho sabies, estàs fent alguna cosa d'esports, no? I dius, pues igual si treballés a la Caixa estaria 30 anys de la meva vida darrere un taulell fent cada dia les mateixes coses. Dic, nosaltres tenim aquesta gran sort de que tot i que és bastant cíclic, perquè tant la Laia com jo hem anat a parar programes que ens han durat molt de temps i sabem que cada any farem OT o cada dos anys farem OT. I que cada any farem tocar a Massona i que duri molt, però entremig sempre et permet fer altres coses, no? Que sigui un documental, que sigui un programa de no sé què, un programa de no sé què.
2: Jo vaig fer El caigut del cel, que també va ser un altre
0: també,
2: programa.
0: També, molt bon programa.
2: Vaig
1: gaudir
2: moltíssim.
1: Clar, llavors, per exemple, de cop ens surt una gala com els Goya, no? I dius, hòstia, doncs estem fent... O sigui, aquesta possibilitat d'anar a treballar, de passar-t'ho bé, evidentment, de treballar molt i tenir estrès i de...
0: Sí,
1: i de
0: sí, patir. Això no t'ho treu ningú, clar.
1: Però aquesta cosa de que tens una feina canviant és collonut.
0: Ni més ni menys.
2: Perdona, jo deia casa perquè és família, però també casa. Jo porto 26 anys treballant a Jazz Music i anar a Jazz Music és que és casa meva, no només perquè et trobes allà la família de l'equip, sinó perquè et sents com, no? Com ara que hi ha la selecció i tal, ostres, és la meva samarreta, és la de Jazz Music. Llavors és una sensació més enllà de només família, no? És com formar part de tota la meva vida laboral. És que...
0: Això ho diu tot. Jo crec que això ho diu tot. Ho resumeix tot.
1: Passem més hores al plató que a casa nostra. Que
0: ja m'ho imagino, ja. Jo, quasi que sofà i una tele petita us poseu allà, eh? Bueno, tele no cal perquè ja esteu fent tele, però un sofà de tant en tant, allà segur que el deveu tenir per anar fent un descansat.
1: També tenim que a vegades ve la família a veure'ns al plató, eh?
0: Home, que si no... Em podíeu definir també tocarà més suena amb una paraula? Tocarà més suena amb una paraula.
1: Una fantasia.
0: Total.
2: Màgia.
0: Molt bé. Completeu la frase. La televisió del futur serà... A veure.
1: Serà viva. Perquè tothom diu que es morirà i jo et dic que no, que serà viva.
2: És que no ho sé. Ara és incerta per mi. Incerta. Sí.
0: Doncs heu superat el test amb un 10. Tots dos, un 10. Heu tret un 20. Un 20. O sigui que fantàstic, fantàstic. Escolteu-me, realment ha sigut un plaer parlar amb vosaltres. Tinet, estem parlant aquests dies amb els concursants d'OT, escolta, que estan neguitosos per als 25 anys, eh? Vull dir que, escolta...
1: Mira, no me'n parlis perquè organitzar un aniversari, encara que sigui el teu, costa. Posar tothom d'acord, buscar el dia, buscar la manera, buscar... I llavors has d'intentar, diguéssim... Nosaltres, a l'esperit d'aquests 25 aniversaris, és a dir, volem celebrar-ho amb quanta més gent millor, no? I estem buscant una data de consens i una venda de consens perquè pugui venir tothom. La nostra il·lusió seria que vinguessin els 208 concursants que hem tingut. Tenim alguns que s'han mort i que no podran venir, o altres que estan enfeinats i que tenen bolos o que estan fora del país, però pensem que, a part dels 208 concursants, hem tingut, doncs, quantitat de gent que ha vingut a fer de jurat durant aquests 25 anys. Hem tingut professors, hem tingut directors de l'acadèmia, hem tingut molta gent vinculada al projecte amb el qual ens agradaria celebrar aquests 25 anys. Perquè tu abans ho deies, o sigui, Operación Triunfo ha deixat un pòsit en el que és la cultura popular d'aquest país i, per tant, nosaltres li volem fer un homenatge. Ara, si organitzar un casament o organitzar un event d'aquest tipus és complicat, imagina't amb una cerimònia amb tota aquesta gent.
0: Tremendo, tremendo, de veritat. Doncs, Laia Vidal, Tinet Rovira, ha estat un autèntic plaer compartir aquesta estona amb vosaltres. Moltes gràcies per explicar-nos què hi ha darrere de dos programes, de tots els programes que formen part de la història de la televisió, que continuen emocionant milions d'espectadors. Us desitgem molts èxits en tots els projectes que teniu en mans i esperem retrobar-vos ben aviat als nostres micròfons. De veritat, ha sigut
2: moltes
0: un plaer.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies, Joan.
0: A vosaltres, i escolteu-me, us seguirem la pista de molt a prop, com sempre.
1: No us perdeu els directes, que són molt emocionants.
0: Tothom allà a veure el Tocar a més suena i a votar, eh? A votar per el vostre favorit i favorita.
1: A votar. Molt bé.
0: Abraçada. Vinga. Forta.
2: Adéu, gràcies.
1: Adéu-siau. Adéu.
2: Adéu.

0: are together and decided to create a dream come true. So the spring comes in your heart and go starlight in your eyes of you.
1: Boja per The Camperter. Boja, boja completament. Boja, boja. I el Ricky per qui està boig? Per qui t'agradaria cantar avui en el programa?
2: Hòstia, per mi mateix.
1: No, va, Ricky, no m'enganyes, va.
2: Avui cantem per Chayanne.
1: ¿Por Chayanne?
2: ¿Quién torero? ¿Torero?
1: Va, a ver, cántale.
2: Sí. Ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero.
1: ¡Torero, vaya! Oh, ¿es un buen torero o no?
3: Sí.
1: Sí,
3: sí, sí, sí, sí, ya
1: somos años. ¿Somos años a qué?
3: No, no, d'amistat.
1: Ah, bueno, pensaba que era una historia d'amor. No,
2: una buena amistad, una buena amistad.
1: ¿Eh?
3: Ell voldria, jo.
1: Ah, ell voldria.
2: No, que va.
1: Qui és el que vol? Qui és el que vol? Qui vol, tu o ell?
3: Ell vol.
1: Ell vol. I tu no vols?
3: Jo no.
1: I per què no vol?
3: Perquè no.
1: És un jove guapo, canta bé.
3: 20 anys d'amistat ja, no? Està molt bo.
1: Si a sobre hi poses amor.
2: 5 a 5 farem a la Platino.
1: Amics de la Caixa Tonta. Us deixo perquè, bueno, tanta preparació...
4: Déu-n'hi-do, Toni, déu-n'hi-do.
1: Al final, no sé el que passarà, tu. Potser s'embalen massa, eh?
4: Ui, ui, ui, ui, ui, ui.
1: Catalunya, que t'estimo. La Caixa Tonta, Joan Bosch. Me'n vaig, que falta poc per començar i estan ja tots preparats a tope.
4: Com sempre, el Toni Rovira és que és imprevisible, ja ho sabeu, en el seu racó hi pot passar de

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: I nosaltres acabem el programa amb el més nou de l'Ainar, aquesta jove artista que també l'hem apadrinat des del nostre programa, que ens presenta el seu últim single, La Luz del Sol. Aviat la tornarem a tenir aquí. Gràcies al Tiner Rovira, gràcies a la Laia Vidal, que avui ens han parlat de Tocara Més Suena, d'OT i de moltíssimes coses més relacionades amb la petita pantalla, que tant estimem. Gràcies també a l'Assumpta Vitòria i la seva història de la tele i al nostre estimat Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Amb el seu racó en el que hi passa absolutament de tot i més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Busqueu-nos, així de senzill, així de fàcil. Doncs res, gràcies per ser-hi una setmana més, a totes les emissores que ens feu confiança, a la gent que ens escolta, i que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.
1: Preparats. El primero. Durante.
2: Comparteix la música de Radio Arenys.

Més música a Ràdio Arenys. Primera. Som la primera. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys.
1: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques la Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
0: Escoltant Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
2: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
1: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
2: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
1: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
2: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
1: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: Ràdio Arenys.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Protecció Civil de la Generalitat manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals davant la persistència d'un elevat risc d'incendis. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, la previsió de calor intensa no és tan elevada com en dies anteriors després de la finalització de la tercera onada de calor. Es manté, això sí, l'avís de calor nocturna durant aquest cap de setmana amb afectació principalment als extrems nord i sud del territori. D'aquesta manera, Protecció Civil fa una crida a la prudència i a evitar activitats de risc per evitar incendis. Com a consells generals, amb calor es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor. Coneguem doncs ara més a fons encara la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia, comencem aquest cap de setmana canicular aquí a Catalunya, on es presenta una jornada molt tranquil·la. A aquestes hores del matí tenim unes temperatures que les més elevades sobretot s'ubiquen al delta de l'Ebre, amb una nuvolositat que ens acompanyarà aquestes properes hores, sobretot concentrada a la Costa Daurada i també a la Costa Central. Però tot plegat es presenta un matí molt assolellat, amb unes temperatures al migdia que tornaran a enfilar-se pràcticament als 40 graus al Pla de Lleida i a punts a la Vall de l'Ebre. A la Catalunya central, valors entre els 36 i 38 graus i sobretot un ambient molt xafogós a tota la costa i tot el prelitoral català. Amb una tarda que continuarà sent molt tranquil·la, alguna gota esporàdica es podria deixar escapar a l'Alt Ripollès. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I d'altra banda, les cases de colònies reclamen que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector i demanen rebre-les el més aviat possible. Aquestes han explicat a l'ACN que fa dos mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa, que és qui coordina el suport al sector, però encara no hi ha hagut cap concreció. És per això que les associacions esperen que a la reunió del proper dilluns es detallin línies d'ajut econòmic i reclamen que el govern els asseguri mesures de caràcter regulador. I parlem ara en plana internacional. El conflicte entre els Estats Units i l'Iran es torna a intensificar, i és que ahir els atacs militars van anar més enllà i els Estats Units van bombardejar un aeroport, una estació de tren a la ciutat de Bandar Abbas, una central nuclear, instal·lacions d'aigua, una torre marítima de comunicacions i cinc ponts al sud, prop de l'estret d'Hormuz. I tanquem amb cultura. El Festival Peralada ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonella Jago i el tenor Benjamin Barheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter...

0: Que no passi ni un sol diumenge
1: el Dominical
0: sense sintonitzar el Dominical.
1: Ràdio Arenys.
0: Actualitat, entrevistes, política arenyenca, participació de l'oient, concursos, entreteniment i reporterisme de proximitat. Cada diumenge, a partir de 12:45, el Dominical, amb Enric Sierra i el seu equip. A Ràdio Arenys, la primera en informació.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

un 3 i fora. No hi ha sardanes a tot hora. Cada diumenge a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tot hora.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Protecció Civil de la Generalitat manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal. En aquest sentit, avui 33 municipis repartits entre les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Solsonès, el Pallars Jussà, la Noguera i l'Alt Urgell es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi. D'aquesta manera, Protecció Civil fa una crida a la prudència i evitar activitats de risc per evitar així els focs i, com a consells generals davant la calor, es demana a la població hidratar-se molt sovint evitant activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot durant les hores de més calor. I un apunt de mobilitat, les línies R2 Sud i R2 Nord de Rodalies han restablert la circulació fa uns 15 minuts aproximadament després de quedar tallades a primera hora del matí entre Barcelona, Sants i Castelldefels a petició de la policia a causa de l'atropellament d'una persona a les vies. En aquest sentit, les línies R13, R14, R15, R16 i R17 s'estaven desviant per Vilafranca del Penedès. Canviem de tema. Les cases de colònies reclamen que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector i demanen rebre-les el més aviat possible. L'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura i l'Associació de Cases de Colònies han explicat que fa dos mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa que coordina el suport al sector, però que no hi ha hagut encara cap concreció. És per això que les dues associacions esperen que a la reunió del proper dilluns es detallin línies d'ajut econòmic i reclamen que el govern els asseguri i mesures de caràcter regulador. El sector pateix, doncs, el pitjor escenari possible després que els docents mantinguin el boicot a les sortides escolars durant aquest estiu. I en plana internacional, el conflicte entre els Estats Units i l'Iran es torna a intensificar. Ahir divendres, els atacs militars van anar més enllà i els Estats Units van bombardejar un aeroport, una estació de tren a la ciutat de Bandar Abbas, una central nuclear, instal·lacions d'aigua, una torre marítima de comunicacions i 5 ponts al sud, prop de l'estret d'Hormuz. Hores abans d'aquest episodi havien atacat una zona propera a un hospital oncològic infantil, fet que va obligar a evacuar aquest centre. I tanquem amb cultura. El Festival Peralada ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonela Jao i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió, el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
4: Marc Timón estrena pels 100 anys del concurs de Vic una sardana titulada Un mateix afany, i l'escoltem. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a cobla. El grup sardanista Riallera ha celebrat 100 anys del concurs

Colla Violetes. Una quinzena d'alumnes participen al curs de direcció de Cobla de l'Escola de Música de la Bisbal, que arriba ja a la seva sisena edició. I Jordi Molina estrena per sorpresa una sardana que podem escoltar al podcast. Convocats als novens premis Antoni Carné de l'Associacionisme Cultural Català. Quines categories hi ha? Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.

0: Així sona la nova estrena de Marc Timón, un mateix afany dedicat als 100 anys del concurs de Vic. Aquest dissabte, el grup sardanista Riallera va celebrar la centena edició del concurs de Vic a la plaça Major de la capital d'Osona, vàlid pels campionats Veterà, Granà i Gran B. Ara en parlarem als esports, però anem a explicar aquesta centena edició del grup sardanista Riallera, que és la primera vegada que un grup sardanista, una entitat, arriba a aquest número pel que fa als concursos de sardana esportiva. Vic ha estat la primera població i ho han celebrat el grup sardanista Riallera amb aquesta estrena en càrrec a Marc Timón titulada Un mateix afany. El concurs va comptar amb la Copla, la principal de Llobregat, i a banda de la competició, que és habitual a cada any, també hi van haver altres actes per commemorar l'efemèride, així com certs representants polítics, com per exemple el conseller Ramon Espadaler. A les 8 del vespre, a la mateixa plaça, s'hi va comptar amb la participació d'algunes entitats de cultura popular de la ciutat que van donar la benvinguda a les colles, així com una ballada protagonitzada per més de 100 exdansaires vigatans. Finalment, la sardana de Germanó, que va tancar aquest acte, va ser aquesta estrena de Marc Timón dedicada a la voluntat col·lectiva d'entitats i persones que han fet possible arribar a les 100 edicions del concurs tal com recull el grup sardanista Riallera. Anem a escoltar aquesta sardana sencera tal i com es va estrenar per la Copla, la principal de Llobregat, dissabte passat. Trobareu imatges del concurs a les nostres xarxes socials.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: vida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I no marxem de Vic, però anem als esports.
1: Coplejant, àrea de campionat.
2: Perquè, com dèiem abans a la notícia d'obertura, aquest concurs de Vic, edició número 100, va ser vàlid pel campionat Gran A, Gran B i Veterà, i també per les colles del territorial de comarques barcelonines. A càrrec de la Copla, la principal de Llobregat, les colles es van veure les cares a partir de les 10 del vespre en aquest campionat de Catalunya, de la primera fase, tant del campionat Gran com del campionat Veterà. Pel que fa als enfrontaments de les colles del campionat de Catalunya en categoria Gran A, en la primera sardana, en Ballen 3, recordem-ho, es van enfrontar a la colla Mans Amigues de Cassà, que va guanyar a la colla Mirant el Cel de Sabadell, i la colla Violetes del Bosc de Barcelona va guanyar a la colla Maig, també de Barcelona. En la tercera sardana, la colla Maig va guanyar a la Mirant el Cel, mentre que les Violetes del Bosc i Mans Amigues van empatar això a la segona sardana. I en la cinquena sardana, que és la tercera pel campionat Gran, doncs, que era l'última seva, la colla Violetes va guanyar a la colla Mirant el Cel, mentre que la colla Maig va guanyar a Mans Amigues. Per tant, un resultat favorable altre cop aquesta temporada per la colla Maig, que ha estat un descobriment, i també aquest empat a zero, podríem dir, a la segona sardana entre Violetes i Mans Amigues, es deu a que Violetes es va equivocar repartint, per tant, va perdre tota la seva puntuació, i Mans Amigues va fiscalitzar malament aquest repartiment, per tant, també va perdre aquesta puntuació. Pel que fa a les colles de categoria Gran B, en la primera sardana, la colla Tarragona Dansa de Tarragona va guanyar a la colla Nanúfers de Banyoles, mentre que en la tercera sardana, la colla Solstici de Barcelona va guanyar a la colla Nanúfers i va perdre contra la Tarragona Dansa. En categoria veterana, la segona sardana, és a dir, la seva primera, va determinar que les colles Ressò del Vendrell i Sabadell de Sabadell guanyessin a la colla Dansaires de Maig de Barcelona. La colla Sabadell també va sortir victoriosa de l'enfrontament amb la colla Amics Dansaires de Cassà de la Selva. Les colles Toc de Dansa de Tarragona i Enèrgica de Terrassa van guanyar l'enfrontament contra la colla Arrels de Dintre el Bosc de Manresa, i la colla Toc de Dansa també va guanyar a la colla Claro de Goges de Banyoles, la qual al seu torn va guanyar a la colla Enèrgica. Pel que fa a la quarta sardana, la segona per als veterans, la colla Sabadell va guanyar a les colles Toc de Dansa i Claro de Goges, la colla Amics Dansaires va guanyar a les colles Claro de Goges i Ressò, dos enfrontaments. La colla Enèrgica va guanyar a les colles Ressò i Dansaires de Maig, la qual va guanyar a la colla Arrels de Dintre el Bosc. Com dèiem, aquest campionat també va ser vàlid per les colles del territorial de comarques barcelonines. Una de les sardanes que van ballar els grans, la segona, va ser Els ocells et canten. Una sardana amb molts canvis d'aires de Conrad Saló, no podria ser d'un altre que no fos ell. L'escoltem a càrrec de la Copla Marinada, una sardana de 1959 dedicada a la mort del seu pare. L'escoltem, Els ocells et canten, de Conrad Saló.

0: cuplejant.cat.
1: I marxem de la plana de Vic per anar a més llocs del territori.
2: Connexions al territori.
1: I de l'interior a la costa, perquè el Far de Calella va acollir divendres el concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi dins del Festival NEC. El cantautor solsoní va repassar amb la Cobla i la seva banda els temes dels dos discs que tenen en comú cantant en català, francès, italià, castellà o aranès, entre d'altres idiomes. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I l'agrupació sardanista Olot va celebrar aquest diumenge la 63a edició del seu aplec de sardana al Parc Nou d'Olot, amb les cobles Bisbal Jove Ciutat de Girona i la local, la principal d'Olot. Dins de la 34a edició del cicle Nits de Música al Claustre Sant Cugat, divendres a la nit es va celebrar un concert de la Cobla Juvenívola de Sabadell al Claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès. La Cobla, aquest any, celebra el seu 50 aniversari. I aquest cap de setmana ha estat Festa Major a Llambilles i l'Associació Pessebre Vivent de Llambilles va organitzar una ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona al Parc de l'Estació. S'hi va estrenar una sardana de Josep Antoni López dedicada al poble. I per acabar, com cada dilluns, el d'aquesta setmana hi va haver ballada a la nit a Olesa, organitzada per Olesa Sardanista. En aquesta ocasió hi va participar la Cobla, la principal del Llobregat, una ballada que ha deixat imatges d'una plaça plena de gom a gom de sardanistes ballant. Escoltem un dels temes de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi.

0: Això era Roger Mas i la Cobla Sant Jordi.
1: Coblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies. Educació.
0: I una quinzena d'alumnes participen al curs de direcció de cobla de l'Escola de Música Conrad Saló de la Bisbal. El curs ha estat impartit per Marcel Sabater i ha estat ja la sisena edició d'aquest taller de 3 dies que s'ha celebrat a la Bisbal d'Empordà. Dels 15 alumnes, 9 han estat actius al curs i 6 han estat alumnes d'escolta. El programa es va desenvolupar des de dilluns 6 de juliol fins a dimecres 8 de juliol i hi van constar una introducció tècnica bàsica a la direcció acció per a cobla i després un assaig de cobla format pels membres mateixos del curs. Dimarts 7 de juliol va seguir aquest assaig amb cobla on cada un dels membres del curs passava a dirigir una de les peces que interpretarien al concert del 8 de juliol a la tarda. Un concert on s'hi van interpretar obres com les Impressions Camperoles, de Joaquim Serra, però també les danses de Vilanova de Toldrà, Camins de Jesús Ventura, la Fageda d'en Jordà, també de Toldrà, la Plec de Tardor de Conrad Saló, en Pere Gallerí de Joaquim Serra o Montmagastre. També la Nupcial de Joan Lamot de Grignon. Anem a escoltar en Pere Gallerí, una sardana de Josep Maria Vilà i Gandol a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya. És una sardana de 1924. L'escoltem.

0: Això era en Pere Gallarí, una sardana de Josep Maria Vila i Gandol.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Notícies.
0: I l'episodi de múltiples incendis a Catalunya aquest juliol també ha afectat a les cancel·lacions del món sardanista. L'agrupació sardanista Calderina va anul·lar dissabte la ballada de l'Escaldàrium a Caldes de Montbui a causa del foc que hi havia al voltant d'aquesta població. L'agrupació sardanista Calderina va emetre un comunicat notificant que la ballada amb motiu de l'Escaldàrium aquest passat dissabte es cancel·lava arran de la cancel·lació de totes les activitats programades dins de d'aquesta festa i a causa del foc i del fum. Som Sardana va emetre un comunicat on explicava que enviaven el seu escalf a la població de Caldes de Montbui i als equips d'emergència. Anem a escoltar una sardana dedicada a aquesta població de 1946. És de Josep Maria Boix i es titula Montbui.

0: Hem escoltat Montbui de Josep Maria Boix a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català. L'agenda.
0: I anem amb un recull de l'agenda perquè és infinita. Totes les ballades a Som Sardana. I és que comencem a dimarts 21 de juliol, perquè dos quarts de vuit hi ha sardanes a Torroella de Montgrí amb la Bisbal Jove, i també a les 9 a Palau Solità i Plegamans amb la principal de la Bisbal. També a dos quarts de 10 a Porreig, la Sant Jordi. Passem a dimecres 22, sardanes a Cadaqués amb la principal de Banyoles, a Palamós amb la Juvenívola de Sabadell a partir de 2 de 10 i a la mateixa hora Tiana, la Lluïsos Cobla. A les 10 de dimecres que ve, Castelló d'Empúries, la Ciutat de Girona, i a la mateixa hora, però a Sants Montjuïc, hi haurà la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. I dijous 23 de juliol a les 7 hi ha Ballada d'Arenys de Mar amb la principal de Banyoles. A la mateixa hora, Sant Adrià de Besòs, la principal de Terrassa, hi farà una ballada, i a les 8 del vespre a Lleida hi haurà una ballada de festa major del barri de la Bordeta amb la 11 de setembre. Dos quarts de 10 de dijous que ve, a Castellà del Vallès hi haurà ballada amb la Juvenívola de Sabadell, i a les 10 a Vilanova de la Muga hi haurà el Rossinyolets. També a les 10 a Llançà hi haurà la Baix Empordà, i a la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la Lluïsos Cobla. Divendres que ve destaquem, per exemple, la ballada de festa major que farà la Maricel als Hostalets de Pierola a dos quarts de 7 de la tarda, i a 2 de 10 de la nit la Maricel serà a Martorell. A la mateixa hora a Manlleu hi haurà la Mediterrània, i a les 10 a Artesa de Segre hi haurà la Vents de Riella. Serà la cloenda de les sardanes a la fresca d'Artesa de Segre. També a les 10 de divendres que ve a Tordera hi haurà la Verga Jove, i dissabte 25 de juliol a Caralps hi haurà ballada de festa major 2 d'una amb la principal d'Olot, i a les 5 de la tarda començarà el 22è aplec de la sardana de la Garrotxa, a la Canya, a la Vall de Bianya, al Parc de la Vall de Bianya, amb les cobles Bisbal Jove, Juvenívola de Sabadell, la principal d'Olot. Dissabte 25 de juliol, també a les 6 de la tarda, cinquena festa de l'estiuetge amb una ballada a Ribes de Freser, amb la Ciutat de Terrassa, i a les 7 de la tarda a Begues hi haurà la Ciutat de Cornellà amb la ballada de festa major. A la mateixa hora, però per la festa dels Elois de Berga, hi haurà la Cobla Pirineu. I a les 7 també ballada amb la Juvenívola de Gramunt a Arbeca. També dissabte que ve a les 7 a Solsona, ballada amb la Juvenil Ciutat de Solsona, i també el 31è aplec de la sardana de Torredembarra a partir de les 7 i a les 10 de la nit amb la Reu Jove i la Marinada. Dissabte que ve també hi ha el 42è aplec de la sardana amb la Cobla Principal de Tarragona, la Palma d'Ebre. I dissabte que ve també a les 8 del vespre, festa major de Sant Pol amb una ballada amb la Sabadella. A la mateixa hora que la fet hi haurà la Maricel, i passem a diumenge. Perquè a dos quarts d'una ballada a la Fuliola amb la Tàrrega, i també a dos d'una festa major de Sant Julià de Lòria amb la Vents de Riella. També diumenge que ve hi haurà a les 6 de la tarda ballada a Sant Joan de les Abadeses amb la Ciutat de Girona, i a la mateixa hora Rubí la Contemporània. A les 7 de diumenge que ve, 26 de juliol, al Camp de Bànol hi haurà ballada amb la Verga Jove, i a les 7 també a Mollà hi haurà la Juvenívola de Sabadell. A 2 de 8 a la Seu d'Urgell la Vents de Riella, a la mateixa hora a Blanes la Flama de Farners, a 2 de 8 també a Castelldefels la Baix Llobregat, i a Calella hi haurà la Marinada també a la mateixa hora. A les 8 del vespre de diumenge que ve a Gramunt hi haurà la Juvenívola de Gramunt, a Premià de Dalt hi haurà la Maricel, i a les 10 de la nit de diumenge a Calonge i Sant Antoni la Flama de Farners. A la mateixa hora a Mataró hi haurà la Contemporània per les Santes. I dilluns 27 de juliol a Perpinyà la Cobla serà la principal de Rosselló a partir de les 9, i a 2 de 10 a Olesa de Montserrat hi haurà la Sant Jordi, a les 10 a Santa Coloma de Farners la Flama de Farners, i a 3 quarts de 12 de la nit doble ballada de les Santes, sardanes i xindriada a Mataró a la plaça Santa amb les cobles Ciutat de Girona i la principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem doncs la tradicional revetlla de Sant Jaume que organitza l'agrupació sardanista de Calella el proper dissabte 25 de juliol a partir de les 8 del vespre al passeig de Manuel Puigverd, amb sopar popular espectacle familiar de cobla de la cobla Bisbal Jove amb sardanes, també després per ballar, i exhibició de la colla Mans Amigues de Casta de la Selva, que farà lluïment i punts lliures, i també el tradicional concurs de fanalets fets a mà per la mainada. Tots els nens que presentin fanalet de manera gratuïta, fet a mà, sobretot, doncs optaran a un premi, que és una joguina ben especial, cada una diferent per tots ells. Per tant, mentre esperem aquesta revetlla de Sant Jaume de l'Agrupació, anem a escoltar una de les sardanes que fan servir cada any per acabar aquesta revetlla, que és El Sereno, que sona a les 12 en punt de la nit. És de Josep Collligora, a càrrec de la principal de la Bisbal, i l'escoltem avui aquí al Coplejant per tancar l'agenda.

0: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
1: I tornem a les estrenes perquè n'hem tingut una de sorpresa aquesta setmana.
0: Coplejant, les estrenes.
1: I és que ha estrenat ni més ni menys que Jordi Molina, per sorpresa, aquesta passada setmana. Va ser dijous 9 de juliol a Castellà del Vallès. El blanenc de naixement torroellenc d'adopció va estrenar Amb els braços oberts. Així es titula aquesta sardana que va estrenar a una de les ballades del cicle d'estiu de Castellà del Vallès, dedicada a la sardanista Eulàlia Sagrera i encarregada pels seus familiars. La va interpretar la cobla La Principal de Llobregat, cobla del compositor a la plaça del Mercat de Castellà del Vallès, davant la mirada expectant dels familiars, la dedicatària i també tots els sardanistes que van ballar aquesta sardana, que podem escoltar ara amb la gravació de l'estrena de La Principal de Llobregat. És Amb els braços oberts, la nova sardana de Jordi Molina, que ja s'ha anunciat que també estrenarà el concert del Festival Festiu de Calonge i Sant Antoni aquest agost. Per tant, en tornarem a estar pendents, però de moment escoltem aquesta estrena de Jordi Molina, Amb els braços oberts.

0: Això era Amb els braços oberts, la nova sardana de Jordi Molina.
1: T'has llegit les bases?
0: L'ENS de l'Associacionisme Cultural Català convoca els 9ens Premis d'Antoni Carné amb l'objectiu de reconèixer les bones pràctiques associatives i els projectes de salvaguarda del patrimoni cultural. Els guardons repartiran 5.500 euros entre els guanyadors i guanyadores i les candidatures es poden presentar fins al 30 de setembre a premis@ens.cat. Aquest any l'entitat incorpora una novetat i és que dels 10 punts de valoració de cada candidatura se n'atorgarà un a aquelles entitats que estiguin associades a una federació cultural d'àmbit nacional o que en siguin una, per exemple, en el cas de les sardanes, que estiguis associat a la Som Sardana, la Confederació Sardanista de Catalunya. Anem a veure les categories. El Premi BBVA a l'entitat de l'Associacionisme Cultural serà recompensat amb 3.000 euros i en la tria de l'entitat guanyadora el jurat valorarà els principals projectes impulsats, la capacitat de mobilització i dinamització cultural i també les polítiques de salvaguarda del patrimoni. Pel que fa al Premi Previsora General, el projecte de l'Associacionisme Cultural Català premiat amb 1.000 euros s'adreça a temporades, cicles, programes culturals o projectes de salvaguarda del patrimoni cultural. El Premi Arts Cooperatiu l'activitat de l'Associacionisme Cultural Català també està recompensat amb 1.000 euros i premiarà una iniciativa puntual o periòdica de màxim una setmana de durada. En aquest cas, els criteris per decidir la candidatura guanyadora seran l'originalitat de la proposta, la perspectiva dels drets culturals i la transversalitat d'expressions culturals. El Premi Bonari a la Comunicació de l'Associacionisme Cultural Català està recompensat per primera vegada amb 500 euros i reconeixerà la divulgació de la cultura popular catalana per part d'un periodista, comunicador, programa o mitjà o editorial. I finalment, el Premi ENS de l'Associacionisme Cultural Català a la Persona, dirimit per la Junta Directiva de l'ENS, s'atorgarà a un activista que hagi destacat per la dinamització cultural en relació amb l'associacionisme cultural. El Premi BBVA a l'entitat es farà públic durant l'acte de lliurament dels 9ens Premis Antoni Carné, que se celebrarà el divendres 30 d'octubre de 2026 a Barcelona, amb lloc encara a publicar.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició amb una sardana dedicada a les Santes de Mataró, i és que estan a punt d'arrencar les Santes de Mataró, que hi ha molta gent en aquest país que les veu molt, sobretot els mataronins i mataronines. Jo en tinc una part, per tant, allà hi serem. Anem a escoltar-la, és de Salvador Comas, i es titula, evidentment, les Santes de Mataró. És una sardana de 1956, per tant, aquest any fa anys rodons, i anem a escoltar-la per tancar el programa d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals, i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblejeu força.

0: Ràdio Arenys. Descobreix la televisió com no l'has vist mai amb la caixa tonta.
1: Lo que pasa es que yo he dicho lo que he dicho y lo demás lo han dicho los demás.
2: Clarito y poco a poco.
3: De toda la vida de Dios, un clavo saca otro clavo.
4: Y esa es la noticia.
5: Qué gentuza, qué mierda.
6: Me toca un becario hoy, tú, para hacer programa. No puede ser esto, tú.
7: Si tuvieras cojones a venir aquí y decírmelo a la cara, te escupía, cerdo.
8: No sé si voy a volver a hablar en Operación Triunfo y tengo que decirlo.
9: ¿Que no sabes si qué?
10: No puedo, es que encima tenemos que aguantar que vengan y se meen. Vete a la mierda, sinvergüenza.
0: Cada dimarts a partir de les 10 de la nit, Joan Bosch i Assumpta Vitoria et despullen la televisió i et despellen els seus trucs. Cada dimarts a la nit, la Caixa Tonta a Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
10: Adiós.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
11: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
12: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
11: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
13: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
14: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
15: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
14: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marisc de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
15: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
14: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
15: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
14: Reserves al 930 234 522.
15: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
16: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El pla Alfa de risc d'incendi forestal està activat en nivell 4 amb perill extrem a 33 municipis de 7 comarques durant tot el dia d'avui. A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de perill molt alt a 175 municipis de 16 comarques més. Davant d'aquest escenari es mantenen també les restriccions d'accés a 3 espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell, Marmellà. I s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana a més extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc en general molt elevat. I en mobilitat, les línies R2 Sud i R2 Nord de Rodalies ja han quedat restablertes després de tallades aquest matí a primera hora entre Barcelona, Sants i Castelldefels a petició de la policia a causa de l'atropellament d'una persona a les vies. Els trens regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 s'han desviat per Vilafranca del Penedès. Els trens aniran, doncs, recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. I en l'àmbit polític, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament l'amnistia als independentistes que no haurien d'esperar el primer una sentència del mateix Tribunal Constitucional i després de la resolució final del Tribunal Suprem. En dues entrevistes al diari Ara i al Nacional, Boye recorda que el Constitucional podria haver presentat a la justícia europea qüestions prejudicials anteriorment i no ho va fer perquè no tenia dubtes. Per això creu que després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el ple del Constitucional es podria reunir en pocs dies i no a la tardor com està previst, i insta directament a la resta de tribunals a aplicar directament l'amnistia als independentistes. I a Barcelona, l'Ajuntament ha iniciat els tràmits per adjudicar 7 pisos de propietat municipal de la Casa Orsola a l'Eixample. El consistori és propietari d'11 pisos, els 6 que sortejarà, un que s'adjudicarà a una entitat del tercer sector mitjançant el programa d'habitatges d'inclusió i 4 que ja tenen contractes vigents en el moment de la compra de l'edifici i que s'han subrogat. I en cultura, el Festival Peralada ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
3: Marta.
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38.

0: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
1: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
0: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
1: Info i reserves al 93 131 11 00.
0: Visiteu www.elportinyol.com.
2: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
3: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
2: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
3: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments. A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
2: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
3: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
4: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
5: Punta i Taló, la teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
3: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
5: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
6: Munt Bikes a Arenys de Munt.
5: La teva botiga de bicicletes de referència.
6: Treballem amb les millors marques.
5: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
6: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà les trobaràs a la nostra web.
5: Finançament a 24 mesos.
6: Munt Bikes.
5: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
6: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
5: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
7: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
8: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
9: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
10: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
9: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
10: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
9: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
10: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
9: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
11: La L'Agenda, la vostra revista mensual gratuïta, ja és a la vostra disposició. Al número del mes de juliol hi trobareu, entre d'altres, aquestes informacions. L'ensorrament de la rectoria, que ha obligat a desallotjar 19 veïns. L'Ajuntament invertirà 1,7 milions d'euros en obres aquest any, gràcies al permís estatal per utilitzar el romanent. La Generalitat torna a suspendre el pagament de subvencions a Arenys de Mar

0: per no haver presentat els comptes. Canet ha fet una obra irregular a la platja d'Arenys. Conflicte veïnal per la presència d'un colomer. L'APP de la Brossa continua sense recollir correctament les dades dels usuaris. Arenys de Mar és un dels municipis del Maresme que més creix en població. Podeu trobar l'agenda als punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista mensual d'Arenys de Mar.
1: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. Però en estiu més. Ràdio Arenys, la primera en llançar-se a l'aigua.

Benvinguts a Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El pla Alfa de risc d'incendi forestal es manté activat en nivell 4 amb perill extrem a 33 municipis de 7 comarques durant el dia d'avui. A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de perill molt alt a 175 municipis més d'un total de 16 comarques. Davant d'aquest escenari es mantenen doncs les restriccions d'accés a tres espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. I s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana, doncs, extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació en general de risc molt elevat. I en plana política, en marxa des de les 10 el Consell Nacional de Junts a Barcelona i en format híbrid. Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha destacat que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una victòria tant pel país com pel propi partit, i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya. També referent a aquest tema, l'advocat precisament de Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament l'amnistia als independentistes, que no haurien d'esperar primer una sentència del mateix Constitucional i després la resolució final del Tribunal Suprem. Boye ho ha dit en dues entrevistes al diari Ara i a El Nacional. I en mobilitat, les línies R2 Sud i R2 Nord de Rodalies han quedat restablertes després d'estar tallades aquest matí a primera hora entre Barcelona Sants i Castelldefels a petició de la policia a causa de l'atropellament d'una persona a les vies. Els trens de regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 s'han hagut de desviar per Vilafranca del Penedès. I pel que fa a la xarxa viària, a hores d'ara un carril tallat a l'AP2 a Castelldans en sentit Barcelona i un altre a l'AP7 a l'Ampolla, també en sentit Barcelona. Les principals afectacions es concentren precisament a l'AP7, en aquest cas el tram de Castellbisbal en sentit Tarragona, amb uns 9 quilòmetres de retencions. I un apunt de successos, també els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia a Barcelona. El valor dels objectes sostrets ascendeix a 8.530 euros. I tanquem amb cultura, amb el Festival Peralada, que ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
2: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
0: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
3: Munt Bikes a Arenys de Munt.
0: La teva botiga de bicicletes de referència.
3: Treballem amb les millors marques.
0: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
3: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
0: Finançament a 24 mesos.
3: Munt Bikes.
0: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
3: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
0: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
4: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
5: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat.

0: però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera, en fer un bon esmorzar per la família.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Júpiter, el planeta gegant. Júpiter és el planeta més gran i el més massiu de tots. Dins d'ell hi cabrien 1.300 terres i té 318 vegades la massa del nostre planeta. Té més massa ell que tots els altres planetes junts. No en va, Júpiter governa la situació de tots els altres. A part, és el gran escombriaire del sistema solar, desviant cap a l'exterior, cap al Sol, o atraient cap a ell asteroides i cometes que es desvien de les seves òrbites. Potser a Júpiter li devem una vida tranquil·la que ens evita sobresalts en forma d'impactes freqüents. La seva composició és molt semblant a la d'una estrella típica, un 93% d'hidrogen, 7% d'heli i traces d'altres elements químics, com metà, amoníac, etc. Malgrat semblar-se per la seva composició una estrella, a Júpiter li falta molta massa per arribar a ser considerat una estrella. Quan l'observem, veiem la seva alta atmosfera, una sèrie de franges clares i fosques, horitzontals, i una multitud de detalls amb estructures circulars o ovalades de diferents mides i colors. Les franges són enormes corrents d'aire i les estructures són grans tempestes. D'entre elles, destaca una pel seu color imponent, vermell, i per la seva enorme mida. N'hi diem la gran taca roja de Júpiter. Es coneix des del segle XVII. S'ha anat fent petita, però encara té la mida de la Terra. També té un important camp magnètic al seu voltant i se li han vist aurores boreals i aurores australs, és a dir, el Pol Nord i el Pol Sud. Júpiter té una rotació molt ràpida, de menys de 10 hores. Això provoca que no tingui exactament una forma esfèrica, sinó que és una mica aplanat. Té forma d'elipsoide. Com que està molt lluny del Sol, unes 5 vegades més lluny que la Terra, tarda 11,8 anys en completar una òrbita al seu voltant. Quan la sonda Voyager 1 va visitar el planeta l'any 1979, va fer una fotografia a contrallum quan el Sol es trobava al darrere del planeta i, per sorpresa de tothom, va descobrir un petit anell al seu voltant. És molt petit i dèbil i només es veu de molt a prop i a contrallum. Està format per pols i es distingeixen 4 components principals. Actualment a Júpiter se li coneixen 79 satèl·lits, 4 de molt grans i 75 de molt petits.
0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en anar de concerts.
3: Benvinguts a Concert Bacinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El Pla Alfa de risc d'incendi forestal es manté activat amb nivell 4 de perill extrem a 33 municipis de 7 comarques durant tot el dia d'avui. A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de perill molt alt a 175 municipis més repartits entre 16 comarques. Davant d'aquest escenari es mantenen també les restriccions d'accés a tres espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà, i s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana, doncs, extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació general de risc molt elevat. I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat aquest matí durant la seva intervenció al Consell Nacional del partit, en aquest cas de Junts, com diem, celebrat a Barcelona, que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una victòria tant pel país com pel propi partit, i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya peti qui peti. També referent a aquest tema, l'advocat precisament de Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament l'amnistia als independentistes i que no haurien d'esperar primer una sentència del mateix Constitucional i després la resolució final del Tribunal Suprem. Ho ha afirmat en dues entrevistes al diari Ara i a El Nacional. Obrim ara plana de successos. Una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha afectat almenys 3 persones. Aquest matí l'explosió s'ha produït al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador, tot i que encara es desconeix si el que ha explotat és el cotxe o algun producte de l'interior. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat els bombers, el cos d'emergències mèdiques i la Guàrdia Urbana, a més de diversos vianants que s'han apropat a veure què és el que havia passat. El servei d'emergències mèdiques s'ha endut en ambulància almenys 2 persones, segons ha pogut saber l'ACN. I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir aquest passat dimarts un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia a Barcelona. El robatori en aquest cas els objectes robats tenien un valor total que ascendia a uns 8.500 euros. I tanquem amb cultura amb el Festival Peralada, que ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Barheim. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en llegir un llibre ben gruixut.

18 de juliol del 2026. Realment un dia espaterrant aquí a Arenys, fantàstic, i amb dos convidats que tinc, de fet són tres, dos que venen a l'estudi, un que ens està esperant a Barcelona, una gran persona i un gran escriptor, i els serveis tècnics, els serveis al timó de la nostra petita barca, el ja titular timoner, l'Eric. Com vas a fer un programa de ràdio, bueno, hi ha un tema que avui està per sobre de tots, ni més ni menys, com és el partit de futbol de demà, no?, de la selecció. I per mi és una tentació, és una tentació. Ho deixarem pel final, perquè com que en parla tothom, doncs el deixarem per final. Farem pel final, si tenim temps, en parlem. Segon, hi haurà gent que avui, com s'ha aixecat, el dia d'avui no li ha dit res, perquè dius, bueno, és un 18 de juliol, etcètera, etcètera, etcètera. Però hi ha gent que, com s'ha aixecat, l'ha tornat 90 anys enrere. I el que no l'ha tornat 90 anys enrere és el que ha llegit una mica d'història.

que pels més puristes, que també n'hi han, va ser el dia abans, a les 11, a les 9 de la nit, en el tercer tàbor del grup de regulars de Alucemas, número 5, a Via Jordana, i que va ser un català, el Joaquim Rius Capaper, nascut a Figueres i on està enterrat, que va començar d'alguna manera aquest aixecament, que no cop, que va marcar d'alguna manera, ja no una generació, sinó dos, tres i quatre, i 90 anys després encara en parlem i segur que trobarem gent a favor i gent en contra, però encara està visquent a moltes famílies i a moltes llars d'Arenys i del país. I després hi ha un altre punt, que per mi també delicat, perquè a vegades et fan encàrrecs a través d'un amic, em diu, home, hauries de fer 5 cèntims, de fer un petit escrit sobre aquest tema. Doncs amb tota la il·lusió del món, un el fa i un doncs el mira de fer-lo el millor possible. I a vegades passa, per aquelles circumstàncies que ens ha passat a tot, que no l'han agafat, que no surt perquè pel sistema no el van agafar, i no aquest, ni cap dels que s'havia fet en el sector, i m'ha quedat en un calaix. I aquesta setmana, dic, potser és el dia escaient, després de 19 temporades a Ràdio Arenys, el 91.2, de treure'l perquè té 2 o 3 anys, no ha vist la llum pública i avui potser és el dia escaient. Una de les preguntes que fan en els polítics que van amb el grup de l'Obama, la xarxa que tenen els assessors, una de les preguntes és molt punyent, algun dia li ficarem també en el test, és la següent. Qui ha influït més a la teva vida? I és una pregunta que ens podríem fer tots, no? Avui, com passen 8 minuts, quasi 9. Quina és la persona que més ha influït a la teva vida? És una càrrega de profunditat. Doncs jo ho tinc clar, jo no dubto, i evidentment la persona que més ha influït a la meva vida és, sense cap dubte, fins a dies d'avui, va ser el meu pare. Va ser el Francesc Puig, que va estar en aquesta casa, en aquest estudi, també col·laborant, i que avui també fa 21 anys que ens va deixar. Jo estic convençut que ell cada dissabte ens escolta. M'escolta. I res, vull rendir aquest petit homenatge al senyor Puig, perquè ja que no ha sortit a la llum, almenys en aquest programa on tinc forces amics i forces oients, doncs serveixi per recordar, encara que sigui un moment, perquè com que tots vivim tan ràpid i el temps passa tan de pressa, a vegades no tenim ni aquest temps per recordar les persones que tant hem estimat, que tant ens han estimat i que tant han influït a la nostra vida. A l'escrit deia així: en el recull de la col·lecció de llibres Gent d'Arenys, en el seu segon volum, en Pere Nogueres, de Prats, esmentar el meu pare. Entre diferents aspectes personals i professionals, parla del club de pesca amb l'esport. Cito textualment. En Puig havia tingut de sempre la dèria d'anar pescant canya, cosa que ho convertí en un dels promotors del Club de Pesca Mar Esport, una entitat que començà amb ben poc i a la qual ajudà poderosament perquè tirés endavant. No era estrany, doncs, que n'arribés a ser president i el factòtum d'una colla d'anys i que, quan es va retirar del càrrec, el deixés en una situació floreixent. En aquells dies, al port, hi havia una llevantada important, una situació complicada i difícil. Tothom sap on és i on para la cofradia de pescadors, el club nàutic, l'Aresa i altres indrets de reparació marítima. Però en el mapa de ports i costes de la Generalitat de Catalunya, el club

apareixia com una minsa taca negra en un racó petit de la segona platja. A punt perquè, en algun despatx de Barcelona, algun anònim passés la goma d'esborrar i desaparegués com el Titanic amb un naufragi segur. Calia que el club es fes visible dins del port d'Arenys. Tan sols hi havia una sortida, edificar dins del mateix port un edifici social, un projecte en aquell moment faraònic, ja que de fer-ho amb els seus recursos econòmics dels socis suposava un gran esforç col·lectiu per la supervivència de l'entitat. Malgrat tot, això no era suficient. Calia el vistiplau de les autoritats i el recolzament de tots els implicats. El senyor Puig podia dir allò que en el seu èxit de la vida es devia a la confiança en els homes i a la seva capacitat per inspirar-los confiança. Va comptar amb el suport de la Junta Directiva, de l'Assemblea de Socis, dels alcaldes de la vida, Fidel Soler i Ignasi Moreno, del patró major, Antoni Marzoa, del comandant de la Guàrdia Civil i fins i tot de mossèn Amagat, present en l'acte de col·locació de la primera pedra. Tot i cadascun dels socis, la gent de mar i els aranyencs van contribuir a l'èxit del nostre club. També era un home de gestió i management. Creia que la gent no havia d'estar tota la vida en el poder, cosa molt arrelada amb l'ADN ibèric. Amb més pur estil anglosaxó, inspirat amb la 22 esmena de la Constitució dels Estats Units, va imitar la seva presència a dos mandats. No volia aparèixer al centre de les fotografies i els socis tenien línia directa amb ell. No es bunkeritzava ni posava cap barrera per comunicar-se amb els altres. Tenia, però, un equip, la Junta, on tots i cada un dels membres remaven en la mateixa direcció i amb un rumb clar, amb una missió i un objectiu comú pel bé de tot el col·lectiu, en el viatge cap a Ítaca. En aquest viatge, cal recordar que la navegació mai és en línia recta. Els bons mariners saben que cal aprofitar els vents, ajustar les veles i, a vegades, canviar el rumb per arribar a port amb èxit. Així també va ser la seva tasca al capdavant del club. I lluny d'imposar una única direcció rígida, va saber adaptar-se a les circumstàncies i buscar els corrents favorables. Com un experimentat patró, entenent que la mar pot ser tant aliat com adversari. Va saber llegir l'horitzó i portar l'embarcació a bon port, sempre amb el compromís de mantenir viva la passió per la mar entre els socis. Com a col·laborador tornaré a citar el senyor Nogueres, que podria haver estat també Hemingway, com un vell de mar. Una de les últimes vegades que l'he vist anava amb la cara plena de pèl, vestit amb un jersei marró. Clar que li feia joc amb les vidres de les ulleres, les calces grises arremangades i una gorra de llana amb una gran borla i una galleda de plàstic a la mà. Riera avall amb un somriure als llavis. Se n'anava cap a mar. Se n'anava a la recerca de la seva barqueta, l'Aranyoner. Senyor Puig, una abraçada. Nosaltres comencem el programa i comencem amb el Sarmiento.

0: Estimats amics, i alguna amiga també, tenim dos cracs, com els tenim en nòmina. Tinc avui, per parlar d'això que va passar fa 90 anys, el Xavi Masgrau.
1: Sí, hola, bon dia.
0: Alcalde d'Òrrius, per Junts, almenys de moment. Almenys de moment. Estamos en ello, que diuen, eh?
1: Están en ellos.
0: I a l'altre cantó, a Vavor, tenim el Joan Miquel Badia i Guri. Què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Molt bé, molt content d'estar aquí amb tu i amb ell. És una família, això.
0: I ja també tindrem una persona que li estem intentant localitzar en aquests moments. La pregunta és obligada. Cal parlar-ne 90 anys després del alzamiento nacional?
1: Bueno, fa un moment estàvem parlant i tal. Jo penso que va ser una època, la pitjor època i tal, d'Espanya, i això de matar-se entre germans i tot això, però que ens va deixar, la veritat, que ens va costar moltíssim, perquè jo penso que hem perdut 3, 4, 5 o 6 generacions, que evidentment és una barbaritat, eh? Si cada generació són 15 anys, si són 90 anys, són 6 generacions que es van perdre. Però sí que és veritat de que rememorar per no tornar-se a equivocar ja m'estaria bé. Ara, rememorar per tornar-ho a fer és per cagar-se.
0: Hi ha una mica de cala, eh?
1: Sí, per això, eh? Vull dir, jo sempre de bon rotllo, eh? Però...
0: No? Ja, Miquel, la teva, què en penses tu? 90 anys
2: jo em penso que no em vull pensar. És una cosa passada. Només haver-hi 3 milions de morts entre germans és horripilant. Són una generació que van fracassar de dalt a baix. O sigui, la generació que va promoure la guerra i els que van venir darrere ja van fracassar, i després, el que ha dit molt bé ell, les generacions posteriors que han patit tot el que han patit. Per tant, deixem que els historiadors, i falta temps, analitzin el tema i ho expliquin. Yeah. Perquè hi ha moltes generacions avui dia que els hi parles de la Guerra Civil
0: i no en saben res.
2: Ni els interessa res.
0: Dues coses importants estàs dient. Primera, que no en saben, i segona, que no els
2: interessa. Avui la gent d'una edat determinada viu el dia i el que vol, doncs, és tenir la feina, tenir les distraccions...
0: Hi ha les vacances, ara.
2: Hi ha alguns altres que no, hi ha altra gent que no és així.
1: Bueno, hi ha el tema de la memòria històrica i tot això. O sigui, que la memòria històrica serveixi per no tornar-se a equivocar, que jo crec que seria el millor.
2: Jo recordo quan va venir la democràcia, que hi havia algun polític...
0: Tu hi vas participar-hi bastant
2: directament. Sí, hi havia algun polític que, o sigui, el seu reclam era dir al tanto el que fem perquè no podem tornar enrere ni ens podem tornar a matar com ens hem matat fins ara. Això va haver-hi algun polític, no sé si era de dretes o d'esquerra, no recordo qui era, que ho va dir-ho. Ho va recordar el Ciri, era com un...
0: Un avís.
2: Aviso a los navegantes, al tanto que feu.
0: I molta gent, exceptuant gent amb molta empenta, però molta gent, jo diria que a casa li deia al pare o la mare, queda't a casa, que ja s'ho faran, que això no acabarà bé. Perquè sempre hem tingut, diguem-ho així, un respecte i una por a lo que és política, i després com veníem, d'on veníem, no?
2: Sí, i una cosa curiosa que amb ell ho hem comentat, i és de que... ell de la seva més jove que jo sóc més gran, que a les cases, després de la guerra, a les cases de política no se'n parlava.
0: Això és un tema també important, també. Mm. I la gent jove que pugui esporàdicament escoltar el programa, perquè la gent jove ara està... Però què està dient aquesta gent, no? Mm-hmm. Com pot ser? Que...
1: Però era un tema de proteccionisme, eh?
0: Clar, abans estava parlant per la meva part,
1: jo no vaig conèixer els avis perquè es van afusellar, i llavors ja tota la vivència de la meva joventut, la meva infantesa, la meva adolescència, era amb les meves àvies vídues de guerra. Val? I llavors allà no parlaven de política.
0: Per un tema de por
1: i de dir, hòstia, a veure si tal. I jo, quan la meva àvia es va enterar de que jo estava flirtejant en terra lliure, vull dir, va dir, hòstia...
0: El nen.
1: Però bueno, això és història.
0: Vull saludar un amic que ha tingut a bé estar una estona amb nosaltres, que és el senyor Carlos Abella. Senyor Carlos, molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
0: Escolta'm, què tal a Barcelona?
3: Bien, acabo de llegar, vengo de Valdoreix, de recordar la mi infancia, porque tuvimos una casa, toda la familia allí. Me ha gustado mucho recuperar la memoria en este día tan especial, ¿eh? Y nada, estoy fenomenal, salvo que la humedad pues es implacable, ¿no?
0: Per aquella gent que, refrescant una mica la memòria, Carlos Abella és de Barcelona, va néixer a Barcelona el 47, és llicenciat en Ciències Econòmiques, té molts de llibres, però n'hi ha uns, que és la biografia de l'expresident de govern titulada Adolfo Suárez, i, a més, ha estat en diversos càrrecs públics. Però jo tinc un llibre aquí, que jo guardo a la capçalera, com aquell que és Carlos Abella, aquella Barcelona, de la postguerra a los Juegos Olímpicos. Realment, com el vam tenir el programa, senyor Abella, i la direcció de Almuzara va dir de parlar després de la guerra, vostè va insistir en que volia parlar d'abans, del que hi havia. Pregunta, per què?
3: Bueno, es que yo creo que por honestidad intelectual tú no puedes hablar de la guerra si no hablas de la preguerra. O sea, yo siempre me he preguntado, como persona curiosa, por qué entraban las tropas de Franco en Barcelona el día ese famoso de 1939, y qué razón había para que eso ocurriera. Pues claro, evidentemente, tanto el 18 de julio, como fecha que hoy celebramos en el sentido figurado, como el 26 de enero, creo, del 39...
0: Ho poses en el llibre, sí. Alliberat entre cometes, molt hàbil, eh?
3: Sí, claro, pero quiero decir, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué pasaba para que esto hubiera pasado? Pues si no vas atrás, no te lo explicas. Y por eso creo que tanto el 18 de julio, desde el punto de vista histórico, como el 26 de enero del 39... Tienes que explicar por qué esas cosas pasaran, ¿eh? Por qué esos días tienen esa relevancia, ¿no? No, en fin, es una manera de empezar la conversación que creo que es, honestamente, hay que decir por qué pasó una cosa y por qué pasaron otras, ¿no? Si no, estás haciéndote trampas a ti mismo, ¿no? El 18 de julio como tal solo no significa nada. Si no explicas el 17, el 31, el 34, el 36... Creo que eso es abans, así, ¿no?
0: No, coincidim. La pregunta que he fet als dos companys que han vingut també avui, el Xavi i el Joan Miquel, és... Val la pena recordar-ho? I segona, com és que la gent ho desconeix tant? En general, eh?
3: Sí. Bueno, la primera, que evidentemente una persona que como yo ha escrito un libro que se llama Aquella Barcelona, pues lógicamente, pues claro que merece la pena recordar, ¿no? No solamente ese día exacto de lo que es la entrada de las tropas de Franco en Barcelona, dicho como el hecho puntual de ese día, ¿no? Hay que saber la historia, hay que conocerla, hay que profundizar, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, yo tenía esa curiosidad. Yo he nacido en Barcelona, me he criado en Barcelona y creo que era importante recordar que, bueno, durante mucho tiempo quizás se ha contado una Barcelona y había que contar también un poco de la otra Barcelona, ¿no? Había otra Barcelona que no era tan maldita, ¿no? O sea, yo me he criado en un entorno intelectual, pues creo que espléndido, ¿no? O sea, yo me he criado con un escritor, mi padre escritor, colaborador de Destino, en mi casa por las noches venían a cenar Néstor Luján, Josep María Espinás, Horacio Sánchez Guerrero, Julio Coll, director de cine. Claro, eso no, que eso formaba parte del franquismo. Sí, pero caramba, vaya lujo, ¿no? Vaya lujo de personajes, ¿no? Y de inquietud, ¿no? Inquietud intelectual, ¿no? Entonces, yo quería reivindicar que no todo era negro, no todo era terror, ¿no? En ese sentido no estoy justificándolo, sino que había que tener otra mirada, que hay que tener esa mirada en el buen cine que se hacía en Barcelona, en lo importante que fue Barcelona en, también en los años 50. Deportivamente, Barcelona fue una ciudad extraordinaria que justificó que Samaranch apostara por los Juegos Olímpicos, que me parece tan injusto que se le siga catalogando de un franquista, falangista y tal, cuando Barcelona le debe los Juegos Olímpicos. El momento de mayor gloria del siglo XX de Barcelona son los Juegos Olímpicos. Puede haber otros momentos, ¿no? En fin, quizás soy un poco apasionado en, no, esta, no, no, en sembla... esta defensa histórica, ¿no? Pero hay... Y luego, fíjate, siendo hijo de un historiador que por edad no le tocó la guerra al principio, porque no le tocó por la edad que tenía, y porque además, creo que ya te lo he contado, mi padre llega a La Coruña el 17 de julio del 36, porque mi abuelo era marino. Era marino, y al navegar, pues ¿qué pasa? Que en ese verano le dijo a mi padre y a su madre, ¿por qué nos venís a La Coruña? Que este verano tengo muchos viajes al otro lado del Atlántico.
0: Y nos vemos, ¿no? Y nos vayamos una
3: claro,
0: mica,
3: ¿no? Y nos vemos más si estáis en La Coruña que si estáis en Barcelona. Porque le obligaban a hacer todo el entorno de la península para ir hasta Barcelona. Y entonces ese verano la idea era quedarse en La Coruña. Y claro, llega mi padre con su madre el 17 de julio, pues llegan a La Coruña. Y desde el 18 de julio La Coruña fue zona nacional, dicho en la terminología histórica. Y mi padre, siendo historiador, me ha contado poquísimas cosas. Antes tú preguntabas, ¿merece la pena recordar? Pues yo creo que me ha contado 8 cosas, no más.
0: ¿Y había...
3: Yo no sé nada de la guerra de mi padre. Sí. Sé que llega a La Coruña, que tomó muchas gambas. Porque...
0: Sí, home, ja es que de menjar i pop, home.
3: Claro, eh? Claro, havia marisco.
0: Sí,
3: home,
0: i marisco i de bueno, eh?
3: Que... Sí, sí, no. Y luego le movilizaron por la quinta esa del, ¿cómo se llamaba? Del biberón, ¿no?
1: Sí, algo así.
3: Biberón. Y le movilizaron en el 38. Y le destinaron a Granada. No sé cómo me contó que había conocido a Falla.
0: Toma.
3: A Manuel de Falla, Manuel, en Granada. Sí. No sé por qué, porque qué vinculación tiene un soldado con Manuel de Falla. No sé.
0: Señora B,
3: y tengo, que... y un día, si quieres, te las leo. Tengo algunas cartas de mi abuelo, mi abuelo Abella, que volviendo ya a Barcelona después del 39, le escribe a mi padre que seguía en Granada y le dice, hijo, no sabes lo que es esto, lo que nos hemos encontrado
0: aquí, ¿no?
3: Al volver a Barcelona. La denuncia de un familiar que hizo que unos anarquistas apoderaran de la casa.
0: Porque això també passava.
3: Sí.
0: Això també passava.
3: Que el portero les denunció, sí. Y que gracias que ustedes, que tú y yo, decía mi abuelo, que os fuisteis a La Coruña, no os mataron a ti y a tu madre.
0: Perquè aquí entraríem en una part molt negra, molt negra, que és clar, vostè ha dit per la casa, i va haver-hi, sense entrar en detalls, gent que per les propietats, fins i tot el Lorca també es parla, que també va ser per un tema de diferències entre les famílies, per un tema de propietats.
3: Sí.
0: Senyor Abella, jo aquí tinc dos amics que també volen preguntar...
3: Los saludo, perdonad
0: que no
3: sepa vuestros nombres de arranque, no,
0: no pateixi. Jo el que veig és que aquí hi ha un pre, un post, un entre, sí. Que és la guerra, i després un post. Sí. No sé, vosaltres sou una generació més aviat del post, un post que va ser molt dur, no?
3: Sí, bueno, por supuesto, sí, sí, claro. Luego lo que fue la revancha, digámoslo así, inmediata, los primeros años del franquismo fueron muy duros. Juicios, en fin, fusilamientos, hubo la revancha de lo que había sido el año 36 en Barcelona, que fue terrorífico. La ciudad libertaria convertida en fin, la gente armada pegando tiros por las calles. Y yo recuerdo, porque Néstor Luján, que ha sido mi maestro, me contó que Pla, del famoso Josep Pla, nuestro entrañable Pla, huyó de Barcelona y de Cataluña porque sabía que le iban a matar. Cuando matan a Planas, el periodista, en el
0: Tibidabo... Sí, ho explica en la llibre, també,
3: vostè. Sí, cuando matan a Planas, que lo denuncian porque lo ven en un balcón al lado del cine Adriano, fíjate, sí. bueno, pues le denuncian, le ven y le gana por él y le pegan 7 tiros. Claro, todo lo que eran los periodistas, el mundo profesional del periodismo, dijo, ostras, tú, estos vienen a por nosotros. Por los periodistas independientes, claro, libres, que contaban la verdad, ¿no?
0: Yo con qué tengo...
3: Claro,
0: yo con
3: huyeron, tengo... huyeron Blas, Entís y un montón de profesionales del mundo intelectual huyeron de Barcelona, ¿no?
0: Señor Villa,
3: yo claro, que... luego a la vuelta, pues hubo ajustes, ¿no? Ajustes
0: no, cuentas, porque no, tú me has dado, yo te daré más. Uh-huh. Jo, la meva pregunta, per intentar a la gent que hem tingut la sort que no hem viscut això de la duresa, i jo el que no entenc, que vosaltres sí, els tres ho heu viscut de refiló, és com pot haver-hi, portis la camiseta que portis, com pot haver-hi tant d'odi per una banda i per una altra? Com és això?
1: Senyor Bella, jo li volia fer una pregunta, més que res, aprofitant una miqueta de que estava vostè... Bueno, no sé si li hablo en castellano mejor, que a lo mejor...
0: L'entén perfectament el català, sí.
1: El que sí que és veritat és que a mi el que em dona una miqueta de por o ràbia, no sé ben bé el 50%, és que rememorem lo de la Guerra Civil amb una... Jo penso que el que seria important és rememorar per no tornar-se a equivocar, però ara mateix el que em dona por, perquè s'està rememorant per tornar-ho a fer. I això és el que em dona por, perquè hi ha tant d'odi, ara mateix amb el tema de la catalanofòbia, que sembla que sigui un tema molt radical, però sí que és veritat que ens donem compte de que hi ha un odi probablement guanyat a pols amb el tema del procés, eh? No, tampoc, ara no ho diré jo per cap borrada. Però vostè creu que la gent està per tornar-ho a fer o per tornar de que tots aquests partits ultra i tal puguin guanyar?
3: No, jo no creo.
0: Senyor Bella, fem-ho bé. Eric, publicitat.
3: Ah, molt bé.
4: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en llegir un llibre ben gruixut.
5: A Salvacot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
6: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
5: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
6: Salvacot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
7: Al cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani, descobreix el restaurant Blau de Mar.
8: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
7: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb bancant.
8: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
7: Som al passeig Xifré número 2 d'Arenys de Mar.
8: Reserves al 93 158 60 65.
7: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
8: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
4: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera a menjar-se un gelat.
9: Veïns de Mar, amb Joan Puig.

0: Bon dia, avui és dissabte 18 de juliol del 2026. Som al primer dia del cap de setmana, és la una del migdia i fins a 2:15 us explicarem el més destacat d'aquesta jornada al nostre municipi i al Maresme. Comencem avançant-vos els principals titulars. La festa de la Mare de Déu del Carme es tradueix a Arenys de Mar en un dissabte ple d'activitats al port entre 6:45 de la tarda i la mitjanit. Una d'aquestes, la missa en honor a la Verge del Carme, torna després d'uns anys d'absència. El Casal Popular Norai acull avui una celebració vinculada a la regularització extraordinària de persones immigrants. Fins al passat 30 de juny, el col·lectiu aranyenc va donar un cop de mà a més de 200 persones per poder beneficiar-se'n. I tornen les tardes infantils a Arenys amb nous espectacles. Des d'aquest diumenge i fins al dia 30 d'agost, la part coberta de la Riera s'omplirà de diverses activitats destinades a públic infantil. Aquest diumenge se celebra la primera sessió amb els tradicionals jocs gegants de fusta. I tenim també alguns dels titulars més destacats de la setmana, perquè el nou ROM ha marcat el desenvolupament del ple ordinari del mes de juliol. La sessió s'ha celebrat aquest dijous amb pocs temes a l'ordre del dia i utilitzant, per primera vegada, el nou reglament municipal, un fet que ha obligat a limitar els temps d'intervenció dels regidors i també la durada de l'apartat dels precs i les preguntes. El nou sistema de recollida d'oli domèstic entrarà en funcionament a partir del mes de setembre. Durant les pròximes setmanes es retiraran de la via pública els contenidors taronges per implementar un sistema diferent, bidons individuals que es repartiran entre la ciutadania. Càritas Arenys atén al llarg de l'any entre 275 i 300 famílies, una xifra que es redueix lleugerament durant els mesos d'estiu. Des de l'entitat solidària asseguren que aquesta tendència a la baixa és habitual durant aquest període. I una fuita de gas obliga a confinar 10 habitatges de la zona residencial Estrella i evacuar una part d'un càmping. Els fets van estar relacionats amb els treballs d'una obra vinculada a l'empresa ferroviària Adif. I finalment, pel que fa als esports, ens fixarem en el futbol sala a través de dos aranyencs que són els germans Plana.
1: L'informatiu cap de setmana.
0: La festa de la Mare de Déu del Carme es tradueix a Arenys de Mar en un dissabte ple d'activitats al port entre 6:45 de la tarda i la mitjanit. Una d'aquestes, la missa en honor a la Verge del Carme, torna després d'uns anys d'absència. Un any més arriba la festa de la Mare de Déu del Carme en un municipi indestriable del mar i de la pesca com és Arenys de Mar. Això significa que hi haurà una missa en honor seu a la Llotja Vella del Port a 6:45 de la tarda. Així ho explica Cristina Badillo, que és gerent del GALP Marina del Llevant.
2: El que passa que abans es feia la missa, però amb el Covid es va deixar de fer perquè no es podia reunir tanta gent en un mateix espai. Llavors ara, després ja d'uns anys de Covid i després d'haver-ho intentat diverses vegades, finalment s'ha aconseguit recuperar-la, perquè pensem que és una tradició que es feia abans, que a la gent li agradava.
0: Just després hi haurà la sortida en barca, que coincidirà amb un espectacle per a infants sobre el mar, una sardinada popular a les 8 del vespre a la zona de la confraria de pescadors i, finalment, la cantada d'havaneres al club de pesca Mar Esport a partir de les 10 de la nit. Es tracta d'unes activitats obertes a tothom, amb l'excepció de la sortida amb embarcacions, on només hi poden pujar aquells familiars i coneguts que tinguin el vistiplau explícit dels seus propietaris. Pel que fa a la darrera de les propostes, la que celebrarà el Club de Pesca Mar Esport a partir de les 10 de la nit, podem escoltar el seu president, Joan Major.
3: Sí, com sempre, com cada any hem fet havaneres, tothom a entrada lliure, i el qui vulgui prendre's un rom valdrà 2 €. Rom cremat, farem una mica rom cremat, i és l'única cosa que cobrem, perquè és una cosa que cada any ho fem, i llavors el dia 1 també tornem a tindre havaneres, i llavors tenim 2 concerts al mes d'agost també.
0: Aquest any no ha estat possible que la cantada vagi a càrrec de la Vella Lola, el grup que lidera l'aranyenc Pep Berguedà, però la protagonitzarà una altra posta musical de referència de cara a aquesta festivitat, el grup folk de Montjuïc. especialment arrelada a Arenys de Mar, la Mare de Déu del Carme, és una tradició

0: necessaris per regularitzar la seva situació i accedir a la nacionalitat espanyola. Una de les responsables d'aquest servei, el Casal Popular Aranyenc, ha estat Rocío Echevarría, que és també membre del col·lectiu Micaela. L'escoltem.
1: Aproximadamente, pues, entre unas 200, 250 personas atendidas, estamos haciendo procesos de acompañamiento aún, estamos viendo de poder hacer alguna actividad porque hay personas muy vulnerables que no tienen ni siquiera para poder pagar las tasas que se imponen en este trámite, entonces estamos tratando de conseguir para hacer una colecta para poder ayudar y apoyar a estas personas, ¿no? Y en poder culminar todo este trámite y todos estos requisitos.
0: Una feina que ha anat en paral·lel a la que ha dut a terme l'administració, concretament la més propera al ciutadà, l'Ajuntament, que en el cas d'Arenys ha significat que gairebé 200 persones s'hagin adreçat a serveis socials sol·licitant l'informe de vulnerabilitat, un requisit per poder ser nacionalitzats. Com explica la tècnica de l'àrea, Mercè Ginesta, la immensa majoria han aconseguit aquest document.
2: A serveis socials s'han adreçat 184 persones sol·licitant aquest informe de vulnerabilitat que teníem la competència de realitzar i finalment d'aquestes 184 sol·licituds n'hem pogut realitzar 172. La diferència estaria en persones que no estaven empadronades a Arenys de Mar i s'havien d'adreçar a un altre municipi o bé que no reunien els requisits per regularitzar-se per aquesta via de la vulnerabilitat.
0: Les resolucions individuals s'estan comunicant de manera progressiva des de fa unes setmanes. Aquelles persones que no han presentat la sol·licitud fins al mes de juny, està previst que rebin una resposta a principis de tardor. De cara a l'acte d'avui al NURAI, que començarà a les 5 de la tarda, es demana portar berenar per a compartir amb els assistents i l'activitat està oberta a tothom que hi vulgui participar. I tornen les tardes infantils a Arenys amb nous espectacles. Des d'aquest diumenge i fins al dia 30 d'agost, la part coberta de la Riera s'omplirà de diverses activitats destinades al públic infantil. Aquest diumenge se celebra la primera sessió amb els tradicionals Jocs Gegants de Fusta. Les tardes infantils són activitats que celebren els diumenges d'estiu a la part coberta de la Riera. En un inici eren només el mes d'agost. L'any passat l'Ajuntament va ampliar un dia més l'activitat i aquest any se n'ha sumat un de nou. La regidora Marta Serrano assegura que per la seva àrea és una aposta que s'ha consolidat al municipi amb èxit i per això ha decidit ampliar-lo amb més sessions.
3: Cada any ampliem una més, perquè l'any passat vam començar, si no m'equivoco, l'última de juliol, normalment es feia en agost, vam voler ampliar l'última de juliol, ara hem reculat encara una més. Sí que és veritat que hi ha una a l'agost, que és la de Sant Roc, que cau en diumenge, i per tant aquella no es fa, però tot i així tindrem activitats des d'aquest diumenge fins al 30 d'agost.
0: Les activitats seran diverses. Algunes repeteixen, com els inflables gegants o el concurs de crits, i després n'hi ha de noves, com l'espectacle de màgia o els jocs de la Fundació Maresme. L'últim dia, el diumenge 30 d'agost, es tancarà amb el Ball Folk.
3: I comencem amb els jocs gegants de fusta, que això jo crec que és un clàssic, però és un èxit. I acabarem el 30 d'agost amb un Ball Folk. Llavors, pel mig, com bé dius, hi ha activitats que són un clàssic, com l'inflable gegant, no? Aquest any fem un espectacle de màgia, també portem jocs de la Fundació Maresme, el tradicional concurs de crits. Jo crec que hi ha propostes que any rere any funcionen i, per tant, les seguim repetint, i altres que innovem, com per exemple l'espectacle de màgia o el concert de folk.
0: Totes les activitats es faran a la part coberta de la Riera a partir de les 6 de la tarda. La primera és aquest diumenge 19 de juliol amb els Jocs Gegants de Fundisplay. Gairebé la 1 i 11 minuts, i us recordem també que avui se celebra una nova festa de carrer a Arenys de Mar. En aquest cas, es fa un sopar de germanor dels veïns de la plaça Francesc Moragues i els habitatges de la Sagrada Família. Pel que fa a diumenge, demà al matí torna al Mercadillo d'en Plaça, a la Riera, just davant del Calissai. Es podrà visitar entre les 9 del matí i les 3 del migdia. I també demà, en aquest cas a les 11 del migdia, hi ha una nova visita guiada titulada Arenys i els americanos, que durarà aproximadament 2 hores i té un cost de 5 euros, que en són 4 pels menors de 16 anys i els majors de 65.
4: L'informatiu cap de setmana.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el

0: teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura. Punta i Taló, la teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
1: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
0: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639-21-32-82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
2: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
3: Com pot ser, si sempre feu fotos?
2: Sí, però no són de veritat.
3: I si li regalem un reportatge?
2: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
4: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
7: Ràdio Arenys. Serveis informatius.
8: Passem ara al resum del més destacat de la setmana, perquè el nou ROM ha marcat el desenvolupament del ple ordinari del mes de juliol. La sessió s'ha celebrat aquest dijous amb pocs temes a l'ordre del dia i utilitzant per primera vegada el nou reglament municipal, un fet que ha obligat a limitar els temps d'intervenció dels regidors i també la durada de l'apartat dels plecs i les preguntes. És una crònica de Núria Torrents.
9: L'apartat tècnic de l'ordre del dia es va liquidar en mitja hora, com era previsible, ja que només hi havia quatre temes de tràmit, entre ells el reconeixement de compatibilitat d'un treballador del consistori i dos reconeixements extrajudicials de crèdit. A partir d'aquell moment va iniciar-se el torn de precs i preguntes. L'alcalde Estanis Forç va avisar que el comptador es posava a dues hores i canviava l'ordre d'intervenció dels grups municipals. Era el moment de posar a prova el nou ROM.
10: Són les 18:32, tenim dues hores amb el nou reglament per fer precs i preguntes. Aquest cop ara ha canviat una mica i anirem en comptes. Fins ara els precs anaven de més de partit amb menys representació més. Ara començarà el partit que té més representació i serà rotatiu, perdó. Començarà Esquerra, després el PSC, després la CUP, Arenys en Comú i Partit Popular. Pensin que els papers pot ser que sigui una mica més complicat ara.
9: En total hi va haver marge per respondre 5 precs i 15 preguntes de les 26 que portava l'oposició. Les 11 preguntes restants es respondran per escrit després que s'hi hagin abans d'acabar el ple.
8: Un dels temes que va ocupar més temps en el ple va ser la situació de l'antiga rectoria i la gestió amb les famílies desallotjades. Des del govern van anunciar que finalment les obres començaran el pròxim 22 de juliol. Van protagonitzar aquesta pregunta el PSC, la CUP i Arenys en Comú.
9: L'encarregat de defensar la part tècnica va ser el regidor d'Urbanisme, Domènec Massuet. Des d'un primer moment va recordar que aquella era una obra privada i que, per tant, l'Ajuntament tenia un marge d'actuació més limitat. La seva principal preocupació era assegurar la seguretat de l'entorn per als veïns i veïnes i després la protecció de la façana com a bé cultural d'interès local. La principal novetat és la renúncia de l'aparellador de l'antic projecte que es va produir aquest dimecres, un pas que ara permetrà desencallar el nou projecte d'obres que començarà amb el procés de desenrunament previst pel pròxim 22 de juliol.
11: L'arquitecte tècnic va renunciar al projecte inicial, per tant va ser quan la jurista de la casa va poder firmar l'informe jurídic que otorgava la llicència per començar. Les obres començaran el dimecres 22 de juliol, perquè l'empresa no tenia disponibilitat per començar fins aquest dia, i a dia d'avui encara no tenim els assumeixos, o sigui, tenim l'assumeix de l'enderroc, però no tenim tenim els assumeixos de les obres emparades amb la llicència original, que era el nou edifici.
9: Sobre la situació de les tres famílies desallotjades i l'acompanyament prestat per l'Ajuntament, el govern local va assegurar que continuaria donant-los tot el suport possible en relació a l'alternativa habitacional. Tanmateix va descartar avançar una data de possible retorn per aquests afectats perquè considera que hi ha massa factors externs que s'escapen de les mans del consistori.
8: El nou sistema de recollida d'oli domèstic entrarà en funcionament a partir del mes de setembre. Durant les pròximes setmanes es retiraran de la via pública els contenidors taronges per implementar un sistema diferent, bidons individuals que es repartiran entre els aranyencs. Gemma Roig.
12: El tècnic de Medi Ambient, Ricard Argemí, ha explicat que s'ha optat per aquest canvi de sistema arran de les queixes i problemàtiques que han generat els contenidors actuals de recollida d'oli. Amb el nou model, els veïns podran dipositar l'oli usat en bidons d'un litre i portar-los a diversos equipaments municipals.
13: El que es farà principalment és treure tots els contenidors taronges, ja que estan creant bastantes problemàtiques doncs al nostre municipi, posar com unes estanteries per als bidons d'oli a certs establiments municipals, com ja pot ser el Calisai, l'Ajuntament, el Mercat, etc. I el que haurà de fer la gent és doncs, agafar un bidó, s'emporta el bidó a casa i quan el tingui omplert, doncs torna cap a un establiment municipal, el que sigui, i fa un canvi del bidó ple d'oli per un bidó net.
12: Abans de posar en marxa aquest nou sistema, la Regidoria de Medi Ambient impulsarà una campanya informativa per explicar el seu funcionament i repartir els bidons. En aquests moments, l'Ajuntament està estudiant quins seran els equipaments municipals on s'instal·laran les prestatgeries destinades a la recollida d'aquests bidons d'oli.
8: Càritas Arenys atén al llarg de l'any entre 275 i 300 famílies, una xifra que es redueix lleugerament durant els mesos d'estiu. Des de l'entitat solidària asseguren que aquesta tendència a la baixa és habitual durant aquest període.
12: Càritas atribueix aquest descens al fet que algunes famílies troben feines temporals vinculades a la temporada turística. Al mateix temps, l'entitat continua funcionant amb normalitat i reparteix carros d'aliments molt complets. Durant l'estiu, a més, es reforça la dotació destinada a les famílies amb infants per compensar que ja no disposen del servei de menjador escolar. Escoltem la portaveu de l'entitat, Conxita Gascón.
14: Troben feina eventual de l'estiu, atenent a famílies i a hotels i restaurants, hi ha més necessitat de mà d'obra i aleshores troben una feina provisional d'aquest de l'estiu. I algunes famílies, pues, si troben això, són prou. Algunes venen i ho diuen, saps? Mira, no vindré fins al setembre o a l'octubre perquè he trobat una feina temporal i l'aprofito.
12: En conjunt, l'entitat dona suport a més de 650 persones. El perfil dels usuaris és cada vegada més jove, amb una presència destacada de famílies monoparentals. A més, també atenen persones grans i, en els casos de mobilitat reduïda, els voluntaris els fan arribar els aliments a domicilis. I és que aquesta tasca és possible gràcies a la cinquantena de voluntaris que participen en la recollida i distribució d'aliments, així com també en el servei de rober. L'entitat tancarà durant la segona quinzena d'agost, però abans ampliarà la portació d'aliments perquè les famílies disposin de provisions durant aquest període.
8: Una fuita de gas obliga a confinar 10 habitatges de la zona residencial Estrella i evacuar una part d'un càmping. Els fets van estar relacionats amb els treballs d'una obra vinculada a l'empresa ferroviària Adif.
9: La fuita de gas es va produir el dimecres al matí en un espai de treballs d'una obra d'Adif situada a la zona residencial Estrella, a la platja del Cavalló. Segons va informar l'Ajuntament d'Arenys de Mar, l'empresa ferroviària estava fent tasques de neteja quan va trencar accidentalment una canonada de gas. Ho explica el sergent de la policia local, Juan José Martínez Ortigosa.
15: S'ha produït una fuita a conseqüència d'una empresa subcontratada d'Adif. Estaven fent tasques de neteja a la zona limítrofe amb la Renfe, o sigui, la línia de tren, aquí a la zona aquesta que dona a la platja, la platja del Cavalló, i davant de l'apartarell i el càmping Marcos. Bueno, pues amb la maquinària han trencat la tuberia de gas i bueno, surt bastant gas, el que passa que no hi ha un perill important perquè com surt a l'aire lliure i aquí estem a la platja, el vent també ajuda, en teoria no hi ha perill.
9: Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar la policia i els bombers que per motius de seguretat van restringir temporalment l'accés a alguns espais propers. També van confinar preventivament 10 habitatges i van demanar l'evacuació d'una part del càmping Marcos. A més, es va interrompre durant una hora aproximadament la circulació ferroviària de les línies R1 i RG1.
16: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
17: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
18: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
17: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
18: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
17: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
18: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
17: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
8: La 1:22, i en esports, aquest divendres han passat pels estudis de Ràdio Arenys Didac Plana, porter de futbol sala que juga al Futbol Club Barcelona, i el seu germà Ferran Plana, exjugador i entrenador en aquesta mateixa disciplina esportiva. En declaracions al programa Arenys en Joc, Didac Plana ha explicat què ha significat guanyar la Lliga 2025-2026 després d'una dura temporada i una final èpica contra el gran rival blaugrana, el Pozo de Múrcia. Podem escoltar-lo.
19: A veure, aixecar el títol, aixecar un títol amb el Barça com a capità és un... Jo sempre dic el mateix, és un privilegi. Ja ser capità del Barça és un privilegi. Per mi és un dels somnis que he tingut sempre. I és un orgull. És un orgull perquè al final aixecar el títol és el premi final, no? Però tot el procés que hi ha fins a que no ho aconsegueixes. I més, en relació amb l'altra mini pregunta que em fas, del que veníem, no? Amb aquest títol tan buscat els dos últims anys, que no han sigut bons, que no han pogut guanyar, i que hem viscut doncs aquesta etapa dura, no? De dos, tres anys, doncs ha sigut un orgull molt gran i és una mica quan realment et sents realitzat, no? Quan cobra una mica sentit tots els esforços que has fet.
8: El pròxim compromís en clau de competició pel Barça serà la Copa Catalunya, que es jugarà el dia 29 d'agost. I també Ferran Plana, que exerceix de segon entrenador del Córdoba, ha valorat en aquests termes la temporada que ha finalitzat aquest mes de juny.
20: Bueno, jo crec que la valoració és positiva, no? L'objectiu principal que ens marquem sempre a Córdoba era la permanència i a falta de 4-5 jornades ja la vam aconseguir. Per aquesta part, molt positiva, però sí que és veritat que ens queda un regust una mica amarg perquè vam fer una primera volta molt bona, uh-huh, on vam estar a punt d'entrar a llocs de Copa i era una que també ens feia il·lusió per tenir aquest premi de jugar una Copa amb un club que encara no l'ha disputat mai.
8: Igual que el Barça, el conjunt andalús forma part de la primera categoria del futbol sala estatal.
16: Taller Maresme Auto t'ha ofert els esports. Maresme Auto, carretera Nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
8: -32 °C ara mateix a Arenys de Mar. Continua, doncs, una calor que fatiga. Connectem amb els companys de la xarxa per saber què podem esperar per la resta del dia al conjunt del país. Hola.
21: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes elevades temperatures. Tenien valors ja per sobre dels 24-25 graus a bona part de la costa catalana, que a més, combinat amb aquestes elevades humitats, ha fet que la sensació de xafogor ja fos molt elevada a primeres hores del matí. I de fet, en aquest moment també teníem una nuvolositat molt més compacta a bona part del territori català, que a mesura que ha anat avançant el matí hem tingut ja obertura de clarianes i de fet ha quedat un matí molt assolellat, encara amb aquesta pols amb suspensió que fa dies que ens està acompanyant. De cara a aquesta tarda, continuarem amb aquest ambient de tranquil·litat. Alguna nuvolada apareixerà al Pirineu, també a la zona dels ports, a la resta tarda molt assolellada, amb unes temperatures que ja a aquestes hores s'estan enfilant i esperem que arribin una altra vegada als 38-40 graus a punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre. També a la Catalunya central les temperatures tiraran cap amunt amb una xafogor molt marcada a la costa i al prelitoral. Ho anirem seguint. Que vagi molt bé.
8: I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest 18 de juliol de 2026. Ens ha acompanyat el control tècnic Eric Morales, així com també Gemma Roig, Núria Torrents i jo mateix, Pau Roig. Pel que fa als informatius, tornem el dilluns a la 1 de migdia amb més informació. A més, el diumenge a 2:15 trobareu tota la informació local al Dominical. Que acabeu de passar un bon dissabte i fins la propera.

0: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per aquest cap de setmana. La farmàcia de guàrdia per aquest dissabte i diumenge és la farmàcia Busquets, situada al Rial de Pau Costa, número 39. La fracció de recollida selectiva que s'ha de treure avui a partir de les 8 del vespre és orgànica. En el cas de demà diumenge, es recull altre cop orgànica i també envasos. Pel que fa a les platges d'Arenys, hi ha bandera verda a la Picòrdia i també al Cavalló. Avui, fins a les 2 del migdia, es pot donar sang i plasma al banc de sang ubicat a la sala polivalent del Calissai. Finalment, demà, de les 9 del matí a les 2 del migdia, hi ha deixalleria mòbil a la Riera Bisbe Pol, número 122.
1: Per un món més sostenible, perquè la salut del planeta és la nostra salut. Sàvia Verda, amb Imma Renera.
2: Hola, molt bon dia. Tingueu tots benvinguts a aquesta nova edició del Sàvia Verda. Avui de seguida veureu que tenim ja el nostre convidat, que avui es connecta amb nosaltres via streaming. I ara de seguida aquí el tenim. Us saludem des de la part tècnica al control l'Eric Morales i jo mateixa la Imma Renera al capdavant d'aquests micròfons de Ràdio Arenys. Mireu, el nostre convidat avui és en Cesc Compte. Aquí donem la benvinguda i les gràcies per ser avui amb nosaltres. Benvingut, Cesc.
3: Moltes gràcies per convidar-me també.
2: Mireu, tot de seguida us el presentaré, però abans us vull comentar i anunciar un tema. Ja sabeu que fa unes setmanes vam tenir la Joana Camasso amb nosaltres d'aquest projecte tan bonic que estan desenvolupant a Gàmbia, el Jardí de Cinera, i amb ella vaig acordar, perquè ella ens va indicar que des d'Arenys Solidari volien intentar fer accions per ajudar doncs, el poble de Veneçuela, no?, amb aquesta tragèdia que malauradament han viscut a causa dels terratrèmols que algunes ciutats han sofert. I avui us vull comentar, perquè ahir em van fer arribar la informació, de que aquest proper dimarts, 21 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, es farà a Arenys una cursa solidària que sortirà des del Calissai, que tindrà un recorregut molt curt i molt fàcil per tothom i per totes les edats, i que acabarà al pavelló amb un pica-pica, on també a posteriori es farà un partit de vòlei on jugaran el primer equip del club de vòlei Arenys, que juga a la Superliga 2, amb un combinat de jugadors veneçolans. El donatiu mínim que podeu fer és de 5 euros, amb el que tots els que hi participem doncs, tindrem el dorsal de la caminada, el pica-pica i l'entrada al partit de vòlei. Les inscripcions es faran... Es poden fer al Cafè Vintage a partir d'aquest mateix matí o el mateix dimarts a partir de les 7 de la tarda al Calissai. Un agraïment des d'aquí, des del programa molt gran a l'Aina del Cafè Vintage que ha impulsat aquesta cursa solidària, també a Arenys Solidari i a l'Ajuntament. Tots els diners que es recullin s'enviaran íntegrament a Veneçuela a través de les fundacions Madres Concepcionistas i Padres Capuchinos. Llavors, us animo a que entre tots fem possible doncs, ajudar els veneçolans solans amb el que puguem i que participem en aquesta acció d'aquest proper dimarts, que és una manera, crec, molt maca de fer-ho. I ara sí, us presento al Cesc. Disculpa'm, Cesc, perquè he fet aquest anunci, diguem-ne, que li havia promès a una de les convidades, a la Joana.
3: Endavant i enhorabona per la iniciativa.
2: Gràcies a Arenys Solidari i gràcies a l'Aina del Cafè Vintage, que ha impulsat aquesta acció. I ara us presento un Cesc Compte, que avui ens acompanya i que és acompanyòleg. Deixeu-me fer aquest joc de paraules. De seguida entendreu què significa el terme. En Cesc, que es connecta des de Sant Gregori, que és on viu, el gironès, és nascut a Girona i viu, com us dic, a Sant Gregori, que és la porta d'entrada de la vall de Llémena, el gironès, que està formada per 4 petits municipis amb espais que formen part del Pla d'Espais d'Interès Natural i que inclouen reserves naturals com el Puig de les Medes. Ell ens explicarà com va arribar a aquesta professió, què ha fet la seva feina i que consisteix bueno, amb això que li agradava tant de fer de petit i de tota la vida, que és anar d'excursió i veure ocells, que és una professió que ell ja fa més de 40 anys que fa, acompanyant a persones com a educador ambiental i com a guia de natura. Cesc, explica'ns, sisplau, l'origen d'aquesta feina que sorgeix, si no vaig mal entesa, que quan has de decidir, quan acabes el COU, i has de decidir que vas decidir que t'agradaria estudiar veterinària, que ho hauries d'anar a fer a Saragossa, però que en aquells moments l'economia familiar no acompanyava. Què va passar a partir de llavors?
3: Correcte. Doncs mira, la meva història comença ja de més petit, que sempre anava d'excursió amb la família, anàvem amunt i avall amb un R6, dels campamentos nacionales de muntanya, i aquesta visió dels pares a mi em va atrapar. Quan tenia 6 o 7 anys ja vaig demanar uns prismàtics als Reis i a partir d'aquí sempre més he anat amb aquest pes al coll, diguem-ne. Però la qüestió és que, clar, sense poder estudiar el que un volia, vam haver de buscar alternatives. I vam buscar alguna cosa que s'assemblés, que es deia enginyeria agrònoma, enginyer tècnic agrònom, però això no em va agradar. La qüestió és que sí que el que sabia molt de cert és què volia fer quan fos gran, de professió o potser d'ofici, perquè potser és més un ofici, és una cosa més artesanal, em penso, del que estic fent i el que he fet tota la vida. Em van preguntar això, jo dic, jo vull anar tot el dia mirant ocells i anant d'excursió. I si no puc fer això, doncs vull anar d'excursió i mirar ocells. I no em van treure d'aquí. Em van dir que com a afició estava molt bé, que estaven contents de que tingués una afició i que me l'haguessin encomanada, però que com a feina, que m'estaven dient com a feina, que què volia fer, i no em treien d'aquí. Bueno, no sé si per tossut, també per les companyies que he tingut, que he tingut molta sort, fa més de 40 anys que només faig això.
2: Molt bé.
3: I poder fer una cosa que t'ha agradat tota la vida ja no és feina, sinó és un plaer.
2: Sí, i com dius, més un ofici que una professió, no? Però com comences, no? Perquè una cosa és tenir aquesta voluntat i voler-ho fer, i una altra cosa és com fas per començar i que la gent vagi coneixent que el que tu fas és... Bueno, i ens has d'explicar en què consisteix exactament també el que fas.
3: Després us faré el màster d'acompanyologia.
2: Exacte.
3: Que veig aquí sota el títol que m'heu posat, Cesc Compte, està molt ben escrit, però acompanyòleg...
2: Ah, no, no m'he fixat. L'Eric ho corregeix de seguida, que ha sigut... Acompanyòleg, sí, sí. És possible que jo li hagi escrit amb ell malament, perquè a vegades tinc una mica de dislèxia amb les lletres. Llavors, disculpa, Meri, que ara de seguida et corregim com a acompanyòleg. L'altre era un terme inventat.
3: Més d'una vegada aquest títol que m'he autoconcedit...
2: Ara aquí veus. El tenim. No, li falta la N. NY, ja està.
3: Ja ens en sortirem.
2: I tant.
3: Jo venia del món de l'esplai, m'agradava el món de la mainada, de fer activitats amb la mainada. Vaig anar poc, jo com a alumne, diguem-ne, com a nen. Però de seguit em vaig posar en el món de l'esplai i als 16 anys feia de premonitor i ja faig el curs de monitors, després de director d'esplai. I tot aquest món de l'esplai és el que també m'ha portat a fer això, perquè... l'any 84, si no m'equivoco, vaig tenir la sort de poder entrar a fer de monitor d'uns campaments de natura en els aiguolls de l'Empordà, un lloc que ha sigut una mica també la meva segona residència. I allà vaig conèixer una persona, bueno, més d'una, però una em va marcar molt. El malagonyat Quim Franc, pedagog, impulsor de moltes... noves pedagogies, sempre a favor de la natura. Em vaig guanyar la confiança o no sé com va anar, la qüestió és que vaig tenir la sort de poder treballar junts i això em va donar ales. Una altra persona que vaig conèixer, que encara estem en contacte, amb aquest per sort no ens ha deixat, és en Jordi Sergatal, que també em va introduir en el món de la ornitologia i de la protecció del medi. A partir d'aquí ja va ser un continu de casualitats i de voluntats. Vaig conèixer el que va ser el meu soci durant molts anys, però ara malauradament ens va deixar sobtadament fa 7 anys, em vaig quedar remant sol, i ell era un pagès enamorat de l'entorn i un savi. Li va passar el mateix que jo, es va apuntar a biologia, però no era per ell la carrera. En lliga de pràctica. La qüestió és que vam fer un tàndem i l'any 1999 ja fèiem una associació, ell i jo. Tota la vida hem anat treballant junts i ens hem anat engrescant a fer projectes. Ens agradava tots dos anar d'excursió amb els prismàtics penjats, ens agrada la xerrola, la conversa, i a partir d'aquí, doncs, mira, em vaig decidir de posar el títol d'acompanyòleg, perquè tinc la teoria que acompanyar és molt diferent a guiar. Guiar és, vinga, aneu-me seguint, guia de turisme, aquells que van amb el paraigua, que van seguint, Uh-huh. De tant en tant explico alguna cosa amb un to neutre, moltes vegades, que no emociona, i ja està, i s'acaba, i tots cap a l'autobús, i ja està, ja fet. No, acompanyar és molt més que pas guiar, i amb això estem, acompanyant a la gent per intentar que tots aquests problemes que ens afecten a tota la humanitat i que es manifesten més amb canvi climàtic, amb aquestes calors que està fent, amb els incendis, doncs que tot això la gent tingui consciència i eines per poder anar posant pedaços, si més no, intentar que no s'arreugi.
2: Consciència és el que intentem també generar des del Sàvia Verda, i eines és el que farem al final, perquè sempre acabem demanant als nostres convidats un consell o un suggeriment, que per nosaltres són aquestes eines. Què t'ha ensenyat fa més de 40 anys ja, o fa 40 anys ja, que estàs dedicant a acompanyar a la gent en aquest camí, diguem-ne, per conèixer millor la natura? Què creus que t'ha ensenyat en aquests 40 anys la natura? Què ens ensenya la natura? Què hauríem d'estar mirant molt, molt de prop i amb molta cura per aprendre de la natura en aquestes circumstàncies en les que ara, malauradament, estem de crisi climàtica i de canvi climàtic i d'escalfor i de moltes coses?
3: Bé, al principi d'aquesta feina, quan jo vaig començar a fer d'aquí els aigomolls, que encara no hi havia ni senyals ni res, i ja anàvem a fer d'aquí a espallar, em pensava que jo treballava a favor dels ànecs, de la cigonya i de les espècies protegides i com no, del bitó i aquestes coses. Amb el temps he vist que no, que jo el que em dedico és a protegir la nostra espècie. I, per tant, fixar-se en el comportament, intentant fer gent engrescada, que això és el que ens ajuda, la natura. La natura, per mi, és una eina. És una eina que necessito per poder fer que la gent sigui optimista, engrescada, positiva. I a partir d'aquí, per poc persona que se sigui, s'emprendran accions a favor de la conservació d'aquest entorn, que és el nostre, que és l'únic que tenim per poder viure. Sovint, la gent mainada, que és l'ocupació que més em dona per viure, els hi faig una juguesca. Els dic que si s'imaginen que la natura és com un puzzle on tota cosa viva és una peça, de totes les peces, tant se val que parlem dels aiguamolls, com que parlem del Puig d'Adri, com que parlem del volcà de la Crosa, com que parlem del Riunyà, que són tot de llocs que anem a fer activitat, de totes les peces, o sigui, coses vives, quin els hi sembla que és el que més m'agrada? Si anem als aigamolls, doncs que si la cigonya, que si la daina. Si anem a l'unyà, doncs que si el picassoques, que si la medrenya. No. I costa molt de que surti que el que més m'agrada és la nostra espècie, són les persones. I és que penso que encara no tenim prou la consciència de que nosaltres també formem part d'aquest ecosistema, del que estiguem, de la natura, del medi. Aquesta falta de consciència és el que intento jo anar sembrant, sense forçar, en positiu. És aquesta la... I, per tant, a la pregunta que em dius tu, què és el que he après, doncs, sobretot a fixar-me amb la gent, amb les persones, amb les ganes de fer coses, amb que sigui gent engrescada.
2: Què li diries a la part de gent que sembla menys engrescada i que, a més, té una certa sensació de frustració? És veritat que el tema, i l'hem parlat aquí en diverses ocasions, tota aquesta qüestió de la crisi del canvi climàtic és un tema molt complex, i la complexitat sempre genera incertesa, i la incertesa a vegades genera por, i això ens paralitza, no? Però què li diries a totes les persones que estan un pèl desencantades perquè pensen que el que ells fan a nivell individual no és prou i no és suficient per ajudar, diguem-ne, a millorar aquest tema, no? Hi ha molta gent que, bueno, parles amb gent i et diu, home, és que si els governs i les grans empreses no fan el que jo faci a nivell individual, no aporta o no és suficient. Què els hi diries? Primer, estàs d'acord amb aquesta mena de pensament o no? I què els hi diries?
3: No estic d'acord. Tots podem fer alguna cosa per millorar la situació global, sigui a nivell molt petit, molt local, sigui a nivell més general, depèn del lloc on estiguem, a dins, diguem-ne, de l'escala social o de la responsabilitat que ens ha tocat desenvolupar en aquest món. Què els hi diria? Doncs que ho han provat poc. perquè quan veus que fas coses que afavoreixen o poden afavorir el veí, poden afavorir el paisatge aquell que t'agrada, tot això penso que és fàcil d'entendre. Però també entenc que hi hagi molta gent que es revela perquè se sent enganyada. I l'engany porta també en aquesta reacció no volguda. Jo tinc el convenciment, ja no es passa una teoria, és el convenciment de que molta gent dels que decideixen estan parlant de que el desenvolupament sostenible amunt, el desenvolupament sostenible avall. I ens enganyen, perquè ells, de veritat, el que estan pensant és sostenir el desenvolupament. Quan això ho descobreixes, dius, jo per aquí no hi passo. I dic, no vull viure enganyat. I a partir d'aquí, jo penso que és quan pots també començar a prendre consciència i, per tant, accions a favor del medi. Que poden ser poques, sí, però des de fer bé la recollida selectiva de la brossa, cosa que la gent diu, és que això és una merda. Bueno, doncs, havien fet campanyes també d'aquesta mena i algú m'havia dit, és que jo és que em queda molt lluny el contenidor de reciclatge de vidre o d'orgànica. I no pateixis, dèiem l'adreça que li demanaré al Consell Comarcal que te'l posi davant de casa. No, davant de casa tampoc. I vols i dols. I estem fets d'una manera que costa d'entendre, però que s'entén, diguem. Anècdotes, em podria explicar, Mil, que reflexen aquest descontent, aquestes ganes de fer, però sempre tens l'excusa per no fer-ho. I això ens està fent mal. I el mateix que podem dir pel nostre veí o veïna, també ho dic per les grans empreses, pels que ens manen. Avui mateix ha sortit, que el tinc aquí a la pantalla per no deixar-m'ho, una notícia dolentíssima, jo en penso, perquè diu que la Unió Europea permetirà emetre més CO2 a les empreses per no lastrar, que vol dir doncs, posar un llastre, a la competitivitat. Ho trobo gravíssim.
2: Però
3: hi ha un altre que, a més, té aquest doble vessant que estan jugant amb nosaltres. Diu, normativa de CO2 per les flotes del 2035. Diu, el lobby aconsegueix una pròrroga per als motors de combustió. Això és notícia d'avui, eh? I després a sota diu que la proposta de la Unió Europea redueix l'objectiu d'una retallada del 90% de les emissions, obrint la porta als motors de combustió més enllà del 2035. Diu, però que tot això es fa en el mateix temps en què s'estan proposant de l'objectiu d'electrificar el continent i arribar al 46% el 2040, el doble de la xifra d'ara. O sigui, per un costat ens estan dient no, llenceu, i per l'altre, però serem molt bons, i nosaltres ja farem després, ja veuràs com d'aquí a pocs anys tot estarà electrificat. És mentida, perquè de convencions i de trobades n'hi han hagut mils. Sempre acaben dient que no es posen d'acord perquè sempre hi ha alguna veu discordant que per l'economia, en nom del bé del país, cosa que és completament falsa, no s'arriben a acords. L'acord de París, el d'aquí, el d'allà, en trobaríem mil.
2: Sí, veiem cop rere cop que s'arriben a acords que després no es compleixen.
3: I no es compleixen. Ja. I això passa amb tot, perquè això passa amb el finançament autonòmic, això passa amb l'emissió de gasos, això passa... I estan traslladant el problema en el petit ciutadà. Ara, per exemple, jo no puc anar amb el meu cotxe vell, que és l'any 92, i no tinc intenció de canviar-lo, perquè ja em va bé, no sé, no cal llançar una cosa que et funciona. Però no puc entrar a Girona no sé quantes vegades, perquè contamino. A Barcelona tampoc no hi puc entrar, però a Barcelona poden anar-hi els creuers i s'ha d'ampliar l'aeroport perquè amb el que estem fent no n'hi ha prou. Clar, llavors dius, bueno, ja, perdoneu-me.
2: Són aquestes grans contradiccions, no?
3: Sí, però també és veritat que hi ha molta més gent que va amb un cotxe vell que pas gent que condueix un creuer turístic.
2: Exacte. Si sumem els equilibris... sí, no, exacte, els equilibris són importants. Llavors, és veritat que som molt... i ho hem parlat també en aquest programa, són molt nimbis, no? Aquesta expressió en anglès que vol dir no al pati de casa, not in my backyard, és a dir, volem tot, però no m'ho posis davant de casa. Jo no vull emissions de CO2, però no em deixes anar amb el cotxe que n'emet més. Ai, carai, llavors això ja no m'agrada. Llavors són aquestes contradiccions. I aquest refons, que jo, si em permets, també m'estic insistint força últimament, perquè crec que és molt important que, de la mateixa manera que tu dius, que hem d'entendre que com a espècie... som una altra de les espècies que compartim el planeta amb moltes altres espècies, amb la natura, també hem d'entendre que formem part d'un sistema que és un sistema polític, i parlaves ara precisament de la Comissió Europea o de la Unió Europea i dels acords que es prenen o que es tiren enrere, i això també forma part del que nosaltres decidim i escollim. Això és una opinió meva, eh? Aquí no t'estic fent una pregunta, Cesc, que estic directament opinant, perquè la gent entenguem que a qui votem i a qui escollim per fer les polítiques, parlo en general, no estic parlant de cap partit, després té un pes molt important en les nostres vides. El que està passant a la Unió Europea deriva de que la Unió Europea ara tenen més pes polítics, unes determinades forces polítiques, entre les quals n'hi ha que neguen el canvi climàtic i que estan fent una enorme pressió i que bloquegen acords a favor, i per això tenim la llei Òmnibus, teníem el Pacte Verd, però a base de lobbies i de pressions i de partits polítics, entre els quals n'hi ha que neguen el canvi climàtic, s'ha fet una llei òmnibus que ha rebaixat les expectatives, i això són acords que es prenen a nivell polític en funció de com estan aquests equilibris polítics. I aquests equilibris polítics depenen de a qui votem nosaltres i a qui escollim per representar-nos. Llavors, a mi m'agrada fer aquesta mena de, jo no sé si dir-li pedagogia, però potser sí reflexió, de dir, bueno, anem en compte, no?, a qui votem, perquè si votem els que neguen el canvi climàtic, cap a millor segurament no anirem. Feta la reflexió, que gràcies, Cesc, per deixar-me-la fer. Sí, som un país que volem, som molt exigents, però alhora potser som una mica de vegades egoistes, no? Pel que tu deies, no? No em posa el contenidor davant de casa, no me'l posis, eh? Ah, però és que després em queda lluny. Llavors què fem?
3: Llavors no hi vaig, perquè diu, clar, llavors és sí. Això passa amb qualsevol cosa nova que la societat no sap encara com situar-la, com usar-la. Ens ha passat amb el telèfon mòbil, encara ens està passant. Ens està passant de manera molt descarada amb la intel·ligència artificial. Són eines que encara no... Ara, tant, mira, els meus fills van a estudiar amb ordinadors, pantalles i no sé què. I ara resulta que fins als 16 anys no podran tenir una pantalla. Bueno, és aquestes proves, però sempre darrere d'això...
2: No podran tenir xarxes socials, que no és ben bé no tenir una pantalla, sinó que potser hi haurà restriccions per les xarxes socials, perquè s'està veient també...
3: És l'ús que en fem de la pantalla.
2: Exacte, és l'ús que en fem, com qualsevol nova tecnologia, no? La nuclear és bona, és dolenta, l'atòmica... Bueno, depèn de qui estigui al darrere i de com la faci servir. Llavors, el que jo penso que ens cal és molta bona gent.
3: Sí. A vegades, amb això mateix que has dit ara de l'energia, l'energia atòmica és dolenta. Vale, molt bé. Has hagut de fer mai radioteràpia? És l'ús que en fem de l'energia. Els hi poso tota la mainada, a vegades preu entenguin, dic, una cadira és bona o és dolenta? O és bona perquè t'hi pots asseure. Dic, i si te la tiren pel cap és dolenta, hi ha totes les cadires dolentes. Llavors això, jo em penso que són reflexions molt simples, però que no... L'escola... No dic que no les faci, però la gent en general i les famílies, que és on de veritat s'educa, no es fa. Jo intento que es faci i intento que això, quan traspua a la mainada de primària, de secundària, doncs que també vagi cap a casa seu i que en puguin parlar i que això...
2: Però tu doncs, acompanyes un... també persones de més edat, no només infants, no?
3: Sí.
2: Perquè ja sabem que quan som petits som molt permeables i llavors tenim aquesta facilitat, diguem-ne, per adquirir coneixements, però què passa quan la gent més gran anem a la natura, no? Com fas aquesta funció? Perquè, clar, ja venim amb prejudicis, amb idees preconcebudes...
3: I amb un desconeixement total que fas, a vegades fa el ridícul la gent, perquè, clar, jo si vaig al centre de Barcelona no m'hi sento còmode, primer de tot, però si vaig conduint un vehicle aniré perdut, no m'hi sento bé, se'm nota que sóc de poble. La gent quan va...
2: Com si fos dolent ser de poble. No,
3: cada cop és més ben acceptat, em penso això. És una sort. I la veritat és que quan jo veig gent que va pel medi natural, fins i tot formadors de cicles formatius, que ara acompanyament en el medi natural i aquestes coses, i veig com es fa, i dic, és una pena, perquè aquest és un urbanita traslladat aquí, i encara parla amb el volum que parla al mig de la Diagonal, perquè si no no el senten, i tot és... I més que tornar en els orígens, el que fan és fer el primitiu, i és bastant penós. Però això s'encomana, també, eh? Això s'encomana. A part d'això, jo treballo amb gent gran sempre, sempre treballo amb gent. Encara que estigui treballant amb mainada petita, d'infantil, que també en tenim molts, treballo també amb gent gran, però jo no treballo només per la mainada, per l'alumne, treballo també pels mestres. I els mestres, bueno, doncs tu també ho pots fer, això, si t'ha agradat, també ho pots fer. No té cap secret. Potser no coneixes el nom de la planta o de l'animal, és igual, no passa res. Sortir i passejar i tenir un contacte plaent amb l'entorn natural, doncs això ho pot fer tothom. I llavors també sí que fem un programa de senderisme, que ja fa més de, penso que són 14 o 15 anys, pel Gironès. Perquè, de fet, amb el meu mal agonyat soci, en Lluís, començar fent un... intentant vendre'ns i fer unes fitxes que es deien el Gironès a poc, perquè sempre les coses a poc, i aquí vam tenir la sort que el Consell Comarcal del Gironès ens va acollir i va fer l'esforç d'anar publicant 3 fitxes l'any. Tenim una col·lecció que en té 13, vam acabar aquí. En Lluís dibuixava amb aquarel·la perquè no teníem encara Google Maps i aquestes coses, i dibuixaven amb aquarel·la, i llavors vam fer que hi hagués unes rutes per conèixer l'entorn natural més interessant de la comarca. Arrel d'això, després, es va anar ampliant l'oferta i ens van demanar de fer sortides guiades per famílies. I tant que sí. El que passa que, per si ens està escoltant algú dels responsables del moment, ho dic en veu baixa, ho volien fer amb idiomes, perquè en aquells moments a Girona venia molt de Ryanair i es pensaven que aquests serien els clients. I s'havia de fer el dissabte a la tarda, perquè si aterrissaven el dissabte al matí a la tarda anirien d'excursió i així després al vespre s'emborratxarien i el diumenge tornarien a casa.
2: Escolta'm, no. I si algú... Em sembla molt bé, la veritat. Escolta'm, si algú avui et té interès i et vol trobar, on ha de buscar? Què ha de buscar?
3: Si busca a Companyola, que a la xarxa em trobarà, però de fet el nom de l'empresa és Sorbus. Sorbus és una societat civil, que és la voluntat de dos autònoms de fer la feina conjuntament, i allà doncs, hi ha una mica l'oferta que tenim. És un plaer poder, a vegades, estar amb gent que te demana de fer una sortida als Aiguamolls. Ara en tinc una encomanada per anar cap al riu Unyà quan faci menys calor. I és un plaer poder servir a aquesta gent amb tota la simplicitat que intento treballar, que no vol dir simplisme, per deixar la gent contenta i que diguin, hosti, això val la pena.
2: Que bé. Doncs que bé, Cesc, que hagis pogut explicar. Encarem els últims 3 minuts del programa, que són on entrem en aquesta part de l'eina, diguem-ne, que intentem posar a disposició de tothom, i és que et demanarem quin seria el teu consell, el teu suggeriment, de quin hàbit penses que podem canviar o modificar i que tingui un impacte en positiu en el medi natural.
3: Mira, el primer de tot, una recepta màgica que jo penso que funciona a tots nivells, és de dir, això està bé o està malament? Doncs que la gent es pregunti què passaria si ho fes tothom, que miri les conseqüències i actuï amb conseqüència. Que no digui, és igual, ja veig que això no estaria bé, però... I això és una recepta molt fàcil que moltes vegades et pot treure d'un dubte. Ostres, això està bé o no està bé? Això ho puc fer o no ho puc fer? Això tant val pel medi natural com per dintre casa, tant se val, val? I llavors la gent li diria que miri una mica més enllà de tota la problemàtica que ens estan dient, venent, i que ens volen fer gent desanimada, sense ànims, perquè això interessa, que la gent no tingui iniciativa, que la gent estigui desenganyada, i que miri el seu entorn i que vegi que hi ha moltes coses que encara valen la pena. Si ho fan acompanyat d'una companyola, que jo perfecte, però jo estic a punt de jubilar-me. Continuaré acompanyant a qui em plagui, però com a ofici ho anirem deixant aviat, tot i que tinc la sort de tenir un bon relleu d'un treballador que està, que no està, i que, a més, ha estudiat psicologia, a part de biologia, i em penso que pot ser una combinació molt interessant.
2: Doncs moltes gràcies.
3: Perquè, al cap, el problema no és només natural, sinó és també psicològic de la societat.
2: També. D'això en podem parlar un altre dia i potser amb aquest company, exacte. Sí, ens emplacem a fer-ho. Doncs, Cesc, moltíssimes gràcies, molt interessants els dos consells, i nosaltres et dono les gràcies per haver estat avui. Nosaltres ens acomiadem com sempre, ja sabeu que no tenim planeta B, que la Terra és casa nostra i que si la volem continuar gaudint, l'hem de cuidar i l'hem de protegir per nosaltres i per tots els que venen a darrere. Cuideu-vos molt de la calor, hidrateu-vos molt, tingueu molta cura, que tingueu un molt bon cap de setmana i ens retrobem el dissabte, que aquest sí serà l'últim programa de la temporada abans de l'aturada d'estiu. Gràcies, Cesc, un plaer haver-te tingut avui
3: amb
2: nosaltres. De res,
3: un plaer haver estat amb vosaltres. Agraït.
2: Bon cap de setmana.
3: Adéu. Igualment, passeu per l'ombra.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pla alfa de risc d'incendi forestal està activat avui amb el nivell 4 de risc extrem en un total de 21 municipis de 7 comarques catalanes. A més, els agents rurals activen també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més.
2: Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a tres espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell-Mormellà.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Anem, això sí, primer, precisament, al fil de tot això, a conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes elevades temperatures. Tenien valors ja per sobre dels 24-25 graus a bona part de la costa catalana, que a més, combinat amb aquestes elevades humitats, ha fet que la sensació de xafogor ja fos molt elevada a primeres hores del matí. I, de fet, en aquest moment també teníem una nuvolositat molt més compacta a bona part del territori català, que a mesura que ha anat avançant el matí hem tingut ja obertura de clarianes i, de fet, ha quedat un matí molt assolellat, encara amb aquesta pols amb suspensió que fa dies que ens està acompanyant. De cara a aquesta tarda, continuarem amb aquest ambient de tranquil·litat. Alguna nuvolada apareixerà al Pirineu, també a la zona dels ports, a la resta tarda molt assolellada, amb unes temperatures que ja a aquestes hores s'estan enfilant i esperem que arribin una altra vegada als 38-40 graus a punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre. També a la Catalunya central les temperatures tiraran cap amunt amb una xafogor molt marcada a la costa i al prelitoral. Ho anirem seguint. Que vagi molt bé.
0: I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observen els tribunals espanyols.
2: En termes molt semblants, s'ha expressat també el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant precisament el compliment d'aquesta llei d'amnistia.
0: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí al carrer Lluís Companys, molt a prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
2: Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova.
0: I marxem als esports, perquè la selecció espanyola prepara a Nova Jersey la final del Mundial, que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a l'Argentina.
2: El seleccionador Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, els serveis informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El pla Alfa per risc d'incendi forestal es manté activat avui amb el nivell 4 de risc extrem a un total de 21 municipis de 7 comarques diferents.
1: A més, els agents rurals han activat el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis de 17 comarques catalanes. Davant d'aquest escenari, es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Marmellà. I s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat.
0: I tot plegat arriba després de superar el que ha estat la tercera onada de calor del que portem d'estiu, que va arribar pràcticament enganxada a la segona. En aquest sentit, el sistema d'emergències mèdiques ha atès fins a 150 persones amb afectacions relacionades amb aquestes altes temperatures, segons ha informat Protecció Civil.
1: Pel que fa a la calor nocturna, encara tenim avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya durant aquest cap de setmana, amb especial afectació als extrems nord i sud del nostre territori.
0: Obrim ja plana política. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest matí que l'exvicepresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
1: Ho ha verbalitzat durant el Consell Nacional de Junts celebrat la mateixa setmana que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia.
2: Sempre, els darrers metres, els darrers dies d'un llarg esforç, sempre són els que més costen. Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti!
1: Per altra banda, Turull ha encoratjat el partit a guanyar la confiança de la ciutadania davant l'escenari exigent que dibuixen les enquestes. Les últimes, el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, segons el qual Junts perdria gairebé 20 diputats al Parlament, i el baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona, que deixa el partit en última posició.
0: També ha parlat en aquest cas l'advocat precisament de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament aquesta amnistia als independentistes, que no haurien d'esperar, doncs, primer a una sentència del mateix Constitucional i després a la resolució final del Tribunal Suprem.
1: En dues entrevistes al diari Ara i al Nacional, Boye recorda que el Constitucional podria haver presentat a la Justícia Europea qüestions prejudicials anteriorment i no ho va fer. Per això creu que després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el ple del Tribunal Constitucional es podria reunir en pocs dies, no a la tardor, com està previst, i instar directament a la resta de tribunals a aplicar immediatament l'amnistia als independentistes.
0: I qui també hi ha dit la seva en aquest tema de l'amnistia és l'actual, en aquest cas, president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha defensat el compliment d'aquesta, pesi a qui pesi.
3: La millor amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat.

0: el marc d'una Espanya plural.
1: Illa ha fet aquesta intervenció des de Mataró en un acte on ha detallat les infraestructures que es desenvoluparan properament al Maresme.
2: Precisament anem a ampliar aquesta informació perquè, com expliquem, el president Illa ha explicat des de la capital del Maresme aquest projecte amb el qual la Generalitat vol millorar la mobilitat.
1: Les actuacions, que tenen una inversió de l'Estat de 384 milions d'euros, inclouen la pacificació de la Nacional 2, nous accessos a la C32 i treballs diversos perquè la comarca sigui més sostenible. Les primeres obres destacades començaran a finals d'aquest mateix any. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio la Beti Doñate.
3: Després d'anys de reivindicacions i de promeses, es comencen a concretar les primeres actuacions per millorar la mobilitat al Maresme. Les obres més immediates són la construcció d'una rotonda a l'Ella, una passera per sobre de l'N2 a Sant Pol de Mar, la pacificació de la carretera nacional a Mataró i un corredor entre Blanes i Lloret a la Selva Marítima. El govern disposa de 384 milions d'euros aportats per l'Estat i té com a termini el 2032.
0: Passem, com dèiem, de les paraules als fets, no? Passem de la planificació a l'execució, no? Però també, jo us dic avui, als alcaldes, als que esteu aquí, no? Us convocarem després de l'estiu per seguir planificant.
3: L'objectiu és convertir l'N2 en un carrer amb menys carrils per als vehicles privats i més espai per a autobusos i bicicletes i, sobretot, per als vianants. Escoltem ara l'alcalde de Mataró, David Bote.
4: Estan tots els projectes, els dos projectes urbans estan aprovats. Podrem explicar en diferents reunions de veïns després de l'estiu les fotos i com quedarà. I, per tant, el que ha anunciat avui el departament és que després de molts anys d'espera, a finals d'any, començament del 2027, començaran les obres.
3: El que també es preveu a curt termini és aprovar la pacificació de l'N2 al Baix Maresme, on també es volen fer aparcaments a prop de les estacions de tren.
2: Parlem ara de successos. Una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí. I és que cap a les 11 s'ha produït aquesta deflagració en un cotxe que estava aparcat al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
1: Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran de l'explosió. Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'aquesta explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol.
2: Anem amb un altre apunt de successos perquè els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia, a Barcelona.
1: El valor dels objectes sostrets ascendeix a 8.530 euros. Els fets van tenir lloc el 8 de maig passat en una joieria, com dèiem, del carrer Gran de Gràcia, on dues persones van sostreure aquestes diverses peces aprofitant moments de distracció de la dependenta. La investigació va determinar que els autors van actuar de manera coordinada. Mentre un controlava l'entorn, l'altre manipulava els tancaments d'una vitrina per endur-se les joies. Un d'ells va tornar a entrar a l'establiment pocs minuts després per endur-se més peces.
2: I pel que fa a la mobilitat a Rodalies, les línies R2 Sud i R2 Nord han quedat restablertes cap a mig matí després d'estar tallades des de primera hora entre les estacions de Barcelona, Sants i Castelldefels a petició de la policia a causa de l'atropellament d'una persona a les vies.
1: Els trens regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 s'han desviat per Vilafranca del Penedès. Els trens han anat recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. Recordar que l'R2 Sud té una circulació de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, amb parada a totes les estacions.
2: I l'orgull LGTBIQ+, desfilarà aquesta tarda pels carrers de la capital catalana, Barcelona, amb la celebració del Pride 2026.
1: Un any més, la manifestació unitària sortirà de la plaça Universitat a les 6 de la tarda i anirà fins a l'Arc de Triomf, on es llegirà el manifest i hi haurà concerts fins a la matinada. Sota el lema totes les realitats, un sol orgull, la campanya neix amb la voluntat de posar en valor la diversitat de la comunitat LGTBIQ+, i reivindicar que totes les identitats, experiències i trajectòries contribueixen a la lluita pels drets, la dignitat i la igualtat. La desfilada es farà, a més, en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride l'any 2030 i que aquests dies rep delegacions internacionals que n'avaluaran la candidatura.
2: Com expliquem, les carrosses sortiran des de plaça Universitat, avançaran per la Gran Via fins a Tetuán i baixaran pel passeig de Lluís Companys fins a l'Arc de Triomf. Allà es desenvoluparà bona part de la festa. Pel que fa a les problemàtiques de mobilitat, fins diumenge a mitja tarda es prohibeix l'estacionament, incloent-hi

0: tots a la vorera als espais següents.
1: A plaça Universitat, al costat muntanya de la Calçada Mar, al passeig Lluís Companys, a la Calçada Llobregat, costat Llobregat, entre el carrer Comerç i el passeig Pujades i el passeig Sant Joan, al costat Llobregat, des de la Ronda Sant Pere fins a Trafalgar. A més, fins a les 4 d'aquesta tarda està totalment tallada al trànsit l'avinguda Reina Maria Cristina a Montjuïc per la preparació i el muntatge de les carrosses.
0: I parlem ara de les cases de colònies que continuen reclamant que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector i demanen rebre-les el més aviat possible.
1: L'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura i l'Associació de Cases de Colònies han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que fa dos mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa, que coordina el suport al sector, però no hi ha hagut encara cap concreció. Escoltem Pep Montes, gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura.
2: El que sí demanem, i probablement aquesta és la cosa que més ens preocupa, és que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en altres, en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. I dic que ens preocupa especialment perquè no estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les. Ens han dit d'acord, mirarem a veure si es pot regular, si és així, com es pot regular i en quines condicions l'activitat, però no ens estan donant cap seguretat.
1: Amb aquesta manca d'acció, el sector es troba, assegura, en el pitjor escenari possible després que els docents mantinguin el boicot a les sortides escolars.
0: Entrem ara en plana de crònica local i ho fem amb un apunt de gastronomia, perquè l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i el Consell Comarcal del Vallès Oriental han tornat a fer honor a la collita local i de temporada amb la inauguració aquest matí de la 16a Fira del Tomàquet, que ha tingut visites a l'hort de l'Espel, Show Cookings i Tastets.
1: També les clàssiques paradetes d'agricultors i productors de tot el territori. A més, per primera vegada enguany la fira ha rebut la visita del conseller d'Agricultura del govern Òscar Ordeig. S'hi ha acostat el company de Ràdio Caldes, l'Aleix Marí.
3: Pràcticament un mes després d'acabar la primavera, entrada la temporada de tomàquets, obre la Fira del Tomàquet de Santa Eulàlia, que aquest matí ha inaugurat amb més de 15 parades de pagesos, productors i productores provenients de tot Catalunya, donant prestigi a un producte i un sector que passa per moments difícils. El conseller Ordeig, precisament, ha recalcat l'important paper tant del consumidor com de l'administració per fer una aposta de país pel sector primari.
4: El 95% de la solució passa perquè hi hagi un consumidor conscient que miri l'origen, la qualitat, la proximitat dels productes. El país vol defensar els seus agricultors, sí o no? Doncs llavors anem a ser coherents i no anem a fer 40.000 normatives, 40.000 lleis que impacten i posen més dificultats i posen més tràmits a l'activitat del dia a dia.
3: Pel que fa a la fira, tot just a aquesta hora es tanca la jornada de dissabte amb un vermut musical amb cançons de directe de l'artista gironina Paula Frey i reobrirà demà diumenge.
0: Obrim ja bloc cultural, comencem parlant de música i avui ho fem escoltant aquesta banda sonora. Aquestes són les veus de Lídia Pujol, Maria Arnal i el cor Cererols des de la Basílica de la Sagrada Família, i és que aquest divendres al vespre ha acollit el concert Arrels de Llum, un concert concebut per commemorar tres efemèrides molt destacades: la construcció de la Torre de Jesús, el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del Grec Festival Barcelona.
1: La proposta ha fusionat patrimoni musical, creació contemporània i reflexió espiritual. Natura, espiritualitat i música s'han donat de la mà en un recorregut sonor que ha sobrevolat més de 7 segles d'història, des del segle XIV fins al segle XXI. El projecte es va articular al voltant d'un triangle simbòlic que connecta tres espais estretament vinculats a l'univers de Gaudí: la muntanya de Montserrat, la Basílica de la Sagrada Família i Montjuïc.
0: I seguim amb més música i més festivals, en aquest cas el Perelada, que ha inaugurat aquesta passada nit la seva 40a edició amb un recital líric amb la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim, dues de les veus més destacades del panorama operístic internacional actual, acompanyats al piano per Marcos Madrigal.

0: El concert es va celebrar a les 8 del vespre a l'Església del Carme, al mateix escenari on Montserrat Caballé va inaugurar la primera edició d'aquest festival de Peralada l'any 1987. Tot plegat continuarà fins al 9 d'agost amb una programació que inclou noms com Winterfell, Montserrat Torrent i Jordi Savall, la nova òpera estètica i massacre amb música de Carles Prat i direcció d'escena d'Oriol Pla, així com l'estrena absoluta de Diario de una Madre, d'Alberto García de Mestres. La commemoració culminarà el 29 d'agost amb el concert extraordinari de l'orquestra del Festival Bayreuth sota la direcció de Pablo Heras Casado al Palau de la Música Catalana.
1: I encara més música, en aquest cas habaneres, perquè avui la xarxa Més oferirà en directe a partir de les 10 de la nit, com diguem, la 12a cantada d'habaneres i boleros de Sant Antoni de Calonge.
0: S'interpretaran les peces més populars del gènere amb els grups Les Anxovetes, Arjau, Peix Fregit, Porvo i Son de l'Havana. La presentació de la retransmissió televisiva anirà a càrrec de la periodista Aida Fuentes i la producció per Televisió Costa Brava.
1: I encara recuperem un altre festival, en aquest cas el Camp de Mar de Tarragona, que no s'atura amb el concert avui d'una de les seves caps de cartell, la mexicana Lila Daus.
0: La música d'arrel llatinoamericana i la poderosa veu de l'artista ompliran l'auditori en un concert accessible que arrencarà a les 10 d'aquesta nit. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: La cantant, compositora, productora, actriu i antropòloga ha construït una trajectòria única, profundament arrelada a les tradicions ancestrals i alhora oberta a un diàleg amb el món contemporani. Downs presentarà a Tarragona el seu nou treball, Canvies mi mundo, una proposta amb 10 cançons i moltes col·laboracions on, entre d'altres, torna als seus orígens quan era una absoluta compromesa amb les causes globals.
3: És un disco con mucho amor, muy volviendo a mi raíz, que es más acústica, volviendo, yo creo, a la Lila de antes, porque yo era, desde el comienzo, con una persona con muchas convicciones.
2: El concert a l'Auditori del Camp de Marta es podrà gaudir amb intèrpret en llengua de signes catalana i altres elements d'accessibilitat.
1: Són les 2:19, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè la selecció espanyola ja prepara Nova Jersey la final del Mundial, que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a la selecció d'Argentina.
0: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha canviat precisament la ubicació de la pantalla gegant des d'on es podrà veure aquesta final, que serà a la plataforma Marina del Fòrum i no pas a les Corts, com s'havia anunciat inicialment.
0: El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic. Així mateix estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
1: A més de la capital catalana, hi haurà pantalles gegants a ciutats com l'Hospitalet, Badalona, Sabadell, Terrassa, Tarragona o Mataró, precisament la ciutat de Lamine Yamal. Des d'allà mateix ens ho explica, des de Mataró Ràdio, com diguem, Laia Sant Miquel.
5: Aquest és l'ambient que pot tornar-se a viure diumenge a les 9 de la nit al Parc Central. El motiu? Mataró tornarà a tenir pantalla gegant per poder veure aquesta vegada la final del Mundial. Un partit que posarà cara a cara l'Espanya de Lamine Yamal contra l'Argentina de Leo Messi. La bona visió del duel està garantida. Així va quedar demostrat a les semifinals de dimarts amb la pantalla de 6 metres d'ample per 3 de llarg que es va instal·lar a la pista del parc. Llavors, prop de 5.000 aficionats ja van optar per veure l'enfrontament des d'aquest punt i van acabar celebrant la classificació del combinat espanyol per l'última prova abans d'aixecar el títol. Caldrà veure si diumenge el nombre d'assistents s'apropa encara més a l'aforament total del recinte, que és de 6.900 persones. L'obertura de portes, exclusiva per l'avinguda del corregiment, està prevista per les 8 del vespre i es recomana arribar amb ventilació per tenir lloc. No es podran entrar ni ampolles de vidre ni objectes considerats perillosos i els assistents hauran de tenir en compte que a l'interior no hi haurà, de nou, servei de bar.
1: Seguim amb més futbol. El Barça jugarà un triangular a Udine, a Itàlia, el pròxim 8 d'agost, com a part de la preparació per a la temporada vinent.
0: El rival seran l'equip local, l'Udinese i el Nottingham Forest anglès.
1: L'equip blaugrana continua treballant, a més, per fer oficial la incorporació de Karim Adeyemi, l'extrem alemany de 24 anys procedent del Borussia Dortmund.
0: L'equip es va exercitar aquest divendres en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Per altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió de genoll des del Mundial, medita si passar pel quiròfan.
1: I en el capítol de mercat continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, en aquest cas pel traspàs de Julián Álvarez.
0: Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana pel jugador argentí.
1: I pel que fa a l'Espanyol, juga avui el seu primer partit de la pretemporada. Serà a les 8 de la tarda al camp de l'Olot. La prèvia ens la porta des d'Olot Televisió, Roger Isern.
6: Unió Esportiva Olot i Espanyol arrenquen la pretemporada aquest dissabte, enfrontar-se en el seu primer compromís preparatori per a les seves respectives temporades. Aquest vespre a les 8 a l'estadi municipal d'Olot és el primer test per als dos conjunts, tant pels de Roger Vidal com també pels de Manolo González. Per la banda olotina, avui serà el primer dia on es veuran les cares noves, unes quantes, i a l'espera que n'arribin més a la plantilla que aquest any competirà el grup 2 de la segona federació. I per la banda perica, també serà el primer compromís on es veuran les tres cares noves que de moment ha fitxat el conjunt perico, recordem, en uns dies on el conjunt blanc i blau està fent un estatge de pretemporada a les instal·lacions de Torre Mirona a Navata. Durant el dia d'avui, també, a 4:45 de la tarda, el Club Olotí celebrarà la seva junta d'accionistes.
1: Baixem una categoria. A la segona divisió, el Girona i l'Olympiacos han arribat a un acord pel traspàs de Joel Roca al club grec.
0: El davanter de 21 anys i format a les categories inferiors del Girona va ser un dels pocs jugadors que van sortir reforçats en la temporada del descens. També el Girona, el defensa David López, ha arribat a un acord amb el club per continuar vestint la samarreta blanc i vermella. Serà la seva cinquena temporada a Montilivi.
7: El rol amb més experiència i de líder l'afronta amb normalitat, perquè és una cosa que sempre he portat amb mi i és una cosa que no és que m'agradi, però sí que m'ajuda en el meu dia a dia i m'agrada també ajudar en aquest aspecte, sobretot a la gent més jove. I bé, com t'he dit, vinc amb totes les ganes del món d'ajudar i aportar tot el que pugui i que estigui a les meves mans per tornar a primera.
0: El Girona disputarà aquesta tarda un amistós al seu estadi contra l'Alcatxia a les 6 de la tarda.
1: També jugarà en aquest cas i un equip de la mateixa categoria i també català, el recent ascendit, el Sabadell.
0: Els arlequinars jugaran a les 7 de la tarda contra el Castelló a la ciutat esportiva Globe Energy.
1: I on ha saltat la notícia bomba ha estat a l'Europa, perquè el club ha comunicat que Adai Benítez deixa el club i que Josep Maria Gené serà el nou tècnic del primer equip.
0: Adai encara tenia un any de contracte i, segons el comunicat de l'Europa, la seva marxa respon a una decisió personal. Així doncs, el fins ara director esportiu del club i entrenador del filial, Josep Maria Gené, assumeix el relleu a la banqueta del primer equip.
1: En plana de fitxatges, precisament, l'Europa ha incorporat el migcampista Albert Tolosa, conegut com a Tito, de 22 anys.
0: Tolosa arriba procedent del Sabadell, on va jugar la passada temporada alternant el primer equip amb el filial.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça ha anunciat la cinquena incorporació de l'estiu, el base uruguaià Agustín Ubal.
0: Ubal prové del Manresa.
8: Per a mi és un placer poder volver. Sempre soñé con este momento. Desde que me fui en 2023, si no me equivoco, siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz, con mucha ganas de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida y para mi carrera como tiene que ser.
0: El tècnic assistent del Manresa, Marc Castany, deixa el club després de 12 temporades.
1: I parlem ara d'hoquei, perquè aquest divendres s'ha sortejat el calendari de les lligues nacionals. A l'hoquei Lliga Iberdrola destaca el duel entre el Fraga i el Vila-sana a la primera jornada de competició, en el que és la reedició de la final del curs passat.
0: A l'hoquei Lliga masculina destaca el Barça-Igualada i el derbi del camp entre el Reus Deportiu i el Calafell. També s'ha celebrat el sorteig de la Supercopa, que enfrontarà el Vila-sana amb el Palau i el Fraga amb el Gijón en la categoria femenina i Liceu Barça-Igualada-Calafell en la masculina.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, i us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora, i que passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Arenys. Els dimarts a les 9 de la nit. Nou dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes arenyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
3: Homes, fem camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Homes és un programa per posar sobre la taula, connectar, veure i parlar sobre què és ser home avui, d'on venim i cap on volem anar. Reflexionem sobre maneres de pensar i sentir que potser s'han de revisar perquè siguin més útils per tothom. Una aposta per una millor qualitat de vida com a persones. Homes, cada diumenge a partir de les 7 de la tarda a Ràdio Arenys. La primera amb la igualtat.
2: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Quan passem molta estona amb les mans dins de l'aigua, els dits s'arruguen. Però no és simplement perquè la pell absorbeixi aigua. En realitat és una resposta activa del sistema nerviós. Quan els nervis dels dits detecten una exposició prolongada a l'aigua, envien senyals que provoquen la contracció dels vasos sanguinis sota la pell. Aquesta contracció fa que la pell es plegui i formi arrugues. La prova que no és un procés passiu és que, si els nervis estan danyats, els dits no s'arruguen. Els científics creuen que aquesta adaptació té una funció evolutiva. Les arrugues milloren l'adherència en superfícies mullades, de manera semblant al dibuix dels pneumàtics. Això ajudaria a agafar objectes o caminar en entorns humits. A més, el patró de les arrugues és similar cada vegada, però no és idèntic, cosa que indica un control precís del sistema nerviós. Una acció quotidiana aparentment trivial amaga, doncs, un mecanisme neurològic sofisticat.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pla alfa de risc d'incendi forestal es manté activat avui amb el nivell 4 de risc extrem, un total de 21 municipis de 7 comarques, i a més els agents rurals activen també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més.
2: Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a tres espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Marmellà.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Abans, primer, i aprofitant aquest risc d'incendi, anem a conèixer la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes elevades temperatures. Tenien valors ja per sobre dels 24-25 graus a bona part de la costa catalana, que a més, combinat amb aquestes elevades humitats, ha fet que la sensació de xafogor ja fos molt elevada a primeres hores del matí. I, de fet, en aquest moment també teníem una nuvolositat molt més compacta a bona part del territori català, que a mesura que ha anat avançant el matí hem tingut ja obertura de clarianes, i, de fet, ha quedat un matí molt assolellat, encara amb aquesta pols en suspensió que fa dies que ens està acompanyant. De cara a aquesta tarda, continuarem amb aquest ambient de tranquil·litat. Alguna nuvolada apareixerà al Pirineu, també a la zona dels ports, a la resta tarda molt assolellada, amb unes temperatures que ja a aquestes hores s'estan enfilant, i esperem que arribin una altra vegada als 38-40 graus a punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre. També a la Catalunya central les temperatures tiraran cap amunt amb una xafogor molt marcada a la costa i al prelitoral. Ho anirem seguint. Que vagi molt bé.
0: I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya, peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
2: En termes molt semblants, s'ha expressat també el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant precisament el compliment de l'amnistia.
0: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a Lleida ha ferit 5 persones aquest matí al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
2: Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova.
0: I en els esports, en futbol, la selecció espanyola prepara ja Nova Jersey, la final del Mundial, que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a l'Argentina.
2: El seleccionador Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa, i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Aquest pla alfa per risc d'incendi forestal es manté activat avui amb el nivell 4 de risc extrem a un total de 21 municipis repartits en 7 comarques.
2: A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis de 17 comarques catalanes més. Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a tres espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Marmellà, i s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat.
0: I tot plegat després de superar el que ha estat la tercera onada de calor del que portem d'estiu, que va arribar pràcticament enganxada a la segona. En aquest sentit, el sistema d'emergències mèdiques ha atès fins a 150 persones amb afectacions relacionades amb aquestes altes temperatures, segons ha informat Protecció Civil.
2: Pel que fa a la calor nocturna, encara tenim avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya durant aquest cap de setmana, amb especial afectació als extrems nord i sud del nostre territori.
0: Obrim ja plana política, perquè el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest matí que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
2: Ho ha verbalitzat durant el Consell Nacional de Junts, celebrat la mateixa setmana que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia.
5: Sempre, els darrers metres, els darrers dies,
3: d'un llarg esforç sempre són els que més costen. Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou d'energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti!
2: Per altra banda, Turull ha encoratjat el partit a guanyar la confiança de la ciutadania davant l'escenari exigent que dibuixen les enquestes. Les últimes, el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, segons el qual Junts perdria gairebé 20 diputats al Parlament, i també el baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona, que deixa el partit en última posició.
0: També hi ha dit la seva el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant aquest compliment de l'amnistia, pesi a qui pesi.
5: Mireu, amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. Això és el que significa l'amnistia. És el camí per no quedar atrapats en el passat ni en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur. Una obertura al futur. Un futur que ja és aquí. I un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi. Catalunya aposta d'una forma rotunda i irreversible per la convivència i pel futur, en el marc d'una Espanya plural.
2: Illa ha fet aquesta intervenció des de Mataró en un acte on ha detallat les infraestructures que es desenvoluparan properament al Maresme.
0: Precisament anem a ampliar aquesta informació perquè el president Illa, com diem, ha explicat des de la capital del Maresme aquest projecte amb el qual la Generalitat vol millorar la mobilitat.
2: Les actuacions que tenen una inversió de l'Estat de 384 milions d'euros inclouen la pacificació de la Nacional 2, nous accessos a la C32 i treballs diversos perquè la comarca sigui més sostenible. Les primeres obres destacades començaran a finals d'aquest mateix any. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio la Beti Doñate.
6: Després d'anys de reivindicacions i de promeses, es comencen a concretar les primeres actuacions per millorar la mobilitat al Maresme. Les obres més immediates són la construcció d'una rotonda a l'Ella, una passera per sobre de l'N2 a Sant Pol de Mar, la pacificació de la carretera nacional a Mataró i un corredor entre Blanes i Lloret a la Selva Marítima. El govern disposa de 384 milions d'euros aportats per l'Estat i té com a termini el 2032.
5: Passem, com dèiem, de les paraules als fets, no? Passem de la planificació a l'execució, no? Però també jo us dic avui, als alcaldes, als que esteu aquí, no? Us convocarem després de l'estiu per seguir planificant.
6: L'objectiu és convertir l'N2 en un carrer amb menys carrils per als vehicles privats i més espai per a autobusos i bicicletes i, sobretot, per als vianants. Escoltem ara l'alcalde de Mataró, David Bote.
7: Estan tots els projectes, els dos projectes urbans estan aprovats. Podrem explicar en diferents reunions de veïns després de l'estiu les fotos i com quedarà. I, per tant, el que ha anunciat avui el departament és que després de molts anys d'espera, a finals d'any, començament del 2027, començaran les obres.
6: El que també es preveu a curt termini és aprovar la pacificació de l'N2 al Baix Maresme, on també es volen fer aparcaments a prop de les estacions de tren.
0: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí. Com expliquem, cap a les 11 del matí s'ha produït aquesta deflagració en un cotxe que estava aparcat al carrer Lluís Companys, molt a prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
2: Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran de l'explosió. Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, de la mateixa ciutat de Lleida. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'aquesta explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol.
0: I més successos perquè els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimarts un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia, a Barcelona.
2: El valor dels objectes sostrets ascendeix a 8.530 euros. Els fets van tenir lloc el 8 de maig passat en una joieria del carrer Gran de Gràcia, on dues persones van sostreure diverses peces aprofitant moments de distracció de la dependenta. La investigació va determinar que els autors van actuar de manera coordinada. Mentre un controlava l'entorn, l'altre manipulava els tancaments d'una vitrina per endur-se aquestes joies. Un d'ells va tornar a entrar a l'establiment pocs minuts després per endur-se més peces.
0: I l'orgull LGTBIQ+, desfilarà aquesta tarda pels carrers de Barcelona celebrant el Pride Barcelona 2026.
2: Un any més, la manifestació unitària sortirà de la plaça Universitat a les 6 de la tarda i anirà fins a l'Arc de Triomf, on es llegirà el manifest i hi haurà concerts fins a la matinada. Sota el lema Totes les realitats, un sol orgull, la campanya neix amb la voluntat de posar en valor la diversitat d'aquest col·lectiu i reivindicar que totes les identitats, experiències i trajectòries contribueixen a la lluita pels drets, la dignitat i la igualtat. La desfilada es farà, a més, en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride l'any 2030 i que aquests dies rep delegacions internacionals que n'avaluaran la candidatura.
0: Les carrosses sortiran, com diem, des de plaça Universitat, avançaran per la Gran Via fins a Tetuan i baixaran pel passeig de Lluís Companys fins a l'Arc de Triomf. Serà allà on es desenvoluparà bona part de la festa. Pel que fa a la mobilitat, fins diumenge a mitja tarda es prohibeix l'estacionament, incloent-hi també motos sobre la vorera als espais següents.
2: No es pot aparcar a plaça Universitat al costat muntanya de la calçada Mar. Tampoc al passeig Lluís Companys, a la calçada Llobregat, al costat Llobregat. Tampoc entre el carrer Comerç i el passeig Pujades i el passeig Sant Joan, al costat Llobregat, des de la Ronda Sant Pere fins a Trafalgar. I a més, fins a les 4 d'aquesta tarda està totalment tallada el trànsit l'Avinguda Reina Maria Cristina, a Montjuïc, per la preparació i el muntatge de les carrosses.
0: I parlem ara de les cases de colònies, que reclamen que el govern concreti ja les ajudes econòmiques al sector i, de manera més, rebre-les el més aviat possible.
2: L'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura i l'Associació de Cases de Colònies han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que fa 2 mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa, que coordina el suport al sector. Però no hi ha hagut encara cap concreció, asseguren. Escoltem Pep Montes, gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura.
8: El que sí que demanem, i probablement aquesta és la cosa que més ens preocupa, és que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en altres, en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. I dic que ens preocupa especialment perquè no estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les. Ens han dit d'acord, mirarem a veure si es pot regular, si és així, com es pot regular i en quines condicions l'activitat, però no ens estan donant cap seguretat.
2: Amb aquesta manca d'acció, el sector es troba segura en el pitjor escenari possible després que els docents mantinguin el boicot a les sortides escolars.
0: Obrim ara plana local i ho fem anant fins a l'Ajuntament de la Vall de Bianya, a la Garrotxa, que regula un estiu més la gorga de Planegem. L'objectiu és evitar-hi massificacions i reduir-ne l'incivisme. L'estiu passat hi van passar unes 3.000 persones. Ens porta més informació des de l'OTFM, Jan Bretxa.
9: Els gorgs de Bianya continuen la seva regulació a causa de l'augment de visitants any rere any. Des del 23 de juny fins al 31 d'agost, l'Ajuntament de la Vall de Bianya ofereix un servei d'atenció i control d'aquest espai. La regulació que s'hi aplica és limitar les places de pàrquing just abans de l'entrada, una mesura que se suma als informadors que assessoren i controlen el seu accés. L'alcalde de la Vall de Bianya és en Marc Toboso.
10: Clar, d'aquesta manera també anem regulant els accessos, perquè les dades de l'any passat, per exemple, ja ens demostren que una mica ha anat baixant les visites que tenim al Gorg, que això és al final una mica l'equilibri que busquem, no? El Gorg de Bianya és petit, per tant, els pics aquests de dies de molta calor o caps de setmana on es supera l'aforament és intentar anar treballant per aconseguir aquest equilibri entre el territori i que la gent pugui seguir venint i gaudint d'aquestes gorgues.
9: Al llarg dels anys, la gorga de Planegem de Bianya ha patit problemes de convivència que, gràcies a la cartelleria i als informadors, s'han solucionat.
0: I d'un ajuntament a un altre i d'una campanya a un altre, en aquest cas, perquè a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, s'ha ampliat aquest estiu la campanya de sensibilització per prevenir els ofegaments infantils a les piscines privades d'allotjament turístic.
2: La iniciativa arriba a la 7a edició i incorpora enguany els 2 càmpings del municipi amb l'objectiu de reforçar la prevenció en els espais amb més afluència de banyistes. Més detalls des de la Cala Ràdio, amb la Mireia Caparrós.
11: La campanya, impulsada pel Servei d'Urgències Municipal SUM, amb la col·laboració de les àrees de sanitat i turisme, s'ha desenvolupat durant la primera quinzena de juliol. Els responsables han visitat les immobiliàries que gestionen habitatges d'ús turístic en piscina i, com a novetat, també el càmping nàutic i el càmping Amella, on han distribuït material informatiu amb consells de prevenció i els telèfons d'emergències del SUM i del 112. Álvaro Gasseni és coordinador cap del SUM i tècnic de l'àrea de sanitat.
12: La campanya ha estat ben rebuda. Intentarem que els usuaris se facin ressò de la situació tan dramàtica que pot ser una situació així, que tinguin consciència.
11: Segons explica Gaceni, la campanya es va posar en marxa fa 7 anys després que el municipi visqués alguns estius marcats per incidents greus relacionats amb ofegaments infantils. Tot i que aquest estiu no s'ha registrat cap cas remarcable, destaca que la prevenció continua sent imprescindible. També als càmpings, on la presència de socorristes no substitueix la responsabilitat de les famílies de vigilar els infants en tot moment. L'Ajuntament confia que la campanya contribueixi a mantenir aquesta tendència i que la temporada d'estiu es pugui tancar sense cap ofegament infantil.
0: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música, concretament del Festival Perelada, que ha inaugurat aquest divendres a la nit la seva 40a edició amb un recital líric amb la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim, dues de les veus més destacades del panorama operístic internacional actual, acompanyats al piano per Marcos Madrigal.
2: El concert es va celebrar a les 8 del vespre a l'Església del Carme, al mateix escenari on Montserrat Caballé va inaugurar la primera edició del Festival Peralada l'any 1987. Tot plegat continuarà fins al 9 d'agost amb una programació que inclou noms com Winterfell, Montserrat Torrent i Jordi Savall, la nova òpera estètica i Massacre amb música de Carles Prat i direcció d'escena d'Oriol Pla, així com l'estrena absoluta de Diario de una Madre d'Alberto García de Mestres. La commemoració culminarà el 29 d'agost amb el concert extraordinari de l'orquestra del Festival de Bayreuth, sota la direcció de Pablo Heras Casado, al Palau de la Música Catalana.
0: I un altre apunt musical, perquè avui tenim Havaneres a la xarxa Més, que oferirà en directe a partir de les 10 de la nit la 12a cantada d'Havaneres i Boleros de Sant Antoni de Calonge.
2: S'interpretaran les peces més populars del gènere amb els grups Les Anxovetes, Arjau, Peix Fregit, Porbo i Son de l'Havana. La presentació de la retransmissió televisiva anirà a càrrec de la periodista Aida Fuentes i la producció de Televisió Costa Brava.
0: Canviem de terç, seguim amb cultura, això sí, perquè el festival és Baiola, Esterri d'Àneu, encara el cap de setmana fort, fregant el ple absolut.
2: A hores d'ara ja s'han venut prop de 6.000 entrades per aquesta 19a edició que omple el Pallars Sobirà de circ, teatre de carrer i dansa. Des de Ràdio Tren Pallars Digital, Júlia García.
13: Esterri d'Àneu s'ha convertit aquest cap de setmana en l'epicentre de les arts escèniques amb la 19a edició del festival Es Baiola. El certamen, organitzat per la companyia de comedians La Baldufa i l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu, està tenint una gran acollida per part del públic. L'Amàlia Ametlló, directora artística del festival, ens en dona detalls.
14: A nivell de públic, ara mateix tenim unes 5.900 entrades venudes i 90% d'ocupació del festival. Esperem arribar gairebé al 95% o al 100%, esperem, perquè encara queda tot el dia d'avui i tot el diumenge.
13: L'objectiu és clar, apropar el circ, la dansa i el teatre de carrer a tot el Pirineu. Durant aquest cap de setmana encara es podran gaudir de propostes destacades com la Josiane de Solar de la Resistents de França, Runners d'Ipanem Aleta, Petit Bric de Brodes Bros o Fantasmes de Guerra de la mateixa companyia La Baldufa. Una cita imprescindible que continua omplint els carrers d'Esterri de cultura i il·lusió.
0: Parlem ara dels espais d'interès patrimonial, ja que aquests cada vegada experimenten aquest augment sobre ser àrees amb aprofitaments culturals i també d'oci.
2: És el cas de la Masia del Molinet, situada al Poal, al Pla d'Urgell, on aquesta tarda hi té lloc l'esdeveniment Nit d'Estiu, on la gastronomia i l'entorn patrimonial i natural es fusionen per oferir una experiència única. Ens ho explica des de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
15: La Masia El Molinet és Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i a banda d'acollir celebracions com casaments o festivitats avui, esperant que la calor no apreti massa, oferirà una experiència a l'aire lliure on la gastronomia, els vins i la música en un entorn únic es converteixin en els protagonistes. A partir de les 7 de la tarda arrenca el Tardeo, entre tapes, copes i la posta de sol. En Daniel López Rius és l'organitzador.
16: L'esdeveniment es tracta de gastronomia amb diferents punts, hi ha 3 punts de menjar, un espai molt bonic, no?, per gaudir, pues això, una nit d'estiu, una mica d'embotit, una mica de tapes, alguna hamburguesa, i després també tenim un food truck que fa entrepans d'autor, també amb producte de territori i així.
15: Producte de territori al territori. Aquesta és l'equació que busquen els organitzadors, a més de la música dels DJs i també dels hits dels 80 o 90, que són garantia per passar una estona entretinguda que aplegui a diverses generacions. Les entrades encara les podeu adquirir al web www.alombra.com.
0: Fem una darrera parada encara en l'àmbit cultural a Canet de Mar, que reviu l'esclat de la Guerra Civil, avui fa just 90 anys, amb una edició especial de la Passejada Nocturna.
2: Aquest és un dels actes que s'inclouen en el marc de la Festa Major del municipi del Maresme. Des de Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
17: Es tracta d'un recorregut per la vila que combina història amb representacions teatrals i que farà reviure els assistents com van ser els primers dies de la Guerra Civil a Canet i també alguns dels fets més destacats que es van produir durant els 3 anys que va durar el conflicte. Un dels organitzadors, Sergi Alcalde, reconeix que ha estat complicat preparar aquesta passejada perquè la Guerra Civil va ser a Canet traumàtica, però creu que cal explicar la història.
18: S'ha de reconèixer que és una mica complicat, perquè la Guerra Civil, lògicament, va ser un episodi traumàtic per la nostra història, per dir-ho d'alguna manera, però sí que és cert que no s'ha d'oblidar això. Per molt que dolgui, doncs s'han d'explicar les coses per les generacions futures. I també reviure-ho doncs, per tenir-ne una mica més de coneixement, perquè moltes vegades hi ha coses que se'ns passen.
17: En total hi haurà 5 grups amb 2 guies, cadascun que en aquesta ocasió es posen a la pell de periodistes. La passejada es farà avui dissabte 18 de juliol i començarà a 2:15 de la nit.
0: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol de la selecció espanyola que prepara Nova Jersey la final del Mundial que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a la selecció d'Argentina.
2: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar i al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
0: L'Ajuntament de Barcelona precisament ha canviat la ubicació de la pantalla gegant des d'on es podrà veure aquest partit, que serà a la plataforma Marina del Fòrum i no pas a les Corts, com s'havia anunciat inicialment.
2: El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic. Així mateix estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
0: A més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats com l'Hospitalet, Badalona, Sabadell, Terrassa o Mataró, precisament la ciutat de Lamine Yamal. Ens ho explica precisament des d'allà, des de Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
19: Aquest és l'ambient que pot tornar-se a viure diumenge a les 9 de la nit al Parc Central. El motiu? Mataró tornarà a tenir pantalla gegant per poder veure aquesta vegada la final del Mundial. Un partit que posarà cara a cara l'Espanya de Lamine Yamal contra l'Argentina de Leo Messi. La bona visió del duel està garantida. Així va quedar demostrat a les semifinals del dimarts amb la pantalla de 6 metres d'ample per 3 de llarg que es va instal·lar a la pista del parc. Llavors, prop de 5.000 aficionats ja van optar per veure l'enfrontament des d'aquest punt i van acabar celebrant la classificació del combinat espanyol per l'última prova abans d'aixecar el títol. Caldrà veure si diumenge el nombre d'assistents s'apropa encara més a l'aforament total del recinte, que és de 6.900 persones. L'obertura de portes, exclusiva per l'avinguda del corregiment, està prevista per les 8 del vespre i es recomana arribar amb ventilació per tenir lloc. No es podran entrar ni ampolles de vidre ni objectes considerats perillosos i els assistents hauran de tenir en compte que a l'interior no hi haurà, de nou, servei de bar.
0: I pel que fa al Barça, jugarà un triangular a Udine, a Itàlia, el pròxim 8 d'agost com a part de la preparació per a la temporada vinent.
2: El rival serà l'equip local, l'Udinese i el Nottingham Forest anglès.
0: Precisament l'equip blaugrana continua treballant per fer oficial la incorporació de Karim Adeyemi, l'extrem alemany de 24 anys procedent del Borussia Dortmund.
2: L'equip s'ha exercitat aquest divendres en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Per altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió de genoll del Mundial, medita si passava el quiròfan.
0: I al mateix temps continua l'estira i arronsa entre Barça i Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez.
2: Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí.
0: Per la seva banda, l'Espanyol juga avui el seu primer partit de la pretemporada. Serà a partir de les 8 de la tarda al camp de l'Olot. La prèvia del partit des d'Olot Televisió, Roger Isern.
20: Unió Esportiva Olot i Espanyol arrenquen la pretemporada aquest dissabte, enfrontar-se en el seu primer compromís preparatori per les seves respectives temporades. Aquest vespre a les 8 a l'estadi municipal d'Olot és el primer test per als dos conjunts, tant pels de Roger Vidal com també pels de Manolo González. Per la banda olotina, avui serà el primer dia on es veuran les cares noves, unes quantes, i a l'espera que n'arribin més a la plantilla que aquest any competirà el grup 2 de la segona federació. I per la banda perica, també serà el primer compromís on es veuran les tres cares noves joves que de moment ha fitxat el conjunt Perico, recordem, en uns dies on el conjunt blanc i blau està fent un estatge de pretemporada a les instal·lacions de Torremirona a Navata. Durant el dia d'avui, també, a 4:45 de la tarda, el Club Olotí celebrarà la seva junta d'accionistes.
0: I parlem ara d'handbol, perquè el Freiking Granollers ha quedat enquadrat al grup E de l'EHF, la segona competició europea, amb el Flensburg alemany, el Butzau romanès i l'Agua Santa Milanesa portuguès.
2: El sorteig ha tingut lloc aquest divendres a Viena. L'entrenador del Granollers, Antonio Rama, considera que el Flensburg és el favorit del grup.
4: Un equip clarament enorme com el Flensburg, a més amb un passat per nosaltres doncs, que ens porta molts bons records, però evidentment han passat moltes coses des de llavors i és evident que ells són una superpotència continental i amb grandíssims jugadors, així que jo penso que clarament favorits. I després tant Buzau doncs, d'una lliga molt, molt competitiva i ja vam tenir experiència l'any passat amb el Bahia Mare, no?, que ens va costar tantíssim, i Agua Santa és una altra lliga doncs, que sobretot amb els grandíssims equips portuguesos, no?, Benfica, Porto i Sporting de Lisboa, doncs, que la fa tan competitiva i tan gran. Haurem de lluitar tant amb Agua Santa com amb Buzau doncs, per aquesta segona plaça tan esperada, no?
2: Per primer cop, els 32 equips participants començaran directament la fase de grup, repartits en grups de 4 sense haver de passar rondes classificatòries.
0: I acabem amb tennis, perquè Paula Badosa s'ha classificat per a les semifinals del torneig de IASI a Romania, en vèncer l'hongaresa Panut Bardi per 6-4 i 7-6. La seva rival avui serà l'eslovena Tamara Sidancek. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Passeu un bon dissabte.
21: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys.
22: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
23: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
21: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
24: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
25: L'atmosfera de Saturn. Saturn té moltes formacions atmosfèriques, tantes com Júpiter, però es veuen molt menys que les del seu germà més gran. Això és perquè l'atmosfera superior de Saturn està coberta d'una boirina que difumina les riques estructures del planeta. La manca de contrast dels detalls atmosfèrics no és obstacle per parlar de fenòmens interessants. Segurament té els corrents atmosfèrics més ràpids del sistema solar, amb velocitats que arriben a 1.800 km per hora. En general, els vents de Saturn són de mitjana unes 4 vegades més intensos que Júpiter. I els dolls que té són entre 2 i 4 vegades més amples que els de Júpiter. No mostren una relació directa amb l'estructura de bandes que també presenta. Existeixen també multitud d'òvals clars i foscos amb circulacions semblants a les trobades a Júpiter. Es desenvolupen sobretot en els límits entre els diferents corrents atmosfèrics. Algunes taques només destaquen en determinades longituds d'ona. Només les veiem en ultravioleta, per exemple. indicant una major altitud respecte dels núvols que tenen al voltant. També s'ha pogut corroborar la presència de núvols convectius semblants als huracans terrestres, però a una escala molt més gran. Aquests processos convectius han d'estar induïts per l'alliberament de...
3: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera, en veure la reposició de Verano Azul.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

0: Doncs torna el Rodamont, i ja estem aquí, i tant parlar dels preparatius de la festa de les Santes a Mataró, recordeu? Preparem això, farem l'altre, doncs ja està aquí, ja està a tocar. I la festa de les Santes, com no, començarà amb la nocturna, una festa doncs, a les fosques que va fins a la platja i que molts matarolins volen participar. Però, a més, els propers dies, durant el que duri la festa de les Santes, doncs, si aneu a Mataró, cal que us informeu de les festivitats, de les activitats que hi ha cada dia. Hi ha moltes. Per això, el millor és consultar una pàgina web o preguntar a algú que sigui veí de Mataró, veterano, d'aquells de tota la vida, i que us informarà ben bé d'on anar. Oci, música, poesia i gastronomia molta. Ja sabeu, festa de les Santes ja la tenim a tocar. I a Cabrera, aquest dissabte hi ha una trobada castellera, una gran trobada castellera per commemorar doncs, els anys de creació de la colla castellera de Cabrera del Mar. Més coses, sí, home, hi ha moltes coses, hi ha moltes. La festivitat del Carme, que ja s'ha celebrat i que moltes poblacions de la costa doncs, treuen a passejar la Verge del Carme amb una embarcació acompanyada d'altres embarcacions que li fan costat i es donen una volta per davant de la costa. Al tornar, doncs, sardinada, a molts jocs, sardinada i una mica de tastet de vi o de cava, depèn dels organitzadors, eh? I hi ha més coses. La festa, ha tocat també la festa de Blanes amb el seu concurs internacional de focs artificials, tan famosos, dels millors que hi ha a Europa. Estirant des de la penya de Sa Palomera, davant de la costa. Si aneu en cotxe, costarà una mica arribar. Heu de deixar el cotxe aparcat molt amunt i tirar a peu fins a la costa, fins a tocar el passeig marítim. Si teniu alguna amistat, doncs, que té pàrquing i que té vistes a la flanja marítima, doncs, molt millor que millor. I també a Sant Pol és festa major. Però una festa major especial aquest any. I per això hem volgut consultar a la nostra companya Laura Aragonès, locutora de ràdio i membre del grup Engai Engai, que ens parla, ens fa una petita crònica del que enguany pot ser la festa major de Sant Pol amb aquesta commemoració de l'Engai Engai. Laura, endavant.
1: Dins el marc de la Festa Major de Sant Jaume a Sant Pol de Mar, que enguany el fil conductor és la música dels grups de la vila, s'estrena el documental 43 anys i un dia, l'últim d'Engai Engai a Sant Pol. La realització ha anat a càrrec de la Mercè Pinar i l'Eduard Buet, expresentador de TV3, que mostren la història del grup santpolenc amb imatges gravades en el concert de comiat al teatre al setembre de l'any passat. La projecció tindrà lloc el dimecres 22 de juliol a les 10 de la nit a l'Embalat, situat a la platja, i l'entrada és lliure. Prèviament, hi haurà una introducció amb la presència del grup i signatures del nou CD recopilatori titulat 43 anys i un dia al final de la

0: I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
1: La Festa Major. En els bons temps de la infantesa, que em deixen tan bon record, són aquests dies de Festa Major amb les campanes del poble repicant, amb petards, música i gran cridòria, gegants i caps grossos anaven ballant, recorrent els carrers fins a l'alcaldia per acompanyar-los a Missa Major. En sortir, el concert amb les sardanes, amb el vermut de Festa Major, el dinar de la festa amb la família, que avis, oncles i cosinets era de llei. Els uns portaven el cava i la mistela, a casa els canelons i el rostit de l'oca o el gall. A la tarda, al carrer, pels nens xocolatada, amb pallassos i globus grans de gas. La gent gran anaven al teatre de sarsuela i els més joves als autos de xoc o passejar. Per la nit la cosa s'animava més i a l'embalat o salt de ball es sentia música i les noies i nois anaven ben vestits. Hi havia ballaruga fins a passar de mitjanit i tots anàvem cantant

hem gaudit de Geografies Poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.

0: Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
1: Doncs el col·leccionista ara acaba d'arribar i amb una camiseta d'aquelles antigues del Barça, que en deien de mallot, i una pilota sota el braç. I, però arribo recordant aquells temps de quan els pals de la porteria eren quadrats, quan es tirava una falta de barrera li deien un frequit i quan era de fora deien un out i un cave i en l'àrbit li deien el refri i llavors també quan era una sacada d'un hort en deien el kick-off, ara tiraran el kick-off. O sigui, vinga l'antiga avui, vinga l'antiga perquè rememorarem quan el Barça va quedar campió en la primera Lliga en l'any de 1929. Sí, no es va decidir fins al partit final de la Lliga, que el Barça va guanyar en la Real Unió d'Irun i el Real Madrid, que anava frec a frec amb el Barça, va perdre amb l'Atlètic Club de Bilbao i el Barça es va proclamar campió. A 1929, i es va destapar la gran eufòria que ho van celebrar i els van anar a buscar quan van arribar a l'estació tots els aficionats de l'any 29, i ara portaré jo una gravació d'aquelles rareses que tinc a la meva col·lecció que se'n diu Urra el campió, que es va córrer a gravar arreu d'aquest fet, i el baríton que ho canta és en Frederic Caballé. El Frederic Caballé era un cosí de l'avi de la Montserrat Caballé, o sigui, un cosí de l'avi, que ja queda molt lluny, de vegades n'ha parlat que tenia el seu avi un cosí que era un baríton, però aquest baríton, això és a 1929 i ens va deixar molt jove en l'any de 1929.

1929 també, o sigui que jo calculo que potser va acabar de gravar aquest disc i ens va deixar aquest món. Doncs ara recordarem aquest urre campió del primer campionat de 1929. És clar, té molts anys amb totes les imperfeccions, jo ja he mirat de treure els sorolls, però la bona voluntat hi és.

0: Amics, amigues de Rodamont, una setmana més, ja arribem al final, ja anirem preparant, bueno, els esdeveniments ja veieu que van sortint, bons o dolents. Ja diuen que la canícula ja arriba el 15 de juny, el 15 d'agost, però ja sabeu que portem des de Sant Joan que les temperatures van a l'augment. Cadascú que digui el que vulgui, el canvi climàtic i tot, però que s'avança l'estiu, sí que no ens enganyem, les temperatures aquestes eren... El meu avi, que era pagès tota la vida, deia que la setmana més calorosa eren les setmanes, eren, com que jo soc d'Argentona, la Festa Major, Sant Domingo, i la que venia, eren les més caloroses de per humitat. Però ja veieu ara que ara no s'ha adelantat tot. Els sants hem començat el dilluns, en Sant Enric, emperador de l'Imperi Sacro Germànic, vull dir, després tenim la Santa Àurea, també, Sant Fredic. Santa Àurea l'anomeno perquè hi ha un artista que surt com si fos ahir, que es diu Àurea, i mira, m'ha fet gràcia. I també, doncs, dijous serà la Mare Déu del Carme, que normalment es fan processons en els llocs mariners, Mataró i algú, bueno, quasi bé tot, si fa bon temps, doncs és maco la processó d'aquesta. Llavors canten la salve, la Mare Déu del Carme, bueno, com una salve, la Virgen del Mar, salve, reina del mar, tot això continua, molt bé, i és la patrona de la Marina, que va ser instituïda per la reina regent, la mare d'Alfonso XIII, Maria, de la reina Maria Cristina, el 1901. Bé, i això és tota la història, diguéssim, dels sants. Vull dir, la setmana que ve doncs ja, bueno, ja entrarem més, seran de senyores i bueno, acabarà amb Sant Jaume, Santiago i Sierra Espanya, diguem-ho així, no? Però també hi ha Santa... Bueno, no, Santa Marta és al final. Però Cristina, Magdalena... En fi, ja anirem explicant. Bueno, llavors també hi ha, com sempre, demanar per aquest Mediterrà, que sempre, o a part del Mediterrà, també el Mar Roig i tot el que sigui, pues el tram, el bomber, pues ja veieu, va dient que va arreglant tot això durant mitjà i cada dia bombardeix... No ho sé, jo ja ho deixo a part perquè ja no ho seguim, bueno... I llavors també hi ha demanar per Gaza, Cisjordània també, Cuba. Jo l'altre dia felicitats a la TV3 perquè va fer un reportatge molt bé de sobre com viu la situació de Cuba. Està molt bé. Jo, una de les coses, modèstia a part, que els diaris i tot, de vegades a mi el que em molesta, que, per exemple, hi ha una informació i tot un plegat, tot 15 dies, tot el dia, i després, al cap d'un mes o així, deixen de parlar de les notícies. I, esclar, la gent aquella pobra, si estan igual, d'un tant en tant, doneu una informació de tot el que passa a aquesta gent, perquè ja veieu, a Gaza, estan allà que no entra res per poder tornar a fer viviendes i tot. Estan allà més a bombardejar tot el Líbano, que tampoc es diu gaire cosa, però van bombardejant, i aquella gent de més 600.000 persones, on te fan, on te viuen? És això, fem-ho mirar, i és el Mediterrà que tenim nosaltres, vull dir, que ells estan a la platja per viure, nosaltres hi anem com a plaer, vull dir, estem aquí una estona i tot, i ja sempre dic, si mireu al Maresme, jo des del Maresme, i des una mica lluny cap a Calella i tot, i fas una foto i diràs, mira, sembla Gaza això, però no, desgraciadament no és Gaza, no, és el Maresme, però de diferent manera. Bueno, ho haig de dir això, per anar explicant les petites coses de... mira, el també vull felicitar l'Anna Poch, que és corresponsal de TV3, no, Televisió Espanyola, que s'ha jubilat després de 40 anys i ha estat corresponsal a Moscou i tot. Jo sempre al matí, mentre esmorzo i tot, llavors connecto amb la Germania, el que sigui, i m'agrada escoltar la seva opinió i tot el que sigui. I és ella, també va començar a Ràdio Sabadell de jove i tot, doncs és una gran professional. I com a modèstia a part, ja que som nosaltres de la ràdio, doncs felicitar-la pel premi i perquè va començar a la ràdio, vull dir. I després també hi ha els germans Márquez, que, diguéssim, tots dos, que l'Àlex va tenir un accident, però, bueno, diguéssim, van continuar tots dos junts. Ja ho diu, la família... que treballa unida o resta unida, permaneix unida, doncs molt bé els germans. I també hi ha el Tour de França, el Timbalet, el famós, que el Tardeio del Poigar, que és d'origen eslové, que bueno, és el campió, diguéssim, i explica també que diu que poder sí que hauran d'adelantar la volta, perquè és que fa molta calor, el Tourmalet o tot el que sigui, i si ho diu ell... I també l'altre dia també vaig llegir que han fet com un gel per donar... Cada dia van fent coses per millorar tot. I és com un gel que el pots prendre, el que sigui, mentre estàs fent el ciclisme o estàs corrent. Vull dir, és l'anècdota aquesta del ciclisme. També, mira, una nova parella, que aquesta no l'han comentat a les revistes, però ja sabeu que a mi m'agrada molt quan hi ha la classe política o així, hi ha uns canvis. I aquesta és la Lilith Bestringe, que és la filla de Jorge Bestringe, i Bestringe, diguéssim que estava de Podemos, i ara s'ha agafat amb un que li deien el Rodrigo Amirola, que és de La Rioja, o Navarro, que també li diuen en Rasputin, o ara no sé si és al casar-se i tot, perquè anava sempre, s'assemblava amb Rasputin. Bueno, total, que un era Podemos i l'altre era Sumar, i s'han casat. I la Lili aquesta, quan estava a l'època, allò com parlava, bueno, amb el grup d'aquestes, amb la Ione Belarra i la Irene Montero i tot, bueno, descarregaven a punta pala. I ara resulta que va deixar-ho, i ara, doncs, tranquil·lament, s'han casat a prop d'una ermita, per allà a La Rioja, molt bé, ells són de bones famílies, ja sabeu que Jorge Bestringe va ser cap del PP, i després va fer un canvi cap a l'esquerra, tot, i ara és ideòleg, va tenir, quan a l'època d'allò, una mica molt a l'extrema, a dreta, i va tenir els fills, el Sigfrido i l'Eric, imagineu-vos, tot això vol dir a les Valquíries i tot això huele a l'amant. Diguéssim, es va casar amb una senyora molt guapa, que van estar molt 17 anys, van tenir aquests dos fills, la Maria Vida Rueta, que després, al separar-se, va tenir una relació de poc temps amb el José Luis de Villalonga, que va durar poc. I després el Jorge Bestringe va tenir aquesta filla de la Liet amb la segona parella. Vull dir, bueno, doncs és una mica d'història també, però jo vull dir, després a mi el que em molesta és que quan estan en política i tot, escalfen tot el panorama, ja ho veieu aquí. Llavors es retiren i com si no s'hi entren mai trencat plat. Però llavors, mentre estan en el poder, el que sigui, m'aixecar. I a mi això sí que em dol, tu dones les opinions i tot, però ves-ho, ja ho sabeu ara com està tot, que tothom està tot el dia amb la calor que fa, jo, al Congrés i tot això, sense aire condicionat, res, a palo seco. Ja veuries com a... Mira, hauríem de no parlar tant, però com que van parlant allà i anar dient tonteries... En fi, això és la meva crítica que fa, i sospesa, evident, en protocol a nivell nacional, eh? Perquè jo, mireu, anècdota, ja sabeu que jo, per la política, la deixo a part, però m'agrada... I com ja ho vaig comentar l'altre dia, com va venir el president encara... ja tenien un ram de flors per la senyora. En canvi, en Trump, no, perquè la senyora ja no hi anava, el que sí. Ara jo, si li dono el passaport o d'aquí 15 dies o un mes, jo d'ella agafo me'n vaig encara a saludar la senyora del president. Perquè es veu que tenien una bona relació, ell era el més jove i ella la senyora gran i tot, i ja passa això. Això com l'època de, per exemple, en Felipe González, que li portava pernil a Helmut Kohl, i un era socialista i l'altre era demòcrata cristià, i feien feeling, o el Mariano Rajoy i la Merkel, i tot això no té res a veure, allò, però això és una falta de protocol. Bueno, després... Ah, mira, pues mira, anem als aniversaris. L'Anna Torrent, que de l'època va començar de petita, amb totes aquelles furtivos i tota la sèrie aquella, ja ha fet 60 anys. Mira, el Nico Williams, que la selecció, pues, 24, que està en el País Basc. Jordi Buixaredes, 67, actor. El Bill Cosby, actor americà, 89. Ai, el Màgic Andreu, que és de la meva edat, 78. Sempre us recordeu, sempre deia, nena, ai, nena, sí, tranquil·la, nena. Doncs bé, el felicitem. El Kirill de Bulgària, que havia estat casat amb la Rosario Nadal, es van separar, que aquesta família de Bulgària, el Simeon i la Margarita, pues, que són molt grans ja tots, se'n van cap a 90, amb els fills i tot, és una família que van perdre l'hereu, va morir d'accident, i ara hi ha el net, que hi ha d'allò, diguéssim, el Boris, recordant, bueno, és una família que a mi m'agrada molt, van estar a l'exili, però el rei Simeon és tot un senyor. Després també hi ha la Maria José Cantudo, que va fer una pel·lícula de destap, pensem que era La Trastienda, 75. A mi m'agrada molt la Maria José, és molt noble quan parla i tot el que sigui. Té una gràcia andalusa i de vegades ho explica innocentment les coses. A mi m'agrada molt allò, la Sofia Vergara, també, 54. Mira, i la Mil Lamal, també ja n'ha fet 19. Després ho comentaré. El Harrison Ford, 84. I després el 84. I després jo també vull, mira, dedicar una senyora que es diu Otília Donate, que farà, o fa 100 anys, o està a punt de fer-los, sortia, l'entrevistaven, que és d'aquesta cadena de gelats de Xixona, que ara, per exemple, el porta a l'Àngel i tot, que es va casar amb el marit, es deia Planelles, i van unificar. Llavors venien, a l'estiu venen gelats i horxata, que ara tancat la seu que tenia allà a Porta de l'Àngel, i ara venen torrar el que sigui. Bueno, continua això, però 100 anys. Pues felicitats a aquesta senyora. A la Judit Collet, director de Cine, 58. La Candela Penya, 51, que la tenia llegida la seva història, i resulta que és de Gavà, o el poble del costat d'això, diguéssim 51, i explica la seva història, que tenien un bar, tota la família, bueno, i l'Anabel Pantoja, Viladecans, perdó, no me'n recordava, doncs l'Anabel Pantoja, 40 anys. Mira, després també haig de dir, doncs, aquesta setmana ens ha deixat el Lluís Solo, 91 anys, que és d'aquestes sagues dels germans a Catalunya, que té aquestes sagues d'intel·lectuals i tot, que el seu germà era en Josep, o l'Agustí, i després explica que la seva mare va morir en un bombardeig, de bona família, de Barcelona, va perdre la mare en un bombardeig a Barcelona. Doncs llavors hi ha la saga dels Dies Plaixa, els Paníquer, el Salvador i el Raimon Paníquer, després el Ferreter, tots aquests intel·lectuals, que les famílies aquestes són dos o tres germans que tots estan així en família. Això és maco, també. Bueno, llavors també aquí, ara anem a parlar del que es van anar el dimecres, el dimarts es van fer l'entrega dels Premis Princesa de Girona, a Liceu, i ara comentarem una mica l'origen d'això, perquè ja ho heu vist per televisió, tot el que sigui, va estar bé, bueno, cada dia, trobo que també no ho trobo bé, i això, el protocol català, que si és princesa de Girona, l'haurien de fer a Girona. O bé, com diuen, diguéssim, ser duquesa de Montblanc, és el títol que també té, o duc de Montblanc, que això el donaven en els primogènics. El conde de Cervera era per l'hereu. I el senyor de Balaguer, la noblesa catalana. Pues mira, ho fan, que portaria molta feina, això, tot això. Però bueno, és una manera de fer-ho a Barcelona, fer-ho a un altre cantó. Però són els quatre títols que tenen, que va ser Ramon Berenguer IV, el títol de conde de Barcelona i de Girona, i després de la corona d'Aragó i Catalunya. Tot això seria molt llarg d'explicar, fins que també el rei catòlic, el Ferran II, que és el títol, sembla que el va posar el seu pare Joan II, tot això ja és molt complicat, i ara aquí això ja no toca. Però sí que cal que coneixem els catalans una mica d'història, els orígens aquest, i després també que el conde de Barcelona, que el va ostentar Joan de Borbó, que després el va passar en el seu fill, i després un altre dia passarà en el Joan, el rei, i després passarà a la condesa de Barcelona. Però ell, el conde de Barcelona, va tenir una estimació per Barcelona i va voler ostentar el títol de condes de Barcelona. Perquè nosaltres, quan, jo almenys quan parlo, parlo, dic, el Principat. Llavors, el títol que té el rei. Per exemple, ahir, quan van venir a Barcelona, visita dels condes de Barcelona. Ja està, ja sabem que és la seva seu. Per cert, que van a mirar al Liceu, també van a participar al partit de França, França-Espanya, que va guanyar tot, bueno, molt bé tot. Va dir que els van posar en un lloc, que no reunia les... Bueno, en fi, no, algú critica sempre el que sigui. La qüestió és criticar, molt bé. Doncs aquí hi ha les portades, també. En aquí hi ha l'Alejandra Rubio, la recta final del seu embaràs. L'Helena Ribeiro, una boda de cuento amb el seu nuvi. I després la Patricia Cereso, també es casa amb el Kiko Gámez. Bueno, doncs en aquí ja hem parlat. Totes les portades de... Bueno, també ja anirem veient aquí una mica tot. Primer faig aquestes que agafo jo dels diaris, notícies que m'agrada comentar una mica. Mira, aquí, perdoneu-me, que sempre acosto la... defenso la meva... Diu, Agata i Lola, una sèrie policial per trencar els prejudicis sobre l'autisme. Mireia Oriol, que és la meva neboda segona, doncs em fa gràcia també, que troba una segona oportunitat professional amb una inspectora d'homicidis. I l'altra és Eva Martín, que també és una artista catalana, que per cert viu, està fincada a Valladolid. I va sortir molt, molt de temps a la sèrie La Promesa de la televisió de la primera cadena. Aquí també m'ha fet gràcia Alejandra Cortina Cue, és la filla de la filla d'Helena Cue i Alberto Cortina, la jove escritora, debuta a 100 maneres amb un exercici poètic sobre els pecats capitals. O sigui, el pare financier i l'Helena ens ha sortit una mica intel·lectual. Doncs pues molt bé, l'Alejandra Cortina Cue. Diu, pluja d'estrelles a Wimbledon. Celebritats d'arreu del món han anat a la gran cita de tennis sobre l'herba. Veus, i tots van allà alternar una mica. La Kathy Milton, la Pippa Milton, que són la princesa de Gales, la seva germana, Roger Federer, Max Boni, també, en fi. Els nous científics del sistema... Aquests són una altra beca de la Fundació La Caixa, impulsa la formació internacional de joves investigadors. També igual que fan els de els Premis Princesa de Sofia, doncs tot el jovent i tot això. Això està molt bé. La Gàlia d'Astèric, tres gallegos en el Raval compleixen 15 anys. El Raval de Barcelona, que necessita l'espai i tot per poder esponjar-lo una mica, i que és un gran barri i tot, però, esclar, amb molt problema de migració i tot, pues també a portar els negocis i tot això, a part de l'acompanyament polític, també necessita de tots perquè els comerços i tot vagin millorant i el nivell també vagi pujant. Cuilla sobre la moda emergent. 5 escoles mostren les seves creacions a l'empara del 080 Barcelona Fashion. Que a Barcelona no parem, eh? I el tapís de Bayer, veu, hi arriba. Nosaltres aquí, 300 anys del problema de la guerra de successió tot, i aquí el tapís de Bayer arriba per primer cop en gairebé 1.000 anys al Regne Unit i el govern en francès l'ha prestat als britànics com a prova d'amistat. Que això és la guerra dels 100 anys. Imagina't, la batalla de Hastings i tot això, però portar-la allà és una obra de portar-ho, eh? Però està bé per conèixer les noves generacions i tot. Molt bé. I aquí també ja fem un homenatge a tots, especialment als de la gent de la costa, bueno, part del Maresme, però també d'allà de Palau-Forgell i tot. Diu, el xef, encara que sigui un altre cantó, bueno, el xef Martínez i el cap de sala Toni Xerès celebren un menú molt especial als estius de Castell de Peralada. I a part ja vam dir l'altre dia, de Cap Roig, els de Sant Feliu, tot això. Vull dir, que ara és l'època de festivals i tot això, que és molt maco, les nits aquestes que se celebren, tot això, pues ens felicitem. Si no, ja no seria la Costa Brava. Aquí hi ha aquí hi hem parlat de l'eslové, el mític Tourmalet, per rebentar la cursa a l'única etapa del Pirineu, el Pogacar. Vull dir, és un fenomen, aquest, el ciclista aquest. Ferran Adrià, l'Albert Serra, que és el director de Cine, la Montse Aué, debaten sobre el procés creatiu en el primer diàleg vanguardistes. Doncs pues molt bé. Diu, molts dels quadres de Dalí els concep a París o als Estats Units, però els ha de realitzar a Portlligat. Deia que només des de l'ultralocal pot arribar a l'universal. Això ho deia la Montjuïc. Diu, la tramuntana era una putada. Això ho diu el del Bull, el Ferran Adrià. Perquè la gent no podia sopar a la terrassa del Bull. Bueno, doncs això no ho veiem. I l'Albert Serra sempre en diu una de les seves, també. És evident que tothom té les seves arrels, però després ja no té importància per crear. Molt bé. Diu, que no m'entengui, no m'importa. Planteja tants problemes la credibilitat que no hi penso. Bueno, són fenòmens i són personatges importants. Aquí la infanta Sofia, primer discurs oficial, arropada pels Reis i la Leonor. Ha sigut a Saragossa, on va presidir la primera edició de l'entrega d'ajudes al programa 200 referentes de la Fundació Ibercaja. Bueno, i ara ja anem a parlar d'un personatge que poc va ser frustrat, pobre, perquè va morir molt jove. Manuel Maldric Tibau va néixer a Tarragona 1911, a Barcelona 1966. Bueno, mira, el 1935 ja li comença amb un premi sobre sobre urbanitzacions. I comença ja a urbanitzar la part baixa de Montjuïc. Això el 1905, el premi aquest que li donen, i el 1944 l'urbanització per la part baixa de Montjuïc. Després també va ser director de la Diputació, de l'oficina de provincial de la Diputació. Després, el 1953, guanyador d'informacions tecnourbanístiques sobre la població de més de 20.000 habitants. I llavors hi ha una quantitat d'aquestes poblacions. Diguéssim, després anirem parlant dels plans que van fer. També el 1959 redacta el Pla d'Ordenació Provincial de Barcelona. I llavors també ja deia que el 1940 va curar el monument a l'església de Cervelló, que no havia sigut acabada, i la va acabar, era inacabada i la va acabar. I també altres reformes, 1948, Comissió Superior d'Ordenació Provincial i bon grup de professionals. I entre ells col·laborava arquitectes, l'Antonio Perpinyà, Josep Maria Martovell i altres més del plan. Plans municipals en va fer bastants, el de Mataró, el de Terrassa, Sabadell, Vic, Berga, Manresa i alguns de Vilanova i Geltrú i Vilafranca del Penedès. Vull dir, és un home que portava una carrera, però va morir, ja dic, ben jove. Després també, el 1953-1957, fa el pavelló Cambó. I també, això jo també sou part de la història, modestia a part, perquè els Llars Mundet, 1954-1957, i ara us explicaré per què, 3.000 habitatges, en el Vall d'Hebron, destaca la seva església per l'escultor Subirats i el pintor Terrats. I això dieu perquè jo anava al col·legi, anava als Salesians de Mataró, i això, és clar, això ho van donar-ho a la Diputació, i la Diputació ho va donar als Salesians, diguéssim. I, és clar, quan va anar a la inauguració, que va anar, me'n recordo que era el bisbe auxiliar Narcís Joan, que després va ser el cardenal, tot això, i, és clar, llavors l'església també sortia del normal, érem amb aquests l'escultor i el pintor i tot, i ara hi ha la Mare de Déu, que era la Maria Auxiliadora, em sembla, doncs, i ara hi ha un estil modern, tot, l'església diferent, i era una novetat, tot això, el Llars Mundet. I si jo pensava que era el... No, és que aquest, l'Anna Gironella i el Mundet, doncs van fer, ja ho he explicat un dia, vaig fer la història de l'Anna Gironella, que se li va morir un fill a Mèxic, que va al Cili, i van fer veu de la Graciosa, van fer allò que, de la goma aquella, i van fer una fortuna. I llavors va morir el fill i tot, van tornar aquí i ho van donar-ho a la Fundació, i ho van donar a la Diputació. La Diputació ho va donar als Salesians, i és clar, el dia de la inauguració, pues, els col·legis tots de Salesians de tot Catalunya vam estar allà també. O sigui que m'ha agradat perquè sou part de la història, vull dir, veus, qui s'ho havia de dir, no? Llavors també, ja han dit, l'espai... Després ja també va fer el barri aquest famós de Montbau, que està ben dissenyat i tot, amb un estil racionalista, amb superilles, un espai verds, comercials i tot, amb un grup d'arquitectes. Després també el 1961-66 fa la piscina Sant Jordi, i després també també participa amb la fàbrica Batlló, també fa el pavelló de l'Escola de Treballadors. I posteriorment, vol dir, va intentar començar el col·legi, aquesta escola Belllloc, la Roca del Vallès, però desgraciadament no la va poder acabar perquè va morir de repent, vull dir, l'ictus, ara en diríem un ictus. I també, doncs, vull dir, va reformar això a l'escola de treballadors de la fàbrica Batlló, i també va dir que i l'escola industrial, que la va fer el Rafael Gustavino, el 1875, aquest famós arquitecte de la Curva, que em sembla que va fer també la central de Nova York, l'estació, doncs aquest la va reformar, va acabar de reformar-ho. Doncs aquesta és la història d'aquest personatge que vull així morir jove. La seva tasca va ser molt important amb tot l'urbanisme de Barcelona, i jo crec que hauria fet altres coses i poder no haurien fet tantes barbaritats com es van fer. Bé, doncs amics i amigues de Rodamont, espero de cor que aquest petit espai de Los Corazones i Revista d'una Societat us hagi agradat. A reveure, fins a la pròxima setmana. Bobby, Josep Pamades.
1: Històries musicals pel Rodamont, amb Josep Dalmau. Avui parlarem de Jesse Green, músic jamaicà de reggae i música disco, reconegut internacionalment per haver llançat en el 1976 el senzill Nice and Slop. Jesse fou membre de la banda The Pioneers i en els inicis dels anys 70 va contribuir com a baterista per al cantant Jimmy Cliff. Poc temps després va decidir tenir una carrera com a solista. Va saltar la fama en l'escena musical a nivell internacional pel llançament del senzill Nice and Slow, llançat en el 1976.

Posteriorment va llançar dos nous senzills, Flip i Come With Me, però a poc, Jesse va anar perdent popularitat.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

0: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
1: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
0: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
1: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
0: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
1: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
0: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
1: Info i reserves al 93 131 1100.
0: Visiteu www.elportinyol.com.
2: Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Pues mireu, amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur, una obertura al futur. Un futur que ja és aquí i un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi.
1: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat en la seva intervenció al Consell Nacional del Partit celebrat aquest matí a Barcelona que la sentència del tribunal és una victòria tant pel país com pel propi partit i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya. D'altra banda, el govern ha començat a desplegar el conveni Maresme, el full de ruta que ha de transformar la mobilitat a la comarca amb una inversió total de 384 milions d'euros. Una de les primeres accions serà intervenir en la trama urbana de Mataró per pacificar la Nacional 2. La carretera s'ha dividit en diferents trams amb projectes en marxa, però el primer a aprovar-se ha estat el de Mataró, cosa que farà que les obres puguin començar a principis del 2027. El conveni també contempla millores en els accessos de la C32 i ja s'estan redactant els projectes executius de 5 enllaços entre Alella i Sant Pol. D'altra banda, l'estació d'esquí de Boitaull ha inaugurat la tirolina doble més llarga de Catalunya, de més d'un quilòmetre de llargada. La nova proposta s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana al catàleg d'activitats turístiques per desestacionalitzar l'activitat de l'estació d'esquí més enllà de l'hivern i suposa una de les principals atraccions d'aventura del Pirineu català. I Falset celebra avui la quarta edició de la Nit d'Ancestrals i Vins d'Estiu, una mostra organitzada per l'Ajuntament de la capital del Priorat que reunirà una quinzena de productors d'aquests vins escumosos, la majoria del mateix territori. Des de Ràdio Falset, Manel Sales.
3: Els ancestrals, vins elaborats amb una única fermentació que finalitza a l'ampolla, seran els grans protagonistes d'una vetllada que vol donar a conèixer un producte que guanya cada vegada més adeptes. El regidor de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Falset, Magí Batllevell, explica com va sorgir aquesta iniciativa.
4: Una idea que vam treure fa 4 anys per donar una mica de visibilitat amb aquest estil de vins, perquè era un estil de vins que estaven començant a agafar una mica d'embranzida, i així de quasi d'accident ens vam donar compte que hi havia molta gent aquí al Priorat que n'estava fent.
3: La mostra començarà a les 8 del vespre i s'allargarà fins a 11:45 de la nit. A més dels tastos, també hi haurà diverses propostes gastronòmiques per maridar amb els vins, mentre que la música en directe anirà a càrrec del grup Marina Babyface and the Beetroots.
1: Gràcies, Manel. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu. Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: Hola, benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Avui us proposem un Jazz Club concert molt especial. Es tracta del directe ofert pel quartet del baterista i compositor balear Enric Fuster, guanyadors del Premi Step 2026 en la seva primera edició. El Premi per a joves intèrprets menors de 30 anys organitzats per Joventuts Musicals de Catalunya oferia als guanyadors, entre d'altres aportacions, un concert al Festival de Jazz Terrassa. L'actuació celebrava el 22 de març a la Nova Jazzcava amb molta expectativa per conèixer en viu i en directe el projecte d'aquests quatre magnífics de l'escena jazzística, una formació que va captivar des del minut 1 a la nombrosa audiència que al capvespre es va congregar al Club Agarenc.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazzcava, amb Susanna Carmona.

La Federació de Joventuts Musicals de Catalunya obria el 27 d'octubre de 2025 la convocatòria de la primera edició del Premi Estep d'Interpretació de Jazz 2026, un guardó que naixia amb la voluntat d'impulsar el talent emergent i donar visibilitat a noves veus del jazz fet al país. El premi, dotat amb 10.000 euros, s'adreçava a solistes i formacions fins a quintet, liderades per músics nascuts a partir de l'1 de gener de 1995 i o residents legalment a Catalunya. Un dels aspectes més rellevants del Premi Estep és la seva vocació territorial i nacional, perquè el projecte guanyador actuaria en dos dels festivals més emblemàtics del país, el Festival de Jazz Terrassa, impulsat pel Club de Jazz d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals, i el Jazz Tardor de Lleida al novembre, una aliança amb aquests dos espais que consolidava aquest guardó com una plataforma real d'accés als grans escenaris del jazz català. Així que el dia arribava i el Festival de Jazz Terrassa acollia aquests quatre magnífics guanyadors del premi en la seva primera edició. Esteu escoltant a Xavier Maldonado, el saxo tenor, i ho escoltarem més endavant també el soprano, a Guillem Colbonis al piano, a Joan Garcias al contrabaix i el líder de la formació, el baterista mallorquí Enric Fuster, amb una peça de Milton Nascimento, Milagro dos Peixes.

Molt bona nit. Moltes gràcies per ser aquí, per omplir aquest espai tan preciós. I res, a banda de tot, m'agradaria molt presentar-vos a aquests companys i grans músics que tenim la sort d'estar avui aquí dalt. Guillem Colguán, el piano. Xavi Maldonado, en els saxos. Joan Garcia, en el contrabaix. Res, això que compartirem avui no és més que un recull de composicions originals i de cançons que els hem donat mitja volta i que ens fa anys que ens acompanyen i que ens venia molt de gust tocar. Venim d'estar 5 dies a un estudi a la Costa Brava. Hem estat increïbles allà dalt, ens han cuidat moltíssim i ha pogut passar tot això que escoltareu avui, que és una primera.

primícia, perquè al final nosaltres també hem estat com compartint i creant aquests 4 dies allà tots junts. Hem començat amb una cançó que se diu Milagre dos peixes i continuarem amb una altra que se diu Càpsula del

Càpsula del temps, una cançó original d'Enric Fuster que explicava en l'escenari de la Nova Jascaba el dia 22 de març de 2026 precisament aquesta història sobre una capsa que s'enterrava i que passava el temps i que amb els anys doncs, es tornava a obrir aquell forat a la terra per desenterrar-la i descobrir el que hi havia en allà dins, però amb una altra generació. I bé, amb aquest tema original prosseguia aquest concert que us estem oferint avui al Jazz Club, emmarcat en el 45è Festival de Jazz de Terrassa. Enric Fuster presentava els músics i presentava que havien fet una residència dins d'aquest premi. Ho van fer a la Brava Performing Arts de la Bisbal de l'Empordà, un espai pensat per potenciar aquesta maduració artística de les propostes emergents. Va ser al llarg de la segona setmana de març i arribaven a la Nova Jascaba en plena forma. El Premi Step es presentava com una iniciativa que fa país, no?, connectant les províncies de Girona amb aquesta residència a la Bisbal, de Barcelona amb el concert a la Nova Jascaba de Terrassa i també de Lleida, on hi haurà el Jazz Tardor el mes de novembre i on el quartet d'Enric Fuster oferirà el seu segon concert en directe. És un circuit de creació, de formació i d'exhibició que vol projectar el futur del jazz català.

Eu sei que vou te amar, segur que és una peça que us sona, que la coneixeu, un clàssic de la música popular brasilera del gran Caetano Veloso, i una de les peces que es van interpretar en directe el 22 de març de 2026 en el marc del 45è Festival Jazz Terrassa a la Nova Jazzcava, un tema que van estar treballant el quartet del baterista Enric Fuster al llarg de la residència celebrada a la Bisbal dins del Premi Estep en la seva primera edició, i com explicaven des de l'escenari del Club Agarenc, una peça que els ha agradat treballar col·lectivament i que probablement formi part del repertori que seguiran oferint en directe a molts, esperem, llocs de Catalunya. En aquest premi, quatre formacions van ser les finalistes: la del saxofonista Marçal Parramon, la del clarinetista Martí Mitjavila o el duet entre els germans d'Atzira, l'Iscla i la Magalí. Els guanyadors, però, Enric Fuster Quartet, que esteu escoltant avui al Jazz Club.

qualitat artística i originalitat, trajectòria i potencial de projecció professional, coherència i claredat del projecte i viabilitat i compromís amb la proposta. Aquests són els criteris del Premi Estep amb la seva primera edició, la de 2026, que avui, en el directe d'Enric Fuster Quartet, us estem oferint al Jazz Club Concert. 4 o 5 criteris que aquesta formació liderada pel baterista de l'O, amb el mallorquí Enric Fuster, complia perfectament, amb Xavi Maldonado als saxos, valencià, Guillemín Colbonis al piano i Joan Garcias, també mallorquí, al contrabaix.

format al Conservatori del Liceu amb beca Ferrer Salat, Enric Fuster és un dels bateristes més destacats de la seva generació dins de l'escena actual. Ha desenvolupat una trajectòria internacional intensa, actuant en clubs i festivals d'Europa, Àsia i també d'Amèrica. Ha col·laborat amb figures rellevants del jazz contemporani i lidera el seu propi quintet, finalista de concursos com el de Joventuts Musicals d'Espanya amb la seva modalitat de jazz. També codirigit el projecte Big Babo, reconegut també amb els premis Enderrocs, i ara és Premi Step d'Interpretació de Jazz 2026.

0: Algunes versions, com aquest Stranger in Paradise de Borodin, que acabeu d'escoltar, o Get Then Talk de Willie John Jr., la peça que ara escoltem amb aquesta intro preciosa de piano sol de Guillem Colloures i aquesta pianística tan, tan personal del jove músic català. El repertori, doncs, hi havia algunes peces originals d'Enric Fuster, alguns temes d'altres compositors, però sempre amb una mirada molt a la seva manera, no? Feta per a mida una mica pel quartet. I precisament aquest tema que ara estem escoltant era una de les cançons que Enric Fuster escoltava a casa quan era petit i que va decidir també incorporar amb aquesta residència a la Bisbal, que formava part del Premi Esteps 2026, per oferir en directe en el concert que avui estem escoltant al Jazz Club, aquest Enric Fuster Quartet, celebrat a la Nova Jazzcaba el dia 22 de març en el marc del 45è Festival Jazz Terrassa.
1: Jazz Club Concert.

el Festival de Jazz Terrassa com a plataforma del talent jove, una qualitat que no només celebra el Club de Jazz d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals Agarenc durant el festival, sinó al llarg de tota la temporada estable en el Club del Passatge Tete Montoliu, amb formacions joves, amb nous projectes i especialment amb jam sessions setmanals. En el marc, però, del Festival 2026, el seu número 45 de la trajectòria del Festival de Jazz Terrassa, doncs, acollir el Premi Estep, impulsat per la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, era una reafirmació d'aquest objectiu, d'aquesta voluntat que fa anys que Jazz Terrassa tira endavant, i un honor també, per descomptat, poder escoltar músics tan interessants com els del quartet del baterista Enric Fuster, amb un Xavi Maldonado, aquest saxofonista valencià, un diamant en brut que va sorprendre moltíssim el públic que va omplir la sala terrassenca per escoltar-los en directe. El tema que escolteu, un original de Fuster, porta per títol Evoc, i és el tema més antic del repertori d'aquest músic, perquè està inclòs en el seu primer àlbum, i és una peça que, com explicava al públic, doncs, l'acompanya en tots els directes, un tema superenèrgic i original que avui escoltem al Jazz Club Concert.

saxo tenor i també el soprano, Guillaume Coubonis al piano, Joan Garcias al contrabaix i Enric Fuster a la bateria. Quatre joves que han estat els guanyadors del Premi Estep en la seva primera edició. Aquest premi dedicat a la interpretació de jazz per a menors de 30 anys amb residència a Catalunya i amb un bagatge professional contrastat. Per tant, Enric Fuster, de l'any 97, Xavi Maldonado, el més jove, de 2004, el Guillaume Collbonis, del 99, i Joan Garcias, de 1995. Aquests quatre músics que a partir d'ara doncs, tenen un camí obert per poder enregistrar aquest projecte que van estar treballant amb residència per oferir-lo en directe a festivals com el de Jazz Terrassa o el Jazz Tardor de Lleida el novembre de 2026 i també dins del catàleg de música que ofereix joventuts musicals doncs, als seus associats arreu de Catalunya. Vol dir que una bona feina que a partir d'ara podran celebrar i que nosaltres també, des del Jazz Club, ho fem. Estem escoltant una peça original, en aquest cas del pianista Toni Mora. Ell és també mallorquí i és un dels músics que acompanya habitualment el quartet d'Enric Fuster. Per circumstàncies, en aquesta convocatòria, ell era fora, estava als Estats Units i, per tant, va ser substituït per Coubonis. I així ha quedat ara el quartet que tira endavant la convocatòria del Premi Esteps i aquests concerts que us estem comentant. Però nosaltres hem volgut triar també una de les peces que sonaven en el concert i és aquesta cançó de l'esclau alliberat, original de Toni Mora.

0: Maravilló.
1: Jazz Club a la xarxa, des de la nova Jazz Cava de Terrassa amb Susana Carmona.
2: Res, això era una cançó que se diu Cançó de l'esclau, alliberat. I crec que farem una cançoneta més. No vull deixar d'agrair eternament una altra vegada a tothom que està involucrat per haver-nos donat aquesta oportunitat de ser aquí i de totes aquestes coses que ens estan passant, que és preciós i per mi crec que és compartit, és com una empenta molt gran per poder tocar música pròpia i poder compartir aquests moments amb amics, que és molt enriquidor i és molt important per nosaltres. Acabarem amb una cançó que és una cançó tradicional de casa, de Mallorca. És una cançó que ens canten per anar a dormir. I aquesta cançó és de Honorat Noguera. Era un capellà. I això se diu Bou, Verí, Bou. Espero que heu passat molt, molt de gust, igual o més que nosaltres. I abans de despedir-nos, m'agradaria presentar una vegada més aquests grans músics. Guillón Culhuanes, piano. Xavi Maldonado en el saxo soprano i saxo tenor. Joan García en el contrabaix. I jo som Enric Fuster. Moltíssimes gràcies i això és Bou, Verí, Bou.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.

0: Ja heu escoltat l'entusiasme d'Enric Fuster i nosaltres volem marxar i deixar aquest Jazz Club Concert amb una cançó de Bressol, aquest tema d'un capellà, Oronet Noguera. Amb aquest posem punt i final al Jazz Club d'avui. Agrair a Manolo Guerrero les vies de so i també Oriol Bacardit, tècnic del directe de la Nova Jazzcava, proposar-vos escoltar-nos més endavant perquè avui és el final de la temporada, d'aquesta temporada del Jazz Club a la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazzcava, amb Susanna Carmona.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
3: Marta!
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
5: Sabies que...
6: El llac Baikal, situat a Sibèria, Rússia, és una meravella natural que amaga curiositats fascinants. És el llac més profund del món, amb 1.642 metres de profunditat i conté el 20% de l'aigua dolça no congelada del planeta. La seva edat, uns 25 milions d'anys, el converteix en un dels més antics. I la seva aigua és tan pura que es pot veure directament. Una altra curiositat única és el seu ecosistema. El Baikal acull més de 2.500 espècies d'animals, moltes endèmiques, com la foca del Baikal, l'única foca d'aigua dolça del món. A l'hivern, el llac es congela formant una capa de gel transparent de fins a 2 metres, tan clara que es veu el fons. Els locals hi creen pistes de patinatge naturals i fins i tot hi circulen vehicles. Un altre misteri són les pedres que caminen. En algunes zones, grans roques semblen moure's soles pel gel, deixant rastre. Els científics apuntaven a vents forts i el gel com a causa, però el fenomen segueix captivant. El Baikal, patrimoni de la humanitat, és un laboratori natural que continua revelant secrets sobre la història i la biodiversitat del planeta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. Els bombers treballen des de poc abans de les 3 de la tarda en un incendi a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostolls, ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat algun focus secundari. Segons el cos, a partir d'aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que facilita les tasques d'extinció perquè el foc no corre tan de pressa. Els bombers hi treballen amb 23 dotacions, 5 d'elles aèries. Tot això, el Pla Alfa d'Incendi Forestal està activat avui en nivell 4, extrem, en 21 municipis de 7 comarques catalanes. Els agents rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis. Per demà preveuen que s'activi el nivell 4 a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 en 235 municipis més. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia, pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Mireu, amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur, una obertura al futur. Un futur que ja és aquí i un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi.
1: D'altra banda, d'aquí una hora a les 6 està previst que arrenqui la desfilada de l'orgull de l'LGTBIQ+, pels carrers de Barcelona amb la celebració del Pride a la capital catalana. Un any més, la manifestació unitària veu com les carrosses surten des de la plaça Universitat i arribaran fins a l'Arc de Triomf, on es farà la festa fins la matinada. D'altra banda, Caldes de Montbui recupera avui la festa de la defensa 150 anys després, una festa que commemora la defensa de la vila del Vallès Oriental durant l'atac carlí de finals del segle XIX. Des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
3: Caldes de Montbui torna a celebrar avui la Festa de la Defensa, una commemoració de la protecció que es va fer de la vila el 1873 durant un atac carlí. La festa es va deixar de celebrar per la Guerra Civil fins avui. Entre d'altres activitats, el programa preveu una recreació històrica pels espais emblemàtics de la batalla i tancarà amb un concert de rigodons de Climent Cuspinera i contradanses locals a l'Espai El Carme, una música que s'ha recuperat gràcies a la troballa d'una partitura inèdita. Ho explica Francesc Camps, organitzador de la festa, en declaració a Ràdio Caldes.
4: Va fer dues troballes increïbles. La primera és que la peça dels rigodons, el Joaquim ha trobat la part d'orquestra. I la segona és que vam trobar un dossier de cançons i danses tradicionals de Caldes de Montbui. I tenim les partitures íntegres.
3: També es descobrirà una placa amb el nou nom de la plaça que a partir d'avui es bateja com la plaça del 30 de juliol de 1873 per commemorar els fets.
0: Notícies en xarxa.
5: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en quedar amb els amics.
6: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
7: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
8: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tenim avui al programa? Doncs atents i atentes, perquè déu-n'hi-do. De convidats, ni més ni menys que Tinent Rovira, director de Jazz Music and the Mall, i també tindrem amb nosaltres a la Laia Vidal, directora de Tu Cara Me Suena. Amb ells parlarem de la recta final del Tu Cara Me Suena, d'Operación Triunfo, de Jazz Music, de televisió i de moltes coses més. Com sempre parlarem de televisió amb l'Assumpta Vitòria, recordarem tres mítics programes de la tele, de la nostra estimada Caixa Tonta, entre d'altres, per exemple, el Gran Prix, que ara torna justament el Gran Prix del verano. I per acabar, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb la seva secció, amb el seu racó, en el que hi pot passar de tot. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Preparats, preparades, comencem!
9: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
8: Doncs tornem a tenir aquí amb nosaltres a l'Assumpta Vitòria per parlar de la història de la tele. Assumpta, com estàs?
10: Doncs molt bé, i més amb vosaltres. Home. Començant aquesta Caixa Tonta tan xula.
8: Com sempre.
10: Avui
8: com sempre.
10: Porto coses que us agradaran. Ai, ai, super, ai, ai, super. Ai, ai, ai. I us en recordareu segur.
8: Seguríssim, seguríssim.
10: Faig una mica d'explicació del principi.
8: Venga.
10: Perquè la televisió ha estat durant molts anys una de les principals formes d'entreteniment de les famílies.
8: I tant.
10: I era Televisió Espanyola, perquè no n'hi havia una altra.
8: Ni més ni menys.
10: Que van fer programes que feien riure, emocionar i passar grans moments a milions d'espectadors. Per exemple, un programa dels més recordats...
8: A veure, anem a recordar un dels programes.
10: Que encara es fa ara, eh?
8: Encara es fa, eh?
10: Però és molt important, eh?
8: Ha tornat... Mira, torna aquesta setmana, precisament.
10: Es diu El Gran Prix del Verano. Va començar el 1995.
8: Apa, aquí. Mira, doncs, què et sembla si posem una mica la música?
10: Vinga,
8: va, posem una mica la sintonia.

0: aquest concurs enfrontava pobles de tot Espanya amb proves divertidíssimes, amb inflables gegants, obstacles, disfresses i les famoses vaques. El programa es va convertir en tot un clàssic de les nits d'estiu i encara avui és molt estimat.
1: Home, mare meva, el Gran Prix del Verano, presentat per al nostre estimat Ramonxo,
0: que
1: Ramon García.
0: És més bona persona.
1: Ah,
0: jo me'n recordo que en feien No te rías, es peor.
1: Oh, te recordes?
0: Que sempre deien tothom, és tan bona persona que es deixa vestir com vol.
1: Mira, ja m'ho vas dir.
0: Sempre.
1: Que vas treballar amb ella allà al No te rías, es peor.
0: Molt de temps, amb la Paz i tot aquest
1: rotllo. Sí.
0: Doncs anem a lo nostre.
1: A veure.
0: Operación Triunfo.
1: Mare meva, Operació Triunfo. Vinga, comencem. Posem la sintonia i parlem de d'OT. Vinga, la primera edició.

0: Televisió Espanyola va revolucionar la televisió amb aquest concurs musical en què joves cantants convivien en una acadèmia mentre es preparaven per actuar cada setmana. El públic seguia amb molt amor la seva evolució i votava els seus favorits. D'aquest programa han sortit moltíssima gent. La Sense Rosa d'Espanya,
1: la Chenoa,
0: el Bustamante,
1: el Bisbal, molts.
0: I el Manu Tenorio.
1: Ara, com la

0: Dubte.
1: Doncs, bueno, això, presentat per Jordi Hurtado.
0: Jordi Hurtado.
1: Un dels concursos més llargs de la televisió.
0: Mare meva.
1: I els participants posen a prova els seus coneixements amb preguntes de cultura. Que, per cert, de les preguntes,
0: sí,
1: tindríem que dir que fan les millors preguntes de tots els concursos, sí, que vaig veient.
0: Dels millors, sí.
1: Busquen molt bé les
0: preguntes.
1: Sí, tenen,
0: sí, sí,
1: com,
0: sí,
1: una història bonica.
0: I tot
1: i
0: ben
1: no
0: explicat.
1: I no són vanes, no són preguntes vanes. Sempre deixen alguna petjada dintre del cor.
0: Sens dubte. Oh, que bé que ha quedat això,
1: sí, perquè és que sí, pregunten coses de, no sé, del magro, de tot arreu.
0: De
1: que,
0: tot, sí, sí.
1: Coses molt boniques.
0: Molt bé. Doncs, bueno, és un programa que també, realment, el presentador fa molt.
1: Fa molt el presentador.
0: Del Jordi.
1: I fa molt les preguntes. Jo trobo que el Jordi ho fa molt bé.
0: Molt bé.
1: I les ulleres que porta són
0: també,
1: molt bones.
0: Són divertides, sí, eh? Sí, sempre, sí, les va canviant.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
1: Jo les estimo molt, clar.
0: Hombre, només
1: faltaria. Els estimo molt, aquesta gent.
0: Ai, quina bona família.
1: Vale.
0: Molt bé, doncs, Assumpta, gràcies, com sempre, per estar de nou avui amb nosaltres. Ens acomiadem la secció, si et sembla, amb un fragment del Saber i Ganar.
1: Home, i tant.
0: I del Jordi,
1: que Jordi
0: és un dels presentadors.
1: Un dia l'has de fer venir, jo el trucarem
0: venir.
1: I el fem venir ara, que ve-li el setembre.
0: Exacte,
1: o l'octubre.
0: Exacte, a principis de temporada.
1: Sí, va.
0: I el tornem a portar aquí.
1: Tenim dues persones pendents. El Joan Pere, que t'ho he promès sempre, perquè són molt bones, molt bons companys,
0: tant,
1: per dir-te.
0: Un dia ens el vam trobar al teatre, te recordes que et va venir a veure?
1: Clar, i no dic amigos, són companys.
0: Total.
1: Però que aquests dos segur que venen.
0: I tant, i tant. Mare meva, doncs, què
1: doncs
0: he
1: ja
0: dit?
1: Està fet.
0: Gràcies, Assumpta Vitòria. Seguim amb el programa.
2: Saber i Ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado.

0: Doncs avui tenim amb nosaltres el privilegi de compartir una estona amb dues persones que hi ha darrere d'alguns dels programes més estimats de la televisió. Ells són Laia Vidal, directora de Tocara Més Sona, i Tinet Rovira, director de Gest Music, la productora responsable de formats doncs, icònics com Operació Triunfo, Tocara Més Sona i molts altres. Parlem de televisió, de talent, del que passa entre bastidors i de com s'aconsegueix que setmana rere setmana milions d'espectadors s'emocionin davant la pantalla. Laia, Tinet, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Benvinguts.
1: Gràcies. Bon dia, hola, què tal?
0: Escolteu-me, això...

0: Oh, ho tenim aquí, comencem ja amb semifinals, esteu ja amb directes, estem ja amb els directes de Tocara Me Suena, que això ja és un altre nivell, eh? Parlàvem abans amb la Laia, el directe ja és un altre tema, eh? I més amb Tocara Me Suena, que és un programa complex, eh?
1: Sí, les nostres temporada rere temporada han anat creixent les coses en escena i quan fem un gravat doncs podem parar un moment per muntar tot el backline, tot l'atrezzo que té una actuació, però en el directe no comptem amb això. Tenim 3-4 minuts per desfer una posada en escena i fer l'altra. Llavors, doncs, clar, és un altre estrès afegit, però bueno, també és emocionant.
0: Què deia el directe?
2: No, dic que és emocionant, bàsicament, perquè enguany ens toca competir amb el Mundial, també.
0: Exacte.
2: Hi ha aquí una lucha de gigantes, entre la música i la pilota, diguéssim.
0: Totalment. Tocara Me Suena continua sent un dels programes més seguits de la televisió. Quin creieu que és el secret perquè després de tantes temporades continuï enganxant el públic?
2: Jo crec que ara ho dic jo perquè la Laia no ho dirà, perquè està molt ben fet. Està superben fet. És un programa, jo crec que és dels programes més ben fets que hi ha en aquest moment a la tele, més ben produït, més ben dirigit, més ben pensat, amb un equip al darrere que no s'adorm, que intenta sempre anar al límit i sorprendre l'espectador. I jo sempre que feu entrevistes, la gent que parleu de televisió, jo sempre us dic que el més difícil que hi ha a televisió és trobar la veritat. I Tocara Me Suena encara és dels pocs programes on tot el que veus és veritat. L'esforç és de veritat, les posades en escena estan pensades perquè la gent s'ho cregui. O sigui, té aquest punt de màgia que tenen els programes d'entreteniment que logren passar amb el temps, però també té tot aquest punt de o sigui, que és molt honest amb el públic. Tu et pots quedar el divendres a la nit a veure la tele, però saps que allà algú s'hi ha deixat la pell.
0: Sens dubte.
1: També la veritat dels concursants, que és gent que els traiem de la seva zona de confort. Els que canten els fem cantar de maneres que no ho han fet mai. Els que no canten els fem cantar que no ho han fet mai. I llavors entre ells es genera com un... Sembla tòpic, però és una realitat. Es genera com una energia molt bonica de família, a més, com que gravem a Barcelona, molts són de fora, passant dos dies junts, sembla unes petites convivències, i tota aquesta relació, i quan un guanya, els altres s'alegren, és real, quan un li costa de veritat, i llavors els cantants ajuden els humoristes, i tot això jo crec que traspassa la pantalla. A part d'una cosa que és el que deia el Dinet, l'equip, ostres, tenim a l'equip que a més li agrada fer la seva feina, llavors és molt fàcil, perquè la gent de música farà el millor perquè allò soni bé, no? Els micros, tot el detall. Els de tretzo els hem de frenar de vegades perquè volen posar tant a tretzo que dius...
0: No cal.
1: Exacte. Producció, que bueno, cuida tot. Llavors tothom té tantes ganes de fer la seva part bé, que, ostres, és molt fàcil fer el programa així. I un altre element que nosaltres jo crec que ens plantegem cada any és la sorpresa. És a dir, sorpresa en el càsting, de que de cop tinguis personatges que cada setmana facin una cosa diferent, i en les actuacions, des de buscar una cosa revival que la gent jove desconeix absolutament i li pot ser una sorpresa, o a l'últim èxit viral... Que de cop i volta la gent més gran descobreix i pot riure, no? I crec que la sorpresa és una cosa que sempre tenim nosaltres al cap a l'hora de composar les gales i a l'hora de pensar en què volem que la gent vegi a casa.
0: Tinet i Laia dirigim programa en directe, o gairebé en directe, ara tindrem ja els directes purs i durs, amb tanta música, coreografies, maquillatge i canvis de vestuari, deu ser un autèntic repte. Com és un dia abans d'una gala, ara que estem precisament amb aquest tema?
2: Són dies molt llargs, bàsicament són llargs.
1: Sí, són molt llargs.
2: Sí, el que dèiem abans, perquè les coses surtin bé, s'han d'assajar molt. O sigui, no hi ha res... O sigui, nosaltres improvisem moltes coses, però perquè hi ha una feina abans molt, molt meticulosa. Però la veritat és que nosaltres ara farem els directes i, evidentment, com deia la Laia, un directe hi ha una limitació de temps entre número i número. Normalment, quan no anem en directe, també fem un fals directe, perquè no volem que es perdi l'emoció de la competència i de la competitivitat i quan tu crees un clima en el plató, és molt decebedor haver de parar i tornar a escalfar una mica l'ambient, no? Doncs, per tant, nosaltres també tenim l'objectiu durant els gravats que allò sigui un fals directe i que les pauses siguin el més curtes possible. En el directe, evidentment, que no poden haver-hi pauses i que tot ha d'anar seguit, i això hi afegeix una mica més d'estrès en l'equip. Però bueno, escolta'm, el programa aquest, que el portem fent des del 2011, l'hem fet del dret i del revés. L'hem fet gairebé tots els dies de la setmana. Ara ens sembla que és el gran programa del viernes, però hem anat diumenge, hem anat dimecres, hem anat a molts dies, i hem fet versions amb gairebé tota la temporada en directe, o més de la meitat de la temporada en directe. Hem anat amb edicions que eren 100% gravades. Ara hem aconseguit fer la semifinal i la final en directe, perquè creiem que és com un incentiu que dones al públic que et segueix cada setmana, que puguin votar almenys sí. Les dues en la fase final del programa. Però és un programa, diguéssim, com que està fet amb molt d'amor, s'adapta gairebé a tot. Saps què et vull dir? Nosaltres, diguéssim, totes les coses que ens han suposat un canvi sempre les hem revertit per millorar el producte o per millorar la situació, no? I la veritat és que tenim tot està molt, molt, molt, molt engraçat. És a dir, tenim un bon presentador, o sigui, el Manel no falla mai. Tenim un jurat que jo crec que és el millor jurat de qualsevol...
0: Que són uns cracs.
1: Sí, sí.
2: Saps què et vull dir? Tenim cada any tenim la sort de detectar un càsting i uns concursants que venen i se n'obliden de tot i es posen al servei de l'espectacle i al servei de l'entreteniment. Llavors, clar, estar al capdavant d'una producció així dona gust i et compensa, doncs, el que deia ara amb la Laia, les hores que ens tirarem al plató avui i demà, compensen els nervis, compensa moltes de les coses que a priori diries, ostres, quina putada.
1: És que hi són moltes hores, però també riem molt, ens emocionem, ho diem moltes vegades, que el programa és d'aquestes partint-te de riure d'una cosa que acaba de passar i als dos minuts estàs plorant perquè algú està cantant i t'ha emocionat i està explicant que allò ho fa perquè era el seu somni de petit, no? Llavors, ostres, al final, el que deia el Tinet de la veritat també ens passa per nosaltres, llavors és xulo estar allà i com que tots ho vivim una mica de la mateixa manera, des dels concursants fins a l'equip, una mica unes colònies que passem dos dies allà, la veritat és que se'ns fa lleuger. També és cert que portem moltes gravacions, fa molta calor i ara dius, ostres, hem d'esmorzar fort i dinar bé perquè són hores, però ostres, anar a treballar i riure no té preu, no?
0: Sens dubte. Tant a Operación Triunfo com a Tu cara me suena, com dèiem ara, hi ha molta emoció, molta emotivitat. Què us agrada més, veure el creixement artístic dels participants o la connexió que acaben creant amb el públic, que és brutal, per exemple, amb aquests darrers Tu cara me suena, que estan sent tremendos. O sigui, és que és brutal el que s'està visquent en aquests últims programes.
2: Clar, a nosaltres ens agrada tot. A nosaltres ens agrada apostar per algú. Ens agrada apostar per algú que potser fins i tot nosaltres tenim dubtes, però que hem vist alguna cosa i que hem detectat alguna cosa, perquè la gent no se n'oblidi que nosaltres fem càstings a tots els famosos i que no és allò... No és un càsting directe, han de fer proves i fem proves, bàsicament perquè sàpiguen una mica on es posen, i per veure fins a quin punt nosaltres podem apretar i fins a quin punt... Doncs, a vegades... Hem fet gent al càsting que hi posem moltes esperances i ens sorprenen perquè la nostra expectativa era una i la superen per dos o per tres. Fins i tot ens han donat casos de gent que ells mateixos deien no, és que jo no canto gaire i han sortit i han acabat una edició que diries, mira, doncs li podríem fer un disco. Perquè a vegades lluites fins i tot... Fins i tot amb la percepció que té un mateix del que pot fer i el que no pot fer, no? I com deia la Laia, nosaltres bàsicament el que intentem sempre a tots els programes que fa, i això és una marca de Just Music, és que tothom estigui molt còmode. La
0: això
2: gent,
0: es nota.
2: Quan treballa des de la comoditat, quan treballa des de la confiança, quan sap que tot l'equip està allà per ajudar, quan tot l'equip està allà perquè ells brillin, les coses surten millor que si treballes des de la confrontació o treballes des de la tensió. Nosaltres intentem que el clima de treball sigui el més delicat possible perquè tothom se senti molt a gust i faci més del que esperava fer, perquè es troba moltes de les coses que hem fet a vegades, no toquen a més una, han partit de coses que els hi han passat pel cap als concursants. Mm. Coses que nosaltres pillem al vol, no? Que de cop diuen, ai, doncs a mi m'agradaria no sé què, i penses, hòstia, doncs mira, et sortiran al col·lador encara que tu no ho sàpigues. perquè és allò de dir, ostres, com és que arrisquen tant? Arrisquem molt perquè tothom està molt còmode.
1: Clar, tenen un clima de confiança. Jo sempre dic, el que es posen les perruques són ells. No? Nosaltres els donem tot, però al final qui surt a fer l'espectacle és ells. Si algú surt segur de que no l'expulsaran, que com a molt és un 4, farà riure, però que està fet amb el carinyo no? I que tots estem allà brindant el millor perquè puguin brillar, ho faran diferent que si els obliguem a fer una cosa que no veuen. No? Llavors, tenen confiança amb el que nosaltres els hi donem, no? Amb el que el polsador els hi dona, per això, perquè senten que és des del respecte i des del cuidar-los molt. I, no sé, hem tingut gent... Jo és que ara parlaves d'això, Tinet, i pensava en Bertín Osborne, per exemple.
0: Sí, jo també.
1: No s'havia maquillat mai en 43 anys de televisió, mai. I va acabar imitant a una dona. I tu li dius, i al Bertín... Bueno, jo sempre que l'he sentit parlar del programa em parla meravelles i que s'ho va passar bé i que... No? Llavors, ostres, això demostra que algú que està com molt a les antípodes del que és el nostre concurs, perquè és un tio que no, que no sempre ha de tio, no? I de cop i volta fa tot això i s'ho passa bé, doncs per mi va ser un gran... Dir, mira, que bé que hem aconseguit això, no? Aquest clima i aquesta... que ells pugui sentir amb confiança per donar el mateix d'ell. I no només això, sinó jo crec que la gent a casa va descobrir un altre Bertín. No? Venia amb una imatge molt determinada i, ostres, de cop vam veure un tio pues, simpàtic, amb ganes de jugar, que tot això crec que va fer que els veiessin diferent. Llavors, pues, això em fa una mica...
0: Totalment.
1: Crec que
0: aquest...
1: de confiança...
0: I aquest duet últim que han fet el Jesulín d'Ubrique i la Campanario, ostres, és que és tremendo, va sortir a tots els diaris, a totes les televisions, va ser brutal.
1: I he de dir que nosaltres no sabíem que el Jesulín després es declararia la seva dona, imagina't.
0: Sí, és que va ser preciós, un moment televisiu impagable.
1: No li vam demanar, i per què ho va fer? Doncs jo crec que perquè se sentia còmode amb tothom, perquè no estava a gust, perquè s'ho passa bé, perquè està com a casa, i de cop i volta va dir, doncs em ve de gust fer això, però no, una revista potser hagués pagat molts diners per una exclusiva així. Nosaltres
0: ja t'ho dic jo.
1: Passa perquè estem en família.
2: Però fixa't si hi ha la complicitat de tot l'equip, que ell va parlar amb les noies de vestuari, els hi va demanar que li fessin una butxaca especial per posar-ho. I tot això, a vegades, no ens en vam ni enterar.
0: Que bo!
1: No ho va dir a nosaltres, no ho va portar com ens va
2: dir. Llavors, també és veritat que quan un personatge tan mediàtic com el Jesulín, que de cop accepti a convidar la seva dona a fer un demostra, que nosaltres posem tot el de la nostra part perquè tothom se senti el més còmode possible. Que ningú... O sigui, el que no volem mai és que algú pensi, ostres, em llevo i ai, ara he d'anar al plató, quin rotllo. No tots diuen, hòstia, quines ganes tinc de venir.
1: Sí. La Maria Parralo porta dues setmanes plorant per les cantonades, perquè no vol que s'acabi. Cada vegada que li fem alguna entrevista acaba plorant. I acaba, saps, que està... Perquè s'ho estan passant superbé, estan fent coses que com a cantant doncs potser no pot fer la seva carrera perquè són coses diferents. I és una experiència que estava... És com un Erasmus, que saps que hi vas, passarà i no podràs repetir mai més encara que tornis al lloc perquè ja no ho viuràs d'una altra manera. Doncs és una mica així, jo crec, una mica aquesta sensació per ells.
0: Molta gent només veu el resultat final. Quina és la part de la feina que el públic no coneix i que és imprescindible perquè tot funcioni?
2: Home, doncs bàsicament la gestió del talent, la gestió del personal. Tots som persones i tenim dies bons, dies dolents. Nosaltres hem tingut concursants que han vingut allà a fer riure el personal i feia mitja hora havien deixat el seu fill o la seva filla a urgències.
0: Déu-n'hi-do.
2: Saps què vull dir?
0: Sí. I,
2: mira, porto 3 dies d'urgències sense dormir, he deixat ara la nena a casa i vinc aquí i us faig riure, no?
0: I ho dono doncs, tot.
2: Una mica és això, no? És a dir, hi ha una gestió... perquè són persones i tothom té els seus dies. Hi ha gent que ha vingut a treballar amb febre, hi ha gent que ha vingut a treballar amoïnada perquè ha deixat a casa seva algú malalt o gent que les coses no li van prou bé i tal. I un cop estan allà, doncs ho donen tot, no? I gestionar tot això a vegades... O sigui, aquí he de donar jo tots els mèrits a la Laia, que té molta paciència. Té molta paciència, és una persona que sap escoltar i
0: es
2: que
0: nota, sap... Sí.
2: que sap posar en la pell dels demés, no? I crec que això ha sigut bàsic també perquè el programa durés tant de temps, no? Que ens hem posat molt...
0: Mira, jo us dic una cosa, sóc espectador, sóc crític també televisiu, en parlo molt, i us he de dir que, ostres, que veig aquesta temporada de Tocar a Més Una i és com si haguéssiu tornat a començar, treballeu amb molta il·lusió, això es nota, es percep, el públic ho percep, nosaltres també ho percebem, els periodistes, i és d'agrair perquè, ostres, veus la implicació i es nota, és que això es percep, és que es nota, és palpable gairebé, no? Aquesta bona bona complicitat entre tothom, no? I això és d'agrair, de veritat que enhorabona.
2: Sí, és com un treball en grup, no? De dir, és un entreteniment que fem i que quan el grup, bàsicament, que és qui ha de defensar el programa o han de donar la cara pel programa, que són els concursants, doncs es crea aquesta companyonia, no? Aquesta germandat que hi ha, doncs per a nosaltres les coses se'ns facilita molt, no? Perquè els èxits d'uns són els èxits de tots.
0: Ni més ni menys.
2: Aquí ningú fracassa mai. O sigui, la gran grandesa del Tocar a Més Una és que aquí ningú fracassa mai. O sigui, ni que tu siguis l'últim, ni que quedis l'últim classificat, mai et penalitzarà. Sempre passa per al davant que tu has sigut concursant i que ho has donat tot i que has fet riure la gent.
1: Sí. És que nosaltres ni ens en recordem moltes vegades de...
2: Guanyar i de perdre.
1: A vegades és, no, va guanyar aquest, no, va guanyar l'altre, perquè al final això és igual. Ara ens en recordem de la Yolanda Ramos fent de... Ens en recordem de la Sílvia fent no sé què, ens en recordem...
0: A l'Arturo fent la Shakira, tremendo.
1: Ens en recordem molts, de les actuacions que ens han impactat des de la comicitat o des de la gran, no, la qualitat que, de la imitació. Però no te'n recordes gens de ai, no, vaig guanyar, no va treure un quadre... És que és igual, això, al final. Ho necessitem perquè, si no, les gales no tindrien... un motor, però fins i tot de vegades això és xulo, perquè llavors quan el guanya algú que és inestimable i no, perquè és, ostres, jo tinc un 4 avui però perquè el meu amic pugui tenir un 12, saps? I això també és maco. Llavors, també he de dir que tots treballen molt, que això també és un dels secrets de l'èxit, jo crec, que és un programa que no perdona la gent que no treballa.
0: No, s'ho curren.
1: Ajuda molt els que treballen i els que no treballen. I els que treballen, la gent li agrada veure això. Encara que després no surti bé o encara que després passi alguna cosa, la imitació, però si darrere hi ha una feina, es nota i això la gent llavors entén que puguis tenir un moment que no et surti tan bé. I això és veritat que els concursants que hem tingut en general sempre tots han sigut a currar-s'ho molt i és d'agrair.
0: Es nota, es nota. Un altre dels programes que ja porta molt de temps entre nosaltres és Operación Triunfo, que ha marcat diverses generacions. Tinet, com ha evolucionat el format des de la primera edició fins a l'actualitat? I que estem molt contents que el tornarem a tenir amb nosaltres el 2027.
2: Doncs, home, ara podríem estar aquí parlant 3 hores, eh? Perquè hem passat...
0: Ho sé.
2: No, vull dir que han passat 25 anys.
0: 25 anys ja, eh?
2: Clar, 25 anys ha canviat tot. Hem canviat nosaltres, ha canviat el país, ha canviat l'audiovisual, ha canviat l'entreteniment, o sigui, una mica el que, resumint molt ràpid, jo crec que, també com el gran mèrit que ha tingut Operación Triunfo en totes les seves edicions ha sigut que sempre ha sigut un reflex de la joventut que teníem en aquest moment, no? Els càstings d'Operación Triunfo han sabut sempre reflexar molt bé en quin moment estava, a quin moment socialment, a quin moment estava a nivell ideològic, a nivell de pensament, a la joventut del país, no? Doncs, evidentment, no té res a veure la realitat de 2001 amb la realitat del 2017. Hem vist l'evolució del pensament, de l'acceptació de la diversitat, de l'acceptació de la sexualitat de cada un, de com vivim la sexualitat avui en dia, de com es vivia fa 20-15 anys enrere. O sigui, nosaltres hem sigut una mica un reflex de tota l'evolució de la societat, no? I aquest és el gran mèrit del programa. Nosaltres hem creat, diguéssim, la memòria musical de 3 generacions i de passada també hem posat una mica la societat, s'han emmirallat una mica amb aquests joves d'entre 18 i 25 anys que marcaven una pauta o que marcaven una línia de pensament i la veritat és que és molt diferent. O sigui, nosaltres, per molt que la gent sempre digui, hem millorat molt com a societat i com a país i aquesta millora es veu en els càstings de TV.
0: No, no, és l'evolució, aquesta evolució, no?, que comentàvem. Per acabar, m'agradaria fer-vos un petit joc. A veure què us sembla. No, no, és molt senzill, eh? Són preguntes ràpides. A veure què tal. A veure, em contesteu cadascú de vosaltres el que vulgueu, eh? A veure, són preguntes molt senzilles. A veure, primera pregunta. Un programa que us fa sentir... un programa que us ha fet sentir més orgullosos. A veure.
1: Tocar a més pena.
2: Sí, esclar, què t'hem de dir ara? Tocar a més suena.
0: Exacte. A veure, una imitació de Tocar a més suena que no oblidareu mai.
2: Jo, per exemple...
1: Digues, Tinet.
2: No, la Yolanda Ramos fent del Junco. Quan estic deprimit me la poso.
0: Jo em poso moltes vegades també aquesta actuació, la veritat, i la de la Heidi, de la Sílvia.
2: A mi m'ha impactat el Junco i m'ha impactat.
0: És brutal.
1: Jo faré una cosa radicalment diferent. Una pink que va fer la Ruth penjada d'unes teles, que va ser la primera vegada que vam fer una cosa així, i jo allò tinc com... Bueno, va fer de plorar. Molt maca, ho va fer superbé.
0: Anem un moment a OT. Quin concursant d'Operació Triunfo us ha sorprès més al llarg dels anys?
2: Hòstia.
1: Jo la Chenoa, però perquè hi ha una relació ja més enllà, però també perquè, ostres, és una noia que és una dona, que li han posat sempre, l'han donat molta canya i sempre no se l'ha tractat bé.
0: Penso
1: i està allà, està presentant Prime Times, ha estat fent-ho superbé i demostrant que treballant i que té molt a dir, i per mi la Chenoa.
2: Clar, és que la Chenoa juga en una altra lliga, perquè juga en la lliga del nostre cor, diguéssim. La Chenoa la Chenoa està en la meva vida des de fa 25 anys i però... estiguem molt més temps, no? I el que diu la Laia és perfecte. És veritat.
1: Però a mi m'ha sorprès, veure-la de presentadora i veure-ho.
0: A mi també m'ha sorprès.
1: L'amor que li tinc, que sí, objectivament, penso, ostres, de l'Operació Triunfo, totes les carreres i tothom, tot el que ha fet, fa 25 anys que està, i ara de cop la tenim de presentadora, fent-ho superbé, fa de jurat, fa bé. Llavors, per això em quedo amb la Chenoa.
0: És bona.
2: Jo et diré, també, a mi una de les que em va impactar més va ser Cristina Rueda.
0: També.
2: Ha fet d'actriu en la Messias, que quan va entrar va ser aquells anys a Mediaset, que vam tenir un parell d'edicions que entrava la gent molt, molt jove, que entraven amb 16 anys. I ella va entrar amb 16 anys i tenia una cultura musical espectacular, perquè era la germana petita, era la filla petita d'una família, tenia germans grans, els germans grans li havien donat una cultura musical que no corresponia amb la seva edat, no? I sempre em va cridar sempre molt l'atenció tot el que sabia de música la Cristina Rueda.
0: Molt bona.
1: Sempre he pensat que seria bona concursant de Tocar a més suena, eh?
2: Ho faria molt bé,
0: és molt bon impacte. Ja, apuntada, eh? Si us convidessin a participar a Tocar a més suena, quin artista us agradaria imitar?
2: Jo la Rafaela...
1: Charlotte, que és mut. El Charlotte, que és mut.
0: El Charlotte, sí, clar.
2: No. Jo crec que la nostra musa, si nosaltres haguéssim d'aixecar un altar, amb algun artista, hauríem d'aixecar l'altar de la Rafaela Carrà. Que sempre ens va inspirar, cada edició l'hem imitada i...
1: L'opening millor que hem fet de la història és el que vam fer imitant-la amb ella, és el que més ens agrada a tots sempre, i perquè no, la filosofia de la festa, la llibertat, que tothom tingui el seu lloc, passem-ho bé, no sé, és molt el nostre esperit també, llavors estic d'acord que... Jo no ho faria, perquè ho faria molt malament, però...
0: No se sap
1: mai. Si tingués
0: mai
1: capacitat... Sí que se sap, sí que se sap.
2: Hem de ser conscients de les nostres possibilitats.
1: Exacte.
0: Cafè o te durant les gales? O una altra cosa, no sé.
2: Cafè, jo.
1: Molta aigua.
0: Què no pot faltar mai darrere de les càmeres abans d'un directe?
2: Xocolata. La Laia compra xocolata amb sal.
0: Això a mi m'encanta. Sóc addicte, també. M'encanta el xocolata amb sal.
1: Sempre portem, sí. O jo o gent de l'equip, eh? Ara ja és una tradició i sempre hi ha algú que porta i si jo me l'he oblidat la porta no sé qui, sempre en tenim allà. Al control sempre hi ha xocolata.
0: Això està bé. A veure, quin és el millor consell que heu rebut al llarg de la vostra carrera? Un consell que recordeu.
1: Mira, el Tinet en diu un que ara... ja estem més establerts amb horaris i tal, però dius sempre que a la tele menja quan puguis menjar i dorm quan puguis dormir, perquè no saps mai quan podràs tornar a menjar i tornar a dormir.
0: Bona.
1: I després em diu una altra, també, que no estem, que aquest jo sempre, sempre el penso molt, i no estem salvant la vida de ningú, estem fent televisió i ens estem passant bé. I que això, de vegades, que quan tens una situació que et sembla un drama impossible, ajuda a relativitzar i a dir, ei, que estem fent tele. No estem... I això a mi em va molt bé i l'aplico moltes vegades.
0: Sens dubte, estan molt bé aquestes dues.
2: Bueno, jo seria lleig que em referís a mi mateix, però a mi em van donar una vegada un consell que en el seu moment no el vaig entendre, però després sí que l'he entès. És a dir, que un no passa mai... els teus errors i els teus fracassos no pesen mai en el teu currículum. La gent sempre et recorda per les coses bones, et recorda pels èxits. I és una cosa que després a mi m'ha passat. Jo he tingut un èxit cada 10 anys i una llista de fracassos entremig. Però una mica és això, que en el fons la gent és bona i te recorda per les coses bones. És com quan et mores que tothom et troba virtuts.
0: Sí, és veritat. Sí, sí.
2: És una mica això, no?
0: Ni menys.
2: Tu ves fent la teva carrera, ves fent coses, diu, i no et preocupis de per si una cosa no surt gaire bé o una cosa no qualla, diu, perquè al final, diu, la gent et recorda pels èxits.
0: Exacte, el temps posa cada un al seu lloc, ni més ni menys, també, no? A veure, definiu Jazz Music amb una sola paraula.
2: Joder.
1: Casa meva.
0: És que jo diria això, no? Família, no? Potser?
1: Sí.
2: O sigui, nosaltres hem tingut la sort, com deia abans la Laia, de treballar en una cosa on ens ho passem molt bé. I això és una cosa que no tothom pot dir. Hi ha molta gent que va a la feina i va a la feina perquè doncs, necessita un sou.
0: Perquè toca, sí.
2: O perquè la vida l'ha portat cap aquí i llavors, igual, potser la feina no els omple al 100%, després a les tardes tenen un hobby que els omple. Nosaltres, almenys parlo per mi, jo he tingut la gran sort que sempre m'ha passat molt bé la feina, no? I evidentment, que jo no podem dir avui que no se n'enterin perquè si no, no ens pagaran, no? Si ens ho passem tan bé. Però, bueno, es tracta de que ens ho passem bé, de que ens guanyem la vida, que podem mantenir la família i que som, o sigui, no sé com dir-t'ho. La gran avantatge de dedicar-te a la tele és que tu cada 3, 4, 6 mesos canvies totalment.
0: Sí, nosaltres, clar.
2: La Laia l'any passat, per exemple, va estar fent tocar a més una i després ho va rematar fent àrea, va passar de
0: brutal, les... Brutal, àrea.
1: Meravellós, sí.
0: Tremendo.
1: Un altre programa per estar, vamos,
0: és que era brutal. Nosaltres vam anar a la roda de premsa i vam flipar en colors. O sigui, brutal.
2: Això és la gràcia de treballar l'entreteniment i treballar la tele. Igual estàs fent un programa de cuina i al cap de 15 dies estàs fent un documental i al cap de 15 dies, que tu no ho sabies, estàs fent alguna cosa d'esports, no? I dius, pues igual si treballés a la Caixa estaria 30 anys de la meva vida darrere un taulell fent cada dia les mateixes coses. Dic, nosaltres tenim aquesta gran sort de que tot i que és bastant cíclic, perquè tant la Laia com jo hem anat a parar programes que ens han durat molt de temps i sabem que cada any farem OT o cada dos anys farem OT. I que cada any farem tocar a Maçona i que duri molt, però entremig sempre et permet fer altres coses, no? Que sigui un documental, que sigui un programa de no sé què, un programa de no sé què.
1: Vaig fer El caigut del cel, que també va ser un altre
0: també,
1: programa.
0: També, molt bon programa.
1: Vaig
2: gaudir
1: moltíssim.
2: Clar, llavors, per exemple, de cop ens surt una gala com els Goya, no? I dius, hòstia, doncs estem fent... O sigui, aquesta possibilitat d'anar a treballar, de passar-t'ho bé, evidentment, de treballar molt i tenir estrès i de...
0: Sí,
2: i de
0: sí, patir. Això no t'ho treu ningú, clar.
2: Però aquesta cosa de que tens una feina canviant és collonut.
0: Ni més ni menys.
1: Jo deia casa perquè és família, però també casa. Jo porto 26 anys treballant a Jazz Music i anar a Jazz Music és que és casa meva, no només perquè et trobes allà la família de l'equip, sinó perquè et sents com, no? Com ara que hi ha la selecció i tal, ostres, és la meva samarreta, és la de Jazz Music. Llavors és una sensació més enllà de només família, no? És com... formar part de tota la meva vida laboral. És que...
0: Això ho diu tot. Jo crec que això ho diu tot. Ho resumeix tot.
2: Passem més hores al plató que a casa nostra. Que
0: ja m'ho imagino, ja. Jo quasi que sofà i una tele petita us poseu allà, eh? Bueno, tele no cal perquè ja esteu fent tele, però un sofà de tant en tant, allà segur que el deveu tenir per anar fent un descanset.
2: A vegades ve la família a veure'ns al plató, eh?
0: Home, que si no... Em podríeu definir també tocarà més suena amb una paraula? Tocarà més suena amb una paraula.
2: Una fantasia.
0: Total.
1: Màgia.
0: Molt bé. Completeu la frase. La televisió del futur serà... A veure.
2: Serà viva. Perquè tothom diu que es morirà i jo et dic que no, que serà viva.
1: És que no ho sé. Ara és incerta per mi, incerta. Sí.
0: Doncs heu superat el test amb un 10. Tots dos, un 10. Heu tret un 20. Un 20. O sigui que fantàstic, fantàstic. Escolteu-me, realment ha sigut un plaer a parlar amb vosaltres. Tinet, estem parlant aquests dies amb els concursants d'OT, escolta, que estan neguitosos per als 25 anys, eh? Vull dir que, escolta...
2: Mira, no me'n parlis perquè organitzar un aniversari, encara que sigui el teu, costa. Posar tothom d'acord, buscar el dia, buscar la manera, buscar... I llavors has d'intentar, diguéssim... Nosaltres, a l'esperit d'aquests 25 aniversaris, és a dir, volem celebrar-ho amb quanta més gent millor, no? I estem buscant una data de consens i un event de consens perquè pugui venir tothom. La nostra il·lusió seria que vinguessin els 208 concursants que hem tingut. Tenim alguns que s'han mort i que no podran venir, o altres que estan enfeinats i que tenen bolos o que estan fora del país, però pensem que, a part dels 208 concursants, hem tingut, doncs, quantitat de gent que ha vingut a fer de jurat durant aquests 25 anys. Hem tingut professors, hem tingut directors de l'acadèmia, hem tingut molta gent vinculada al projecte amb el qual ens agradaria celebrar aquests 25 anys. Perquè tu abans ho deies, o sigui, Operación Triunfo ha deixat un pòsit en el que és la cultura popular d'aquest país i, per tant, nosaltres li volem fer un homenatge. Ara, si organitzar un casament o organitzar un event d'aquest tipus és complicat, imagina't amb una cerimònia amb tota aquesta gent.
0: Tremendo, tremendo, de veritat. Doncs, Laia Vidal, Tinet Rovira, ha estat un autèntic plaer compartir aquesta estona amb vosaltres. Moltes gràcies per explicar-nos què hi ha darrere de dos programes, de tots els programes que formen part de la història de la televisió, que continuen emocionant milions d'espectadors. Us desitgem molts èxits en tots els projectes que teniu en mans i esperem retrobar-vos ben aviat als nostres micròfons. De veritat, ha sigut
1: moltes
0: un plaer.
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies, Joan.
0: A vosaltres, i escolteu-me, us seguirem la pista de molt a prop, com sempre.
2: No us perdeu els directes, que són molt emocionants.
0: Tothom allà a veure el Tocar a Més Suena i a votar, eh? A votar per el vostre favorit i favorita.
2: A votar per mi, molt bé.
0: Abraçada. Vinga. Forta.
1: Adéu, gràcies.
2: Adéu-siau. Adéu.
1: Adéu.

0: together and decided to create a dream come true. Saw the spring of wonders in your heart and go starlight in your eyes of you.
1: Boja per del camp, verte. Boja, boja completament. Boja, boja. I el Ricky per qui està boig? Per qui t'agradaria cantar avui en el programa?
2: Hòstia, per mi mateix.
1: No, va, Ricky, no m'enganyes, va.
2: Avui cantem per Chayanne.
1: ¿Por Chayán?
2: ¿Torero? ¿Torero?
1: Va, a ver, canta'l, sí.
2: Ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero.
1: ¡Torero, vaya! Oh, ¿es un buen torero o no?
2: Por ti.
3: Sí,
1: ya somos años. ¿Somos años, a qué?
3: No, no, d'amistat.
1: Ah, bueno, pensaba que era una historia d'amor.
2: No, una bona amistat, una bona amistat.
1: ¿Eh?
3: Ell voldria, jo.
1: Ah, ell voldria.
2: No, que va.
1: Qui és el que vol? Qui és el que vol? Qui vol, tu o ell?
3: Ell vol.
1: Ell vol. I tu no vols?
3: Jo no.
1: I per què no vols?
3: Perquè no.
1: És un jove guapo, canta bé.
3: 20 anys d'amistat ja, no. Està molt bo.
1: Si a sobre hi poses amor.
2: 5 a 5 farem a la Platino.
1: Amics de la Caixa Tonta. Us deixo perquè, bueno, tanta preparació...
4: Déu-n'hi-do, Toni, déu-n'hi-do.
1: Al final, no sé el que passarà, tu. Potser s'embalen massa, eh?
4: Ui, ui, ui,
1: au,
4: ui, ui,
1: Catalunya, ui, ui. Que t'estimo. La Caixa Tonta, Joan Bosch. Me'n vaig, que falta poc per començar i estan ja tots preparats a tope.
4: Com sempre, el Toni Rovira, és que és imprevisible, ja ho sabeu, en el seu racó hi pot passar...

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: I nosaltres acabem el programa amb el més nou de l'Ainar, aquesta jove artista que també l'hem apadrinat des del nostre programa, que ens presenta el seu últim single, La Luz del Sol. Aviat la tornarem a tenir aquí. Gràcies al Tinet Rovira, gràcies a la Laia Vidal, que avui ens han parlat de Tocara Més Suena, d'OT i de moltíssimes coses més relacionades amb la petita pantalla, que tant estimem. Gràcies també a l'Assumpta Vitòria i la seva història de la tele i al nostre estimat Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Amb el seu racó en el que hi passa absolutament de tot i més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Busqueu-nos, així de senzill, així de fàcil. Doncs res, gràcies per ser-hi una setmana més, a totes les emissores que ens feu confiança, a la gent que ens escolta, i que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.
1: El primero durante
2: Radio Arenys.
3: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Radio Arenys.

0: Sabies que...
1: Coneixes les ciutats flotants dels Uros, el poble indígena que viu al llac Titicaca a la frontera entre Perú i Bolívia? Els Uros han construït illes flotants utilitzant totora, una planta aquàtica que creix al llac. Aquestes illes són veritables meravelles d'enginyeria i han estat habitades pels urs durant segles. Les illes estan fetes de capes de totora que s'apilen i es lliguen juntes, creant una superfície estable i segura per viure-hi. El més curiós és que els uros no només han construït illes flotants, sinó que també han desenvolupat una cultura i una forma de vida única adaptada al seu entorn aquàtic. Són experts en la navegació i la pesca, i la seva economia es basa en l'explotació dels recursos del llac. Aquestes illes flotants són un exemple fascinant de la capacitat d'adaptació i creativitat de les comunitats humanes, i són una destinació turística popular a la regió.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. Els bombers treballen des d'aquest migdia en diversos incendis arreu de Catalunya. Treballen des de poc abans de les 3 en un incendi a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostolls, ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat alguns focus secundaris. Segons el cos, a partir d'aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que facilita les tasques d'extinció perquè no corre tan de pressa. Els bombers hi treballen amb 23 dotacions, 5 aèries, afecta unes 4 hectàrees i s'investiguen les causes de l'incendi, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Els bombers també treballen en un incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, des de fa menys d'una hora, a la zona del bosc d'Enquelet. Ho fan amb 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri. I a quarts de 4 ha començat un incendi a la Baronia de Rialp, a la Noguera, en una zona de cultius. Els bombers han activat 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris i han pogut estabilitzar-lo. Ha afectat unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. A tot això, el Pla Alfa de Risc d'Incendi Forestal està activat avui en nivell 4, en l'extrem, en 21 municipis de 7 comarques catalanes. Els agents rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis. Per demà preveuen que s'activi el nivell 4 a 22 municipis i el nivell 3 en 235. A tot això, parlem de temperatures i del clima que tindrem a casa nostra les properes hores, perquè s'espera una nit on serà complicat dormir en diverses zones. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat molt assolellat al conjunt del país amb un migdia on les temperatures s'han enfilat molt ràpidament, avui sobretot a punts de la Catalunya central amb valors superiors als 36-37 graus, com ha estat el cas, per exemple, de Sant Salvador de Guardiola o també de la població de Tàrrega. Amb una tarda que hem tingut el creixement d'alguna nuvolada esporàdica aïllada a punts del Pirineu i la sensació de xafogor ha continuat sent molt marcada i a aquestes hores ho continua sent a bona part de la costa i prelitoral català. Demà diumenge mantindrem la mateixa situació amb el pas de molts núvols als íprims, aquesta pols en suspensió i el creixement d'alguna nuvolada, sobretot al Pirineu a la tarda, i amb unes temperatures que seran més elevades.
1: D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia, pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat en la seva intervenció al Consell Nacional del Partit, celebrat aquest matí a Barcelona, que la sentència del Tribunal és una victòria tant pel país com pel propi partit i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya. Tot això ara mateix està previst que arrenqui la desfilada de l'orgull LGTBIQ+, pels carrers de Barcelona. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en anar de terrassetes.
4: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
5: In olden days, a glimpse of stocking was a look on a something shocking, but now God knows anything goes.
6: Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.

Molt benvingudes i molt benvinguts una setmana més al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat al teatre musical, on cada setmana escoltem unes quantes cançons que tenen una temàtica en comú. Des d'ara i fins a les 10, aquí al 91.2 de l'FM, us estarem acompanyant l'Isaac Albarracín a les Vies del So i aquí, aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent. De vegades, només cal escoltar els primers segons d'una cançó o d'una música per endevinar de quina es tracta. A continuació escoltarem uns quants segons d'una música, que no la posarem sencera, perquè el nostre programa no és un programa de música clàssica, sinó que és un programa de teatre musical, però pareu bé l'orella i només escoltant aquesta música descobrireu la temàtica del programa d'avui.

Sí, efectivament, avui ens n'anem de casori. I ens hem ben pentinat i posat ben guapos i ben elegants, tant l'Isaac com jo, per anar-nos-en de casament. Avui repassarem alguns musicals que contenen enllaços matrimonials, casaments, noces, bodes, o com ho vulgueu anomenar. Avui el programa va de musicals amb casaments. No podrem veure'ls tots, perquè tenim el temps que tenim, però hem fet una selecció que esperem que us agradi. I potser, potser, més endavant, tornarem a anar de casori en algun altre programa. Qui més qui menys ha anat a algun casament al llarg de la seva vida. Bé com a nuvi, bé com a núvia, bé com a padrí de la núvia, com a testimoni, com a pare de la núvia, com a mare del nuvi, o senzillament com a convidat en qualitat d'amic, familiar, col·lega o company de feina. Això d'anar als casaments hi ha gent que els encanta i d'altres, en canvi, tot el contrari, ho detesten. De totes maneres, us agradi o no en els casaments, avui us prometem un programa d'allò més entretingut i divertit. Els casaments, en definitiva, són una festa, com el nostre programa, una festa per celebrar la unió de dues persones que s'estimen. Els casaments es poden celebrar de manera clàssica i tradicional per l'Església, com Déu mana, però també de manera laica fora de l'àmbit religiós. I fins i tot hi ha qui es casa en un casino de Las Vegas, fent submarinisme o tirant-se en parapent. Hi ha gent per tot, però no deixa de ser una cerimònia, un convit i una festa per reunir-se amb els éssers estimats, gaudir de la vida i brindar pel futur d'aquesta unió. I sense més dilació, comencem ja amb un musical, la trama del qual gira al voltant d'un casament. Sí, senyors, un casament. És un musical molt conegut, que de ben segur coneixeu molt bé, perquè potser l'he pogut veure en directe, ja que s'ha representat en diverses ocasions, tant a Madrid com a Barcelona. Crec que actualment encara es pot veure a la Gran Via de Madrid. I és un d'aquells musicals que sovint estan en cartellera a Londres i a Broadway, que si heu tingut la sort d'anar-hi, doncs potser també l'heu vist allà. Potser també el coneixeu per la pel·lícula, perquè hi ha una pel·lícula, i la pel·lícula fins i tot té una seqüela. Sí, sí, estic parlant d'això que està sonant. A veure, puja una mica la música. Doncs sí, estic parlant de Mamma Mia, un jukebox creat a partir de les cançons del grup suec ABBA. Els musicals jukebox seran els protagonistes d'un parell de programes que ja estem preparant de cara al 2025. Però ara parlem de Mamma Mia. Mamma Mia és un musical ambientat en una illa grega fictícia on hi viuen la dona, una mare soltera, que regenta una taverna sempre plena de turistes amb la seva filla Sophie, que aviat es casarà amb el seu promès Sky. La Sophie vol esbrinar qui és el seu pare biològic, qüestió de la qual la seva mare no en vol parlar mai, perquè li agradaria que fos ell qui l'acompanyés fins a l'altar. Un dia, buscant i buscant, troba un diari antic de la seva mare i descobreix que aquells dies que ella va ser engendrada, la seva mare mantenia relacions amb tres nois diferents. Ella no es talla un pèl i es posa en contacte amb aquests tres nois, ara ja tres homes fets i drets, i els convida al seu casament fent-se passar per la seva mare. Ells accepten i es presenten a l'illa uns dies abans de l'enllaç, temps que la Sophie aprofitarà per investigar quin dels tres és el seu pare biològic i, per tant, qui l'haurà d'acompanyar fins a l'altar el dia del seu casament. Mamma Mia és una comèdia molt divertida i entretinguda, amb molts embolics i molt mals entesos, que acaba amb un apoteòsic final feliç, amenitzada tot ella amb les cançons d'ABBA. Del musical original de Londres, que es va estrenar el 1999, ara n'escoltarem la cançó en què un dels tres homes que han vingut convidats al casament aprofita la vinentesa i li demana a la dona, la mare de la núvia, que es casi amb ell. La dona s'ho pensa i finalment acaba dient que sí, tot cantant I do, I do, I do, I do, I do, és a dir, que sí, que sí.

Els casaments tradicionals, els que celebra la gran majoria de gent, tenen una sèrie de rituals. De primer hi ha una cerimònia, però abans d'aquesta també hi pot haver, i acostuma a haver, el comiat de solter o de soltera. Però anem a la cerimònia. Anem a la cerimònia. De primer hi ha una cerimònia que pot ser religiosa en una església, ermita o basílica, o que pot ser laica, al jutjat, a l'ajuntament, en un jardí a l'aire lliure, en una finca o en una illa del Pacífic, segons el pressupost de cadascú. Després els nuvis se'n van a fer el reportatge fotogràfic, mentre els convidats i convidades ja van cap al lloc on es fa la festa i el tiberi. Més tard arriben els nuvis i ja comença l'àpat. I vull fer un parèntesis. Quan dic nuvis, em refereixo a un nuvi i una núvia, a dos nuvis o a dues núvies, ja que, afortunadament, al país en què vivim, des de l'any 2005, també es poden casar dues persones del mateix sexe. Tanquem el parèntesis? Doncs comença l'àpat, i vinga a menjar, i més menjar, i vinga a beure, i més beure. El primer plat, el segon plat, ara un brindis, ara un altre brindis, ara un altre plat, ara un altre brindis, ara arriba el pastís de noces amb les figuretes dels nuvis al capdamunt, ara un altre brindis i ara un parlament, i un altre brindis i un altre parlament, i després de tants de brindis i de tants de parlaments i de tant de menjar i beure, comença el ball. I amb el ball, la festa. I amb la festa hi ha qui contracta un DJ, hi ha qui fa venir un músic o un cantant, i fins i tot hi ha qui contracta una petita o gran orquestra. El protagonista de la cançó que escoltarem ara a continuació és un cantant de casaments de poca munta, a qui contracten per anar a amenitzar les festes post-Tiberi. En Robbie Hart és el protagonista del musical The Wedding Singer, el cantant de bodes, estrenat a Broadway l'any 2006 i que és una versió musical de la pel·lícula del mateix nom, The Wedding Singer, de 1998, que aquí, coses d'aquelles que passen amb els títols, es va titular El Chico Ideal i que està protagonitzada per l'Adam Sandler i la Drew Barrymore. En Robbie, aquest cantant de bodes, quan comença el musical, està a punt de casar-se, però la seva promesa el deixa pel plantat a l'altar. D'altra banda, la Júlia, que és una de les cambreres del convit del seu casament, i el casament de la qual ell havia d'anar a actuar al cap d'uns dies, imagineu-vos com és aquest argument, ho deixa aquell mateix dia, aquesta noia, la cambrera, també ho deixa amb el seu promès, perquè se n'adona que no és com ella es pensava que era. Tot plegat farà que en Robbie i la Júlia es coneguin i comencin una relació. Una relació que no sabem com anirà. Anirà bé tot plegat? Acabarà finalment amb casament aquesta història d'amor i finalment podran casar-se tant l'un com l'altre? Sense fer massa spoilers, us diré que es tracta d'una comèdia musical de gènere romàntic que de ben segur que després de molts entrebancs i molts malentesos, el musical acabarà amb un happy ending, amb un final feliç, o potser no, no ho sabem. Ara escoltarem la cançó amb què començava el muntatge d'aquest musical que es va poder veure a Madrid l'any 2007, un musical protagonitzat per l'actor i cantant Nayib.

Tim Thomas és concursant de la primera edició d'Operación Triunfo i aquest musical va ser dirigit pel mateix director que va dirigir el muntatge original a Broadway, el John Rando. Un musical amb composició musical del Matthew Scalar, lletres d'en Chad Begelin i llibret d'en Begelin i en Tim Herlihy, que és el guionista de la pel·lícula original en què es basa. A Madrid aquest musical es va titular El rei de bodas i es va poder veure al Teatre Nou Alcalà la temporada 2007-2008. Escoltem la cançó que porta per nom Tu futuro empieza hoy, que és la versió en castellà de It's your wedding day, el teu dia de noces.

I del rei de bodes passem a donar-vos una breu notícia sobre l'anomenada reina dels musicals de Catalunya, que va triomfar durant la dècada dels 90 del segle passat i per això se li va posar aquest títol de reina dels musicals. Estic parlant de l'Àngels Gunyalons. L'Àngels Gunyalons vindrà a Arenys a actuar aquest proper diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Principal en un muntatge teatral de text, no musical, sinó de text, titulat Llegat, que explica la relació d'una mare i el seu fill i com acaben coneixent-se més i més gràcies a un viatge que han de fer plegats. El proper diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Principal. I nosaltres continuem amb més casaments. Casar-se sempre és tot una alegria si els dos participants d'aquesta cerimònia s'estimen i tenen ganes d'unir les seves vides. Això és el que passa habitualment i és el que hauria de passar. Però a molts països d'aquest món en què vivim encara hi ha nenes que són obligades a casar-se amb homes que els dupliquen o tripliquen l'edat. I la ONU i l'UNICEF ho saben, miren de reull i ben poca cosa fan al respecte, la veritat. Antigament hi havia casaments que estaven arreglats amb anterioritat i hi havia dones que es dedicaven a arranjar matrimonis, les anomenades matrimonieres, que és la paraula correcta dita en català. Casamenteres és en castellà, i és incorrecte. Jo em pensava que es podia dir casamenteres perquè prové del substantiu casament, però es veu que no, que la paraula correcta és matrimonieres. Que eren unes dones que es dedicaven a fer unions de persones, normalment homes vells i rics, amb noies joves i bufones, semblant al que passa a moltes zones del món. Dues de les matrimonieres més conegudes del teatre musical són la Dolly Levi, del musical Hello Dolly, o la Yenta, la casamentera del violinista al damunt de la teulada. Casaments que no eren per amor, sinó per interès. Sobre l'amor, sobre els interessos creats, els casaments fora de la llei i les injustícies que hi ha al món, entre altres temes, va una opereta en dos actes que es va estrenar ni més ni menys que el 14 de març de 1885 al Teatre Savoy de Londres. I que abans que s'acabés l'any, ja la representaven més de 150 companyies, així com ho sentiu, arreu d'Europa i d'Amèrica. Parlem de 1885. Es tracta ni més ni menys que del Mikado. El Mikado, una de les operetes còmiques més famoses del duet format pel lletrista William Schwenk Gilbert i el compositor Arthur Sullivan, que juntament van compondre 14 òperes entre 1871 i 1896. Òperes còmiques, algunes d'elles, d'altres no tant, que han estat traduïdes en molts idiomes i representades arreu del món. A Catalunya n'hem pogut veure dues adaptacions gràcies als de Goy de Gom. D'una banda, Els Pirates, que era la versió dels Pirates de Pinsens, i d'altra banda, El Mikado, de la qual avui n'escoltarem una cançó. Adaptada al català pel gran Xavier Bru de Sala, el Mikado està ambientada a l'antic Japó, lloc exòtic i ben allunyat de l'Anglaterra de finals del segle XIX, que permetia al Gilbert and Sullivan criticar aspectes de l'actualitat de l'Anglaterra d'aleshores i fer-ne una bona sàtira. El Mikado és l'emperador de l'antic Japó. De fet, Mikado significa emperador en japonès antic. Ara ja no s'utilitza aquesta paraula, però és el que significa. Mikado és un emperador en japonès antic. L'argument és molt llarg i enrevessat, i en faré una síntesi tenint en compte la temàtica del programa d'avui i el fragment que escoltarem a continuació. Som-hi, vinga. Anem per pams. El Mikado, l'emperador, dicta una llei que diu que qualsevol persona que flirtegi amb alguna altra que ja estigui compromesa serà executada, sí? Això d'una banda. D'altra banda, la Yum Yum és la deixeble i promesa d'en Coco, que és el gran botxí del rei Titupu, l'encarregat d'executar els que infringeixin les lleis de l'emperador. Arriba a Titupu un jove i humil joglar que aviat s'enamora de la Yum Yum. I la Yum Yum també s'enamora d'ell, però està compromesa amb en Coco, el gran botxí. El que ningú sap és que aquest humil trobador és en Nanki Pu, el fill de l'emperador i hereu del tro. En Nanki Pu decideix casar-se amb la Yum Yum, tot desafiant les lleis del seu pare, i per tant serà executat. I una nova llei diu que la dona de l'executat també ha de ser enterrada viva juntament amb el seu marit. Si per amor es casa amb el joglar, que ell encara no sap qui és realment, a ella també l'hauran d'enterrar amb ell. Té un dilema, un gran dilema, casar-se o no casar-se. Aquesta és la qüestió, malgrat l'amor que sent per ell i que no sent per en Coco,
el seu antic promès. Això és el que ara mateix sentirem a la cançó Quin moment més dur, de l'adaptació que del Mikado en van fer els de Goi de Gom l'any 1986. Escoltem-la.

0: un estúpid desenllaç.
1: Però en Coco, que és un tros de pa incapaç de matar una mosca, tot i ser el botxí del regne, els deixarà escapar i permetrà que es casin i visquin allà on vulguin, però ben lluny de Titipu. Ella es farà càrrec de fer creure a l'emperador Mikado, el Mikado, que el juglar ha estat executat i enterrat juntament amb la seva dona. Una opereta amb un final ben feliç. I ara deixem l'antic Japó de banda i ens anem cap a Nova York, on se situa l'acció del proper musical, Sweet Charity. Al musical Sweet Charity, la protagonista, que es diu Charity Hope Valentine, treballa de ballarina al Fandango Ballroom, una sala de ball on, a part de comiats de solter, els clients, majoritàriament homes, van a gaudir dels picants espectacles de ball que ja ofereixen i també a veure i a tenir conversa amb les ballarines del local. Aquestes han d'aconseguir que els clients beguin i beguin, i quantes més copes, millor. Qui regenta el local és en Herman, un home malcarat, controlador, encara de pomes agres i molt estricte i autoritari amb les seves treballadores. Però que, no obstant, té un punt dèbil: els casaments. Quan va a algun casament, és d'aquelles persones que s'emocionen. Que s'emocionen molt, massa i tot. D'aquelles que donen fins i tot la nota i es passen tota la cerimònia plorant, plorant i plorant. De l'emoció que sent al veure dues persones casant-se, i també de l'alegria i satisfacció que sent a l'adonar-se que cap d'aquelles dues persones és ell. Del musical Sweet Charity en parlarem molt més al programa, el programa següent, el proper programa, perquè serà un dels musicals que sonaran. Avui, de moment, escoltem aquesta cançó en què en Herman ens explica, cantant i molt ben acompanyat de les noies del Fandango Ballroom, que li encanta plorar als casaments. I love to cry at weddings. M'encanta plorar els casaments. I la cançó que escoltarem és la del muntatge original de Broadway de 1966, interpretada per l'actor John Wheeler.

mal parlat, groller, vulgar, un home de món, amb la cultura que li ha donat estar més al carrer que a casa, l'Alfred Doolittle és un escombriaire a qui li agrada una mica massa el vi i també és el pare de la venedora de flors més famosa dels musicals, l'Eliza. L'Eliza Doolittle, la protagonista del musical My Fair Lady, una noia malparlada, brutota i amb pocs modals, a qui un egocèntric i pedant professor de fonètica, el professor Higgins, vol convertir-la en tota una dama. A partir de l'obra de teatre Pigmalió, el Pigmalió, de George Bernard Shaw, el tàndem format pel compositor Frederick Law i el lletrista i llibretista Alan J. Lerner van crear el musical My Fair Lady, que es va estrenar a Broadway el 15 de març de 1956, protagonitzat per un ja experimentat Rex Harrison, com a professor Higgins, i una joveneta, Julie Andrews, com a Eliza Doolittle. Però tornem al pare de l'Eliza, l'Alfred, i centrem-nos en ell. Hi ha un moment en el muntatge en què guanya uns diners gràcies al professor Higgins i decideix gastar-se'ls amb roba elegant per casar-se amb la dona amb qui viu des de fa molts anys, des que va morir la mare de l'Eliza. Veient que la seva filla pot fer-se passar per una senyoreta de l'alta societat, creu que el millor que ell pot fer és també refinar-se una mica. I el primer pas per fer-ho és casar-se i deixar de viure en pecat amb la seva dona. I demana als seus amics que l'acompanyin fins a l'església, ja que va una mica pet, pobret, va una mica pec, ha begut una mica massa, després d'haver estat tota la nit sense parar de beure, celebrant el seu comiat de solter. I el pobre home el que vol és ser puntual a l'església i casar-se amb aquesta senyora. Escoltem ja la cançó Lleva-me a la iglesia ya, interpretada en castellà pel gran Joan Crosas, que és qui va donar vida a l'Alfred Doolittle, el muntatge que es va poder veure a Madrid l'any 2001. Un muntatge protagonitzat per en José Sacristán com a professor Higgins i una ja granadeta Paloma San Basilio com a la jove Eliza Doolittle. Escoltem ja el gran Joan Crosas amb Lleva-me a la iglesia ya, acompanyat del repartiment del muntatge que es va poder veure al Teatre Lope de Vega.

0: t'estimo, ets perfecte, ja et canviaré. Aquest és el títol d'un musical que es va estrenar a l'Off-Broadway l'any 1996, amb música d'en Jimmy Roberts i lletres i llibret d'en Joe DiPietro. És un dels muntatges que més temps han estat en cartellera a l'Off-Broadway. És el segon muntatge, el primer és de Fantàstics i el segon és aquest. El t'estimo, ets perfecte, ja et canviaré. En aquest musical hi ha un casament, però no només hi ha un casament, sinó que també hi ha tot el que passa o podria passar abans d'un casament i tot el que passa o podria passar després del casament. És un musical que es compon de diferents escenes que no segueixen un fil argumental, però que totes elles tenen en comú, com a tema central, l'amor i les relacions. Les primeres cites, el festeig, el prometatge, conèixer els pares de la parella, la preparació prematrimonial, el fet de ser pares, o la rutina sexual al cap d'uns anys de matrimoni, són alguns dels temes que tracten de manera molt còmica en aquest musical. Tots ells, tots aquests temes, són amenitzats de músiques i cançons molt alegres i molt divertides. Aquest musical normalment està interpretat per quatre grans actors, dos homes i dues dones, ni molt joves ni molt grans, ja que tots ells interpreten tots els personatges de l'auca, tots els personatges fan de vells, fan de joves, fan d'adults, fan de totes les edats. A Barcelona, aquest espectacle en català es va estrenar el 1999 sota la direcció de l'Esteve Ferrer i amb un repartiment de luxe, l'Eduard Farelo, la Maria Josep Peris, en Xavi Mestres i la Teresa Vallicrosa, que feien tots els personatges de l'auca, com acabo de dir. Se n'han fet altres reposicions també a Barcelona i en català l'any 2001, el 2013 i el 2014. El 2001 també es va poder veure una versió en castellà a Madrid amb la Carme Conesa, la Cília Marçó, amb Víctor Ullate Júnior i amb Miguel del Arco, abans de convertir-se en un dels més reputats directors de teatre. La cançó que escoltarem ara a continuació pertany a la reposició del 2013, un muntatge que en aquell moment va ser dirigit per l'Elisenda Roca. L'Elisenda Roca, que des de fa un temps va deixar la televisió, ella era la gran presentadora de Cifres i Letres, de la 2 de Televisió Espanyola, i doncs va deixar la televisió per dedicar-se a escriure llibres per adults i infants i també per dirigir espectacles teatrals com aquest. Els actors d'aquest muntatge, els que sentireu ara a continuació, eren la Mercè Martínez, en Jordi Vidal, la Montse Rius i en Frank Capdet. El que sentireu ara a continuació és el brindis dels pares. Una parella de joves, l'Eric i la Sara, van a dinar com cada diumenge amb els seus pares, amb els pares d'ell, amb els pares del noi. Aquest diumenge serà especial. Els hi han de donar una notícia i els pares comencen a pensar i pensar i pensar i creuen que, després de 8 anys junts com a parella, la notícia serà que han decidit formalitzar la seva relació i casar-se. I aquest matrimoni estan d'allò més contents i il·lusionats. Però no, no. Resulta que ells dos, el que els comuniquen és que ells dos estan molt bé, però han decidit deixar-s'ho córrer. Deixar-s'ho córrer vol dir trencar la relació. La il·lusió dels pares s'esvaeix de cop. Ells, que estaven esperant en candeletes el casament del seu fill, i fan un brindis musical, que és el que ara mateix escoltarem.
1: Mama, papa, la Sara i jo hem estat valorant els pros i els contres.
2: Sí.
1: I hem decidit senzillament que jo no em trobo prou preparat.
2: Sí, i ara mateix estic molt concentrada en la meva carrera professional i no acabo de trobar el moment.
3: Ja ens coneixeu! Sempre ens hem considerat uns pares molt comprensius.
2: Sí.
3: Així que si creieu que aquesta és la millor decisió que podíeu prendre, doncs... Benvinguda sigui!
4: Sí! L'enhorabona!
2: Això ho trec d'aquí, perquè...
4: Què, papa? Fem un brindis, o què?
3: Ah, sí, el brindis, sí! Brindo pel nostre encara no prou preparat fill, Eric, i per la massa concentrada en la seva carrera professional, altrament hauria estat la nostra jove, la Sònia!
2: Sara!
3: La Sara!
5: Salut!
3: Salut.

0: Hi ha musicals que comencen amb un casament, com per exemple el Rocky Horror Show, on els protagonistes, en Brad i la Janet, van convidats al casament d'una parella d'amics seus i quan surten de l'església decideixen comprometre's per ben aviat casar-se ells també. Hi ha musicals que el casament és el final de l'espectacle, com per exemple Mamma Mia, que acaba amb un casament d'allò més especial i inesperat. I també tots els musicals de princeses que acaben amb noces reials en les quals la noia acaba casant-se amb el seu príncep blau. Com per exemple, doncs la versió més popular que se n'ha fet del conte de la Ventafocs, el Cinderella, del duet Rodgers and Hammerstein de 1957, creat originalment per a la televisió, i que després, al cap de molts anys, va ser portat als escenaris en diverses ocasions, amb gran èxit també. D'altres vegades, el casament està ubicat al mig de l'espectacle, com per exemple el violinista al damunt de la teulada, on en Tèbia, el seu protagonista, permet, saltant-se les tradicions, que la seva filla, Zeytel, es pugui casar amb el seu enamorat, l'humil sastre Motel Kamzoil, i no amb un vell vidu ric que li havia triat per a ella la casamentera llenta. A molts musicals hi ha casaments. Normalment n'hi ha un, màxim dos, però el musical que ara escoltarem no n'hi ha només un, ni dos, n'hi ha set. Sí, com ho sentiu? Un musical amb set casaments. El musical comença amb un casament express, és a dir, ràpid, molt ràpid, d'un noi, l'Adam, que té pressa per casar-se, i una noia, la Millie, que té pressa per fugir d'aquella ciutat on viu i treballa. I casant-se, veu una oportunitat per anar-se'n d'allà i ser feliç amb aquest noi que li ha fet tilín des que l'ha vist. El que no s'espera aquesta noia és que l'Adam no viu sol. No, l'Adam viu acompanyat dels seus sis germans. I aquest musical del que us parlo, que ara us diré el títol i de ben segur que tothom el coneix, acaba també amb un casament exprés. Sí, acaba amb un casament exprés, però de sis parelles. De sis parelles a punta d'escopeta. És a dir, en total, set casaments al llarg d'un musical, un al principi i sis al final. De ben segur que ja sabeu que estic parlant del musical Seven Brides for Seven Brothers, Set Promeses per a Set Germans, o en versió castellana, Siete Novias para Siete Hermanos. Un musical basat en la coneguda pel·lícula de 1954, dirigida per la Stanley Donen, i que anys més tard va ser adaptada al teatre. Basada en la llegenda del rapte de les Sabines, d'aquest musical ara mateix n'escoltarem la cançó Sobbing Women, les dones Sabines, del muntatge que es va poder veure l'any 2015 al teatre, ja ho diré bé perquè és una mica complicat de dir, al teatre Regent's Park Open Air de Londres, que és una mena de teatre grec com el de Barcelona, on a l'estiu, al igual que aquí, hi fan espectacles a l'aire lliure. Escoltem-la.
1: No, this was in olden times. This is history.

Aquesta cançó fa referència a la llegenda de la mitologia romana en què els fundadors de Roma van raptar les dones de la tribu dels Sabins, les Sabines, per poblar Roma. Al musical, els sis germans de l'Adam, el protagonista, van a la ciutat i segresten les sis noies que més els agraden i se les emporten presoneres a casa seva. Una llau de neu no permetrà que els promesos i els pares d'aquestes noies les puguin salvar. I allà passaran tots els mesos d'hivern fins que arribi la primavera. Això sí, protegides per la Mili, que aviat es convertirà en una germana gran per a elles i no permetrà que els cràpules dels seus cunyats se'ls hi apropin. A la vegada, la Mili refinarà i polirà aquests nois fins a tal punt que les sis noies acabaran completament enamorades d'ells. I quan arribi la primavera, els pares arribaran fins allà i obligaran els nois, apuntant-los amb una escopeta, a casar-se amb les seves filles deshonorades per ells, però que ara tenen més ganes de casar-se amb ells que amb els antics pretendents. I així serà, i així serà, i així serà. Al final així serà, es casaran, seran feliços i menjaran molts d'anissos amb un final ple d'alegria, joia i música. Així s'acaba aquest musical. Ui, i aquesta música? Bé, aquesta música que sentim de fons, a veure, a veure. Aquesta música ens recorda que tot s'acaba, tot s'acaba. S'acaba la vida, s'acaba aquest programa que està a punt d'acabar, tot s'acaba. També l'amor s'acaba, sí. Els contes infantils i a les pel·lícules de Disney sempre ens han dit allò de i es van casar i van ser feliços i van menjar molts d'anissos. I sí, sí, hi ha gent que, afortunadament, l'amor en parella els dura tota la vida i arriben a celebrar fins i tot les noces d'argent, que són 25 anys de casats, les d'or, que en són 50, o les de diamant, que en són 60. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Però també hi ha parelles que l'amor els dura el que els dura. Molt menys. Ben poc. N'hi ha que al cap de 20 o 15 anys ja deixen... decideixen posar punt i final al seu matrimoni. N'hi ha d'altres que al cap de 3 anys, 3 mesos o 3 dies després del seu casament, ja ho engeguen tot en orris. Això és el que hi ha. S'acaba l'amor o es desgasta amb la convivència, o obren més bé els ulls i se n'adonen que aquella persona no és realment com es pensaven, o coneixen a una altra persona molt més interessant i que els aporta molt més a nivell físic, mental, professional, econòmic o espiritual. Això és el que hi ha. I això és el que hi ha, és el títol de la cançó amb la que avui tancarem el programa. I amb la que els de Goy de Gom tancaven el musical Tu Dio Amor Meu de 1995. Un musical a partir de cançons d'en Cole Porter i relats de la Dorothy Parker. I amb aquesta cançó us deixem. I si us heu quedat a escoltar-nos fins al final, moltes, moltes, moltes gràcies, de veritat. I si a més us ha agradat el programa d'avui, us esperem d'aquí 15 dies, perquè la setmana que ve hi ha ple municipal, amb un nou programa dedicat a les coreografies més icòniques del teatre musical. Primera part, això sí, perquè les dividirem en dues parts, que n'hi ha moltes. Avui us hem estat acompanyant a les vies del so, ben mudat i ben enclenxinat, i amb un corbatí molt elegant, digne de convidat de casament, l'Isaac Albarracín. I aquí, rere els micros, vestit de bal a baix com un pingüí, que us parla, el padrí de la núvia, en Jordi Serra, Ribugent. Res més a afegir. Bé, sí, només dues coses. Bona nit i que descanseu.

0: Ràdio Arenys. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge, a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.
1: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, Aplec i Drames amb Rubén Anaya.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: A Austràlia hi ha un riu que brilla en la foscor. El riu Mosquito, a Tasmània, és llar d'un fenomen natural anomenat bioluminescència, causat per milions de petits organismes coneguts com a dinoflagel·lats. Aquesta brillantor passa perquè els dinoflagel·lats produeixen un enzim anomenat luciferasa, que reacciona amb l'oxigen generant llum com a mecanisme de defensa o comunicació. El fenomen és més visible en nits sense lluna i en aigües càlides, cosa que el fa especialment notable a l'estiu. Fotògrafs i turistes acudeixen a capturar aquesta meravella, que també es veu a altres llocs del món, però la puresa de l'ecosistema de Tasmània ho fa únic. Tot i que és bonic, els científics adverteixen que l'excés de nutrients per activitat humana podria alterar aquest equilibri natural.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Tella. Els bombers treballen aquesta tarda en diversos incendis arreu de Catalunya. Han pogut estabilitzar fa poca estona un incendi que crema des de poc abans de les 3 a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostoll, ja ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat algun focus secundari. Segons el cos, a partir d'aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que facilita les tasques d'extinció perquè no corre tan de pressa. Els bombers hi treballen encara, tot i estar estabilitzat amb 15 dotacions. Ha afectat unes 4-5 hectàrees i s'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. També han estabilitzat aquesta tarda un incendi que s'ha produït a 3:15 a la Baronia de Rialp, a la Noguera, en una zona de cultius. Han activat 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris. Ha afectat unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hagi estat els treballs amb una màquina agrícola. I els bombers també treballen en un incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, des d'una estona abans de les 6, a la zona del bosc d'en Quelet. Ho fan amb 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri. A tot això, el Pla Alfa de Risc d'Incendi Forestal està activat avui en nivell 4, l'extrem, en 21 municipis de 7 comarques catalanes. Els agents rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis. Per demà preveuen que s'activi el nivell 4 a 22 municipis i el nivell 3 en 235. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia pesi qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Millor amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur, una obertura al futur. Un futur que ja és aquí i un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi.
1: D'altra banda, des de fa una hora està en marxa amb milers de persones la desfilada de l'orgull LGTBIQ+, pels carrers de Barcelona amb la celebració del Pride a la capital catalana. Un any més, la manifestació unitària veu com les carrosses passegen per la ciutat, han sortit des de plaça Universitat i han avançat per la Gran Via fins a Tetuán i baixant pel passeig de Lluís Companys fins a arribar a l'Arc de Triomf. Allà es llegirà el manifest i hi haurà concerts fins a la matinada. Entre els assistents hi havia el ministre de Cultura, Ernest Urdasun, els consellers de Presidència i Igualtat, Albert Dalmau i Eva Menor, o l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni. La desfilada es fa més en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride l'any 2030 i que aquests dies rep delegacions internacionals que n'avaluen la candidatura. A tot això, el govern ha començat a desplegar el conveni Maresme, el full de ruta que ha de transformar la mobilitat a la comarca del Maresme amb una inversió total de 384 milions d'euros. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera a emballar la cançó de l'estiu.

Au jovent, deixeu la feina. Preparem-nos a sortir. Esmolem de pressa l'eina. Per quan toquin a ferir. Per donar lo crit d'alerta. La campana està matent. I abans d'hora ja es desperta dins del cor la

fet una quiniela i si volguera Déu, dins de 4 o 5 dies, mig món seria meu. A la meua família li compraria un pis i per la meua nòvia un anell de compromís. Jo deixaré la feina i com tindré milions podré passar-me el dia arrascant-me les puces. He fet una quiniela i si volguera Déu, dins de 4 o 5 dies mig món seria meu. Seré el més conegut, el més ric i el més gran, el més d'això i d'allò, el més de tot i a

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Els bombers han treballat aquesta tarda en diversos incendis arreu de Catalunya. Han pogut estabilitzar a 6:45 un incendi que crema des de poc abans de les 3 de la tarda a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostoll, ja ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat alguns focus secundaris. Segons el cos, a partir d'aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que facilita les tasques d'extinció perquè no corre tan de pressa. Els bombers hi treballen encara, tot i estar estabilitzat amb 15 dotacions. Afecta d'unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. També han estabilitzat aquesta tarda un incendi que s'ha produït a 4:45 a la baronia de Rialb, a la Noguera, en una zona de cultius. Han activat 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris. Ha afectat unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hagi estat els treballs amb una màquina agrícola. I també han treballat els bombers en un incendi a Vilademuls. De fet, encara hi treballen al Pla de l'Estany des d'una estona abans de les 6 a la zona del bosc d'en Quelet. Els efectius ja l'han perimetrat un cop s'han trobat les línies d'aigua i ha començat a reduir les dotacions que hi treballaven. Aquest incendi ha afectat unes 2 hectàrees. A tot això, el Pla Alfa de risc d'incendi forestal està activat avui en nivell 4, l'extrem, en 21 municipis de 7 comarques catalanes. Els agents rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis. Per demà preveuen que s'activi el nivell 4 a 22 municipis i el nivell 3 en 235. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat en la seva intervenció al Consell Nacional del Partit celebrat aquest matí a Barcelona que la sentència del Tribunal és una victòria tant pel país com pel propi partit i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya.
2: Sempre els darrers metres, els darrers dies d'un llarg esforç sempre són els que més costen. Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti!
1: D'altra banda, des de les 6 estan marxant milers de persones la desfilada de l'orgull LGTBIQ+, pels carrers de Barcelona amb la celebració del Pride a la capital catalana. Un any més, la manifestació unitària veu com les carrosses passegen per la ciutat, han sortit des de plaça Universitat i han avançat per la Gran Via fins a Tetuán i baixant pel passeig de Lluís Companys fins a arribar a l'Arc de Triomf. Allà és on es llegeix el manifest i on hi haurà concerts ara fins ben entrada ja la matinada. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en anar de concerts.
4: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Benvinguts a aquest programa monogràfic dedicat als Eagles, una banda icònica del rock americà que ha captivat generacions amb les seves melodies harmonioses i lletres profundes sobre la vida, l'amor i l'aventura. Sabíeu que el grup va néixer de l'escena musical de Los Angeles als anys 70, col·laborant amb artistes com Linda Ronstadt i Jackson Browne, creant l'anomenat L.A. Sound, que va definir una era? I una curiositat. Originalment es deien The Tin Kings and the Emergencies, abans d'adoptar el nom definitiu al 1971. Durant aquesta hora, gaudirem de les seves cançons més emblemàtiques, que han definit el so dels anys 70 i més enllà. Relaxeu-vos i deixeu-vos portar pel vent de Califòrnia.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades, estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
4: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: Les octaves musicals tenen una relació matemàtica fascinant amb l'univers? A l'antiguitat, el filòsof grec Pitàgores va descobrir que els sons agradables a l'oïda, com els que produeixen les cordes d'un instrument, estan relacionades amb proporcions numèriques simples. Per exemple, si una corda vibra a una freqüència doble de l'altra, relació 2-1 es genera una vuitena perfecta, com de do a do. Aquesta proporció harmònica no només és a la música, sinó que també apareix a la natura i al cosmos. Els astrònoms moderns han trobat que les òrbites dels planetes en sistemes estel·lars de vegades segueixen patrons ressonants similars a aquestes proporcions musicals. Per exemple, al sistema TRAPPIST-1, els planetes tenen períodes orbitals que formen relacions gairebé exactes, com de 3-2 o 4-3, creant una simfonia còsmica. Pitàgores va anomenar això la música de les esferes, suggerint que l'univers sencer vibra en harmonia. Encara que no ho sentim, aquesta idea connecta art, ciència i matemàtiques d'una manera única. Així, cada cop que escoltes una melodia, estàs experimentant un ressò de les lleis que regeixen el cosmos.
2: Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en ballar la cançó de l'estiu. A Ràdio Arenys, conserves Cinera, els clàssics.

0: A Radio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Radio Arenys, la primera en intoxicar-se amb esprai antimosquits.
1: Encenem els fogons. L'aigua ja fa xup-xup. Arriben les nostres xefs de confiança. Arrenca l'Anem a la cuina, el teu programa culinari per excel·lència de les zones a Radio Arenys. Amb convidats de luxe, receptes delicioses i telèfons oberts per conèixer tots els secrets dels fogons. Cada dimecres de 12 a 1 del migdia, posa't el davantal amb la Maria José Robledo i la Charín Manera. Anem a la cuina!
0: Ànimes és un programa de reflexió. Et presentem relats, poesia i música. Un espai per tal d'endinsar-nos dins el cor. Gaudeix amb Josep Torrents i Rafael Caro cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Arenys.
2: Històries magnífiques. El primer dilluns de cada mes, a les 9 del vespre, a Ràdio Arenys, amb Bernan Ruiz Bonet.
0: Ràdio Arenys, la primera en informació.
3: Sabies que...
4: Els pingüins tenen una manera molt curiosa de decidir qui cuida els ous durant les tempestes antàrtiques. En espècies com el pingüí emperador, els mascles incuben l'ou damunt dels seus peus durant l'hivern més dur de la Terra, mentre que les femelles marxen al mar a alimentar-se. Les temperatures poden baixar fins als 40 graus negatius i els vents superar els 150 km hora. Per suportar aquestes condicions, els pingüins formen enormes grups molt compactes, anomenats huddles. El més sorprenent és que aquests grups no són estàtics. Els individus de l'exterior que reben el vent i el fred més intensos van avançant lentament cap a l'interior, mentre que els que eren al centre es desplacen cap a la perifèria. Aquest moviment és tan gradual que gairebé no es percep, però permet que tots els membres de la colònia comparteixin el cost de suportar el fred. No hi ha cap líder que dirigeixi aquest procés. Cada pingüí simplement respon als moviments dels seus veïns i el resultat és una cooperació sorprenent que millora les possibilitats de supervivència de tot el grup.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. El Pride a Barcelona ha reunit avui 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull». La marxa ha sortit de la plaça Universitat a les 6 de la tarda i ha acabat el passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'allargaran ara fins ben entrada la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poch, ha lamentat que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estan amenaçats per l'ultradreta, assegura i ha condemnat l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. Entre els assistents s'hi ha vist el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, els consellers de Presidència i Igualtat, Albert Dalmau i Eva Menor, o l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni. La desfilada més té lloc en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride l'any 2030 i que aquests dies rep delegacions internacionals que n'avaluen la candidatura. En successos, informació de darrera hora, una baralla a Badalona ha acabat aquest dissabte amb 4 ferits, 2 per arma de foc, un tercer per arma blanca i un quart un cop al cap. Les agressions s'han produït, com dèiem, en el context d'una baralla, concretament al carrer Marquès de Montroig. El cos de la policia ha obert ara una investigació per intentar esclarir les causes d'aquest succés. D'altra banda, els bombers han treballat aquesta tarda en diversos incendis arreu de Catalunya. Han pogut estabilitzar fa ja una bona estona un incendi que crema des de poc abans de les 3 de la tarda a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostolls, ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat algun focus secundari. Segons el cos, a partir d'aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que ha facilitat les tasques d'extinció perquè ja no corre tan de pressa. Els bombers hi treballen encara, tot i estar ja estabilitzat amb 15 dotacions. Ha afectat unes 4 hectàrees i s'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. També han estabilitzat aquesta tarda un incendi que s'ha produït a quarts de 4 a la Baronia de Rialp, a la Noguera, en una zona de cultius. Han activat 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris. Ha afectat unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hagi estat els treballs amb una màquina agrícola. I els bombers també treballen encara en un incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, des d'una estona abans de les 6, a la zona del bosc d'Enquelet. Ho fan amb unes 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri. Tot i això, aquest incendi ha anat millorant, l'han pogut perimetrar i les dotacions han anat reduint. El Pla Alfa, de risc d'incendi forestal, està activat avui en nivell 4, en el nivell extrem, amb 21 municipis de 7 comarques catalanes. Els agents rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis. Per demà preveuen que s'activi el nivell 4 a 22 municipis i el nivell 3 en 235 municipis. A tot això, el govern ha començat a desplegar el conveni Maresme, el full de ruta que ha de transformar la mobilitat a la comarca amb una inversió total de 384 milions d'euros. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

0: A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserves Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

0: Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserva Cinera.

0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. Però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en quedar amb els amics per sopar. Cada dimarts a les 10 de la nit, Ràdio Arenys et presenta una nova manera de veure la televisió. Joan Bosch i Assumpta Vitòria analitzen els grans programes amb els seus protagonistes. Gran Hermano, Sálvame, els documentals de la 2 o els esports. La Caixa Tonta desvetlla tots els seus secrets a Ràdio Arenys.
1: Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho,

0: your age.
1: Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: El cervell del pop és molt diferent al dels humans i de la majoria d'animals. Tot i tenir un cervell central, aproximadament, el 60% de les seves neurones es troben distribuïdes als 8 braços. Això significa que cada braç pot prendre decisions de manera gairebé independent. Per exemple, un braç pot explorar una escletxa, manipular un objecte o reaccionar a un estímul sense necessitat d'instruccions directes del cervell. Aquesta estructura fa que els pops siguin extremadament bons resolent problemes, obrint pots o escapant de gàbies. També explica per què, fins i tot quan un braç es desprèn, pot continuar movent-se durant una estona. Aquest sistema nerviós descentralitzat és únic entre els animals coneguts i desafia la idea tradicional d'intel·ligència centralitzada. Els científics el consideren una font d'inspiració per a la robòtica i la intel·ligència artificial del futur.

0: Brains és la primera en música.
1: Conserves Cinera. Els clàssics.
2: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat. A Conserves Cinera.

0: Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserves Cinera.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: A Ràdio Arenys, Conserves Cinera, els clàssics.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserves Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. Però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en quedar amb els amics per sopar.
1: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
0: Els diumenges a Ràdio Arenys, Enric Sierra t'apropa l'actualitat del poble amb un equip de primera. Fede Sadó, Xavi Salmanyà i Toni Pardo t'expliquen la realitat més propera. El Dominical, cada diumenge a partir de 11:45 a Ràdio Arenys.
1: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida, a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9, a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Una curiositat interessant és el cas de la síndrome de la petrificació progressiva. Aquesta condició mèdica rara es caracteritza per la gradual petrificació dels teixits del cos, convertint la persona en una mena d'estàtua de fang vivent. La condició es deu a una mutació genètica que afecta la producció de col·làgen, una proteïna essencial per l'estructura i la funció dels teixits. A mesura que la condició avança, els teixits es tornen cada vegada més rígids, cosa que pot portar a la pèrdua de la mobilitat i funcions de les extremitats i els òrgans. Només s'han documentat uns quants casos d'aquesta condició a tot el món i no hi ha cap cura coneguda. Tot i això, els científics continuen investigant per entendre millor la causa i el mecanisme d'aquesta estranya condició.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. El Pride Barcelona ha reunit aquesta tarda 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema Totes les realitats, un sol orgull. La marxa ha sortit de la plaça Universitat a les 6 i ha acabat al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'allargaran ara fins ben entrada la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poch, ha lamentat que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estan amenaçats per l'ultradreta i ha condemnat l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat.
2: Estem davant d'una manifestació històrica, és la més multitudinària que hem tingut de totes les que hem organitzat al Pride de Barcelona. 70 grups estaran amb nosaltres manifestant-se pel centre de la ciutat. Quan els drets del col·lectiu estan amenaçats per la ultradreta, jo crec que la ciutadania surt al carrer i això fa que nosaltres també tinguem un futur una mica més prometedor.
1: En relació a aquesta agressió de dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha informat que va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride a la capital catalana. El president del mateix comitè, el mateix Ferran Poch, ha exposat que l'individu va amenaçar amb una ampolla de vidre una parella per ser homosexuals i han agafats de la mà. El col·lectiu ha condemnat qualsevol forma de violència, discriminació o delicte d'odi contra les persones del col·lectiu i ha expressat la seva solidaritat cap als afectats. D'altra banda, una baralla a Badalona ha acabat avui amb 4 ferits, 2 per arma de foc, un tercer per arma blanca i un quart que té un cop al cap. Aquestes agressions s'han produït en el context d'una baralla que ha estat al carrer Marquès de Mont-roig. El cos policial ha obert una investigació per esclarir-ne les causes. D'altra banda, els bombers han treballat aquesta tarda en diversos incendis arreu de Catalunya. Han pogut estabilitzar sobre 6:45 un incendi que cremava des de poc abans de les 3 de la tarda a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostolls, ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat alguns focus secundaris. Segons el cos, a partir de llavors, el foc ha continuat en descendent, cosa que ha facilitat les tasques d'extinció. Els bombers encara hi treballen amb algunes dotacions. Ha afectat unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. També han estabilitzat aquesta tarda un incendi que s'ha produït a 3:45 a la Baronia de Rialp, a la Noguera, en una zona de cultius. Han activat 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris. Ha afectat unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hagi estat els treballs amb una màquina agrícola. I els bombers també han treballat en un incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, des d'una estona abans de les 6 de la tarda a la zona del bosc d'Enclet. Els efectius l'han perimetrat un cop s'han trobat les línies d'aigua i ha començat a reduir així les dotacions que hi treballaven. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Així sona la música a Ràdio Arenys.

0: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
1: Ràdio Arenys. La primera, també amb bona música.

tal, família? Com anem? Benvinguts a l'Anthem, edició 15 de novembre d'aquest any 2025. El segon Anthem d'aquest novembre. Soc en Jordi Colomer i us acompanyaré durant tota aquesta hora. Tenim aquí preparat a Planet Funk, a Nicki Minaj, a David Guetta, a Martin Solveig, a Paradiso i a Calvin Harris, entre molts més. Gràcies per triar-nos. Comencem amb aquesta de Jennifer López i Pitbull, amb això que es diu Dance Again 2012. Dance, yes.

Aquí tenim un dels confusibles temes de Florida, amb això que es diu Got a Feeling. La recobrarem de l'any 2012. Avicii més tard va fer un remix d'aquesta cançó, també. Ha tocat el torn de Doug Sousey, amb això que es diu Barbara Strait, de l'any 2011. Remix de Bonnie M. Són aquí, a Radio Rens. Barbara Streisand.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Arenys de Mar t'espera la Copa Negra. Botiga, bar de vins i productes gourmet. Tot un espai d'experiències. Vine a tastar, a gaudir, a aprendre i a descobrir vins, caves i destil·lats entre amics, formatges i somriures. A la Copa Negra no només venem ampolles, compartim moments. Som a la Riera Bisbe Pol 40. Telèfon 93 792 24 13. La Copa Negra. Et volem conèixer.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Ràdio Arenys, Ràdio Arenys,

Has vist quin poble més guapo que tens? Gaudeix del cap de setmana. Surt al carrer, saluda el veí i escolta Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera en música.

Déu-n'hi-do, l'any 2010, quan el DJ francès número 1, David Guetta, va col·laborar amb l'americà Kid Cudi per fer aquest Memories. A punt a Lucas Steve, abans anem al 1996 per recuperar un tema de Paradiso, amb això que es diu Bailando, amb la vocalista Marisa.

0: Abans hem tingut des de Bèlgica per Radició i ara toca el torn de Lucas Steve des de Països Baixos. Ara donem pas als informatius amb el Jaume i l'Helena.
1: L'informatiu vespre.
2: Bona nit. Són 11:45.
3: Comencem l'informatiu.
2: En política catalana, Salvador Illa ha demanat sentit comú i generositat en la negociació del finançament.
3: Hi haurà reunions clau, la setmana vinent, amb el ministre Montero.
2: Sí, Illa defensa un acord que reconegui la singularitat de Catalunya dins la solidaritat estatal. Una posició, això sí, que ja ha rebut crítiques de Junts i la CUP.
3: I de la política a l'esport i la solidaritat. Ja és oficial.
2: Ah, sí?
3: Es confirma el partit de futbol Catalunya-Palestina. Serà el 21 de desembre a l'Estadi Olímpic.
2: Una iniciativa organitzada per Act per Palestina i l'exfutbolista Oleguer Preses.
3: Exacte.
2: L'objectiu és clar, recaptar fons per a la infància de Gaza. I en l'àmbit de la cultura i la llengua, Barcelona acull aquests dies l'Assemblea General de l'ELEN.
3: Parlem de la Xarxa Europea per la Igualtat Lingüística.
2: Sí, més de 200 delegats de 45 llengües minoritzades, com el català, el basc, el gallec, el cors o el frisó.
3: I què hi debatran?
2: Doncs temes clau com el futur digital, la intel·ligència artificial i la lluita contra les grans plataformes.
3: Passem ara a la crònica de successos, amb una notícia preocupant que ens arriba des de Blanes.
2: Un apallissament molt greu arran d'una simple discussió de trànsit.
3: Un home va ser agredit per un grup de persones. Els Mossos ja investiguen el cas com un delicte de lesions greus.
2: I sense moure'ns de Blanes, la Federació Catalana d'Autisme exigeix responsabilitats pel cas de l'escola El Ventijol.
3: Demanen una inspecció immediata.
2: Sí, per denúncies de pràctiques inadequades amb alumnes amb trastorn de l'espectre autista.
3: Mirem ara a l'escena internacional. El retorn de Donald Trump a la Casa Blanca ja genera tensió.
2: Els primers anuncis no s'han fet esperar.
3: Revisió de l'ajuda a Ucrània i nous arancels a la Xina i a la Unió Europea.
2: I això ja ha provocat caigudes a les borses i una reunió d'emergència a Europa.
3: Tornem a casa i anem a la informació esportiva.
2: Ahir es va celebrar la 28a edició de la Festa de l'Esport Català al Port Vell.
3: Amb protagonistes com Ari Sánchez i Denis González, que van ser premiats, també hi va haver un homenatge als 37 medallistes de París 2024.
2: I un record molt emotiu, un minut de silenci per les víctimes de la Dana al País Valencià.
3: Sense deixar la política esportiva, el govern ha activat un pla de xoc de 120 milions d'euros per a l'esport de base.
2: Una inversió important. Es preveu renovar més de 400 instal·lacions fins al 2029. I una mesura clau, la bonificació del 100% de la quota patronal als clubs no professionals. En bàsquet, el Baxi Manresa busca demà la primera victòria europea.
3: Juga a Lituània contra el Neptun Esclaipeda.
2: I en futbol, el Barça arriba amb moltes lesions al partit de Liga contra el Celta a Balaïdos.
3: Sí, són baixes segures, Lamine Yamal, Ferran Torres i Eric Garcia. Molts problemes per a l'entrenador.
2: I acabem amb la informació del temps. Aquesta nit estarà més aviat tapada, amb mínimes d'entre 11 i 14 graus.
3: I demà diumenge?
2: Demà diumenge s'espera sol amb alguns núvols alts. Podria haver-hi algun ruixat feble al litoral nord, al País Valencià i a les Illes. Les màximes suaus entre 17 i 21 graus.
3: A Europa, pluja a França i al Regne Unit i cel clar, però fred, al centre i a l'est del continent.
2: Fins aquí les notícies d'aquesta nit.
3: Bona nit, els ha informat Jaume.
2: I Helena.
0: Moltes gràcies, Jaume i Helena, per l'informatiu 2:15. Ara toca el torn de David Guetta amb Forever Young.

Aquí tenim a Mike Perry amb Sean Martin, amb això que es diu The Ocean, que recuperem del 2016. Ha tocat el torn de Martin Solveig amb això que es diu Hello.

I tenim a la rapera americana Nicki Minaj amb això que es diu Starships, que recuperem des del 2012. A punt Martin Garrix amb Bibi Rexha. Abans anem a l'any 2001 per recuperar un tema de Planet Fun, un grup de música electrònica i rock alternatiu, amb això que es diu Just the Sound.

Aquí tenim el francès Ugel amb Westin i Cumbia Àfrica, amb això que es diu Àguila del Monte. Ara toca el torn de Libby Watt amb Robin Schulz, amb un tema que es diu Prayer in C, de l'any 2014. I amb aquesta cançó arribarem a les 12 de la nit i ha estat tot un plaer acompanyar-vos durant tota aquesta hora i ens veiem la setmana que ve. Apa, família, feu bondat, adeu-siau!

0: Compartint la música de Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Rosell Opar, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

0: Doncs torna al Rodamón, ja estem aquí, i tant parlar dels preparatius de la festa de la Santa a Mataró, recordeu? Preparem això, farem l'altre, doncs ja està aquí, ja està a tocar. I la festa de les Santes, com no, començarà amb la nocturna, una festa doncs, a les fosques que va fins a la platja i que molts mataronins volen participar. Però a més, els propers dies, durant el que duri la festa de les Santes, doncs si aneu a Mataró, cal que us informeu de les festivitats, de les activitats que hi ha cada dia. Hi ha moltes. Per això el millor és consultar una pàgina web o preguntar a algú que sigui veí de Mataró, veterano, d'aquells de tota la vida, i que us informarà ben bé d'on anar. Oci, música, poesia i gastronomia. Gastronomia molta. No, ja sabeu, festa de les Santes ja la tenim a tocar. I a Cabrera, aquest dissabte hi ha una trobada castellera, una gran trobada castellera per commemorar doncs, els anys de creació de la colla castellera de Cabrera del Mar. Més coses, sí, home, hi ha moltes coses, hi ha moltes. La festivitat del Carme, que ja s'ha celebrat i que moltes poblacions de la costa doncs, treuen a passejar la Verge del Carme amb una embarcació acompanyada d'altres embarcacions que li fan costat i es donen una volta per davant de la costa. Al tornar, doncs, sardinada, a molts jocs, sardinada i una mica de tastet de vi o de cava, depèn dels organitzadors, eh? I hi ha més coses. La festa ha tocat també la festa de Blanes amb el seu concurs internacional de focs artificials tan famosos, dels millors que hi ha a Europa. Estirant des de la penya de Sa Palomera, davant de la costa. Si aneu en cotxe, costarà una mica arribar. Heu de deixar el cotxe aparcat molt amunt i tirar a peu fins a la costa, fins a tocar el passeig marítim. Si teniu alguna amistat doncs, que té pàrquing i que té vistes a la franja marítima, doncs molt millor que millor. I també a Sant Pol és festa major. Però una festa major especial aquest any. I per això hem volgut consultar a la nostra companya Laura Aragonès, locutora de ràdio i membre del grup Engai Engai, que ens parla, ens fa una petita crònica del que enguany pot ser la festa major de Sant Pol amb aquesta commemoració de l'Engai Engai. Laura, endavant.
1: Dins el marc de la Festa Major de Sant Jaume a Sant Pol de Mar, que enguany el fil conductor és la música dels grups de la vila, s'estrena el documental 43 anys i un dia, l'últim d'Engai Engai a Sant Pol. La realització ha anat a càrrec de la Mercè Pinar i l'Eduard Buet, expresentador de TV3, que mostren la història del grup santpolenc amb imatges gravades en el concert de comiat al teatre al setembre de l'any passat. La projecció tindrà lloc el dimecres 22 de juliol a les 10 de la nit a l'Embalat, situat a la platja, i l'entrada és lliure. Prèviament, hi haurà una introducció amb la presència del grup i signatures del nou CD recopilatori titulat 43 anys i un dia al final de l'acte.

0: I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
1: La Festa Major. En els bons temps de la infantesa, que em deixen tan bon record, són aquests dies de Festa Major amb les campanes del poble repicant, amb petards, música i gran cridòria, gegants i caps grossos anaven ballant, recorrent els carrers fins a l'alcaldia per acompanyar-los a Missa Major. En sortir el concert amb les sardanes, amb el vermut de Festa Major, el dinar de la festa amb la família, que avis, oncles i cosinets era de llei. Els uns portaven el cava i la mistela, a casa els canelons i el rostit de l'oca o el gall. A la tarda, al carrer, pels nens xocolatada, amb pallassos i globus grans de gas. La gent gran anaven al teatre de sarsuela i els més joves als autos de xoc o passejar. Per la nit la cosa s'animava més i a l'embalat o salt de ball es sentia música i les noies i nois anaven ben vestits i hi havia ballaruga fins a passar de mitjanit. I tots anàvem cantant,

Hem gaudit de Geografia és poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.

0: Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
1: Doncs el col·leccionista ara acaba d'arribar i amb una camiseta d'aquelles antigues del Barça, que en deien de mallot, i una pilota sota el braç. Però arribo recordant aquells temps de quan els pals de la porteria eren quadrats, quan es tirava una falta de barrera li deien un frèquit, i quan era de fora deien un out i un cave, i en l'àrbit li deien el refri, i llavors també quan era una sacada d'un hort en deien el kick-off, ara tiraran el kick-off. O sigui, vinga l'antiga avui, vinga l'antiga, perquè rememorarem quan el Barça va quedar campió en la primera Lliga en l'any de 1929. Sí, no es va decidir fins al partit final de la Lliga, que el Barça va guanyar en la Real Unió d'Irun, i el Real Madrid, que anava frec a frec amb el Barça, va perdre amb l'Atlètic Club de Bilbao, i el Barça es va proclamar campió a 1929, i es va destapar la gran eufòria que ho van celebrar i els van anar a buscar quan van arribar a l'estació tots els aficionats de l'any 29, i ara portaré jo una gravació d'aquelles rareses que tinc a la meva col·lecció, que se'n diu Urra el campió, que es va córrer a gravar arreu d'aquest fet, i el baríton que ho canta és en Frederic Caballé. El Frederic Caballé era un cosí de l'avi

Fins aquí el col·leccionista, amb Josep Pons.

Amics, amigues de Rodamont, una setmana més, ja arribem al final, ja anirem preparant, bueno, els esdeveniments ja veieu que van sortint, bons o dolents. Ja diuen que la canícula ja arriba el 15 de juny, el 15 d'agost, però ja sabeu que portem des de Sant Joan que les temperatures van a l'augment. Cadascú que digui el que vulgui, el canvi climàtic i tot, però que s'avança l'estiu, sí que no ens enganyem, les temperatures aquestes eren... El meu avi, que era pagès tota la vida, deia que la setmana més calorosa eren les setmanes, eren la, com que jo soc d'Argentona, la Festa Major, Sant Domingo, i la que venia, eren les més caloroses de palumitat. Però ja veieu ara que ara no s'ha adelantat tot. El Sants hem començat el dilluns, en Sant Enric, emperador de l'Imperi Sacro Germànic, vull dir, després tenim la Santa Àurea, també, Sant Fredric, Santa Àurea, l'anomeno perquè hi ha un artista que surt com si fos ahir, que es diu Àurea, i mira, m'ha fet gràcia. I també, doncs, dijous, serà la Mare Déu del Carme, que normalment es fan processons en els llocs mariners, Mataró i algú, bueno, quasi bé tot, si fa bon temps, doncs es maco la processó d'aquesta. Llavors Calva canta la salve, la Mare Déu del Carme, bueno, com una salve, la Virgen del Mar, salve, reina del mar, tot això continua, molt bé, i és la patrona de la Marina, que va ser instituïda per la reina regent, la mare d'Alfonso XIII, la reina Maria Cristina, el 1901. Bé, i això és tota la història, diguéssim, dels sants. Vull dir, la setmana que ve, doncs ja, bueno, ja entrarem més, seran de senyores i, bueno, acabarà amb Sant Jaume, Santiago i Sierra Espanya, diguem-ho així, no? Però també hi ha Santa, bueno, no, Santa Marta és al final, però Cristina, Magdalena, en fi, ja anirem explicant. Bueno, llavors també, ja com sempre, demanar per aquest Mediterrà, que sempre... o a part del Mediterrà també el Mar Roig i tot el que sigui, doncs el tram, el bomber, doncs ja veieu,

0: va dient que va arreglant tot això, tot això d'Orient Mitjà, i que havia bombardeig, no ho sé, ja, jo ja ho deixo a part perquè ja no, no ho seguim. Bueno, i llavors també ja va anar per Gaza, Cisjordània també, Cuba. Jo l'altre dia felicitats a la TV3 perquè va fer un reportatge molt bé de sobre com viu la situació de Cuba. Està molt bé. Jo, una de les coses, modèstia a part, que els diaris i tot, de vegades a mi el que em molesta, que, per exemple, hi ha una informació i tot un plegat, tot 15 dies, tot el dia, i després, al cap d'un mes o així, deixen de parlar de les notícies. I, esclar, vol la gent aquella pobra, si estan igual, de tant en tant, doneu una informació de tot el que passa a aquesta gent, perquè ja veieu, a Gaza, estan allà que no entra res per poder tornar a fer viviendes i tot. Estan allà més a bombardejar tot el Líbano, que tampoc es diu gaire cosa, però van bombardejant, i aquella gent de més 600.000 persones, on te fan, on te viuen? És això, fem-ho mirar, i és el Mediterrà que tenim nosaltres, vull dir, que ells estan a la platja per viure, nosaltres hi anem com a plaer, vull dir, estem aquí una estona i tot, i ja sempre dic, si mireu al Maresme, jo des del Maresme, i mires una mica lluny cap a Calella i tot, i fas una foto i diràs, mira, sembla Gaza això, però no, desgraciadament no és Gaza, no, és el Maresme, però de diferent manera. Bueno, ho haig de dir això, per anar explicant les petites coses de... Ah, mira, el també vull felicitar l'Anna Poch, que és corresponsal de TV3, no, Televisió Espanyola, que s'ha jubilat després de 40 anys i ha estat corresponsal a Moscú i tot. Jo sempre al dematí, mentre esmorzo i tot, ja vas, connecto amb la Germania, el que sigui, i m'agrada escoltar la seva opinió i tot el que sigui. I és ella, també va començar a Ràdio Sabadell de jove i tot, doncs és una gran professional. I com a modèstia a part, ja que som nosaltres de la ràdio, doncs felicitar-la pel premi i perquè va començar a la ràdio, vull dir. I després també hi ha els germans Márquez, que diguéssim, tots dos, que l'Àlex va tenir un accident, però bueno, diguéssim, van continuant tots dos junts. Ja ho diu, la família que treballa unida o resta unida, permaneix unida, doncs molt bé els germans. I també hi ha el Tour de França, el Timbalet, el famós, que el Tardei o el Poigar, que és d'origen eslovè, que bueno, és el campió, diguéssim, i explica també que diu que poder sí que hauran d'adelantar la volta, perquè és que fa molta calor, el Tourmalet o tot el que sigui, i si ho diu ell. I també l'altre dia també vaig llegir que han fet com un gel per donar... Cada dia van fent coses per millorar tot. I és com un gel que el pots prendre, el que sigui, mentre estàs fent el ciclisme o estàs corrent. Vull dir, és l'anècdota aquesta del ciclisme. També, mira, una nova parella, que aquesta no l'han comentat a les revistes, però ja sabeu que a mi m'agrada molt quan hi ha la classe política, o així hi ha uns canvis. I aquesta és la Lilith Bestringe, que és la filla de Jorge Bestringe, i diguéssim que estava de Podemos, i ara s'ha agafat amb un que li deien el Rodrigo Amirola, que és de La Rioja, o Navarro, que també li diuen en Rasputin, o ara no sé si és al casar-se i tot, perquè anava sempre, s'assemblava amb Rasputin. Bueno, total, que un era Podemos i l'altre era Sumar, i s'han casat. I la Lili aquesta, quan estava a l'època, allò com parlava, bueno, amb el grup d'aquestes, amb la Ione Belarra i la Irene Montero i tot, bueno, descarregaven a punta pala. I ara resulta que va deixar-ho, i ara, pues, tranquil·lament, s'han casat a prop d'una ermita, per allà a La Rioja, molt bé, ells són de bones famílies, ja sabeu que Jorge Bestringe va ser cap del PP, i després va fer un canvi cap a l'esquerra, tot, i ara és ideòleg, va tenir, com a l'època d'allò, una mica molt a l'extrema, a dreta, i va tenir els fills, el Sigfrido i l'Eric, imagineu-vos, tot això vol dir a les Valquíries, i tot això huele a l'amant. Diguéssim, es va casar amb una senyora molt guapa, que van estar molt 17 anys, amb aquests, van tenir aquests dos fills, la Maria Vidalueta, que després, al separar-se, va tenir una relació de poc temps amb el, Lluís de, amb el José Luis de Villalonga, que va durar poc. I després el d'allò, el Jorge Bestingue, va tenir, al casar-se amb la filla, va tenir aquesta filla de la Liet amb la segona parella. Vull dir, bueno, doncs és una mica d'història també, però jo vull dir, després, a mi el que em molesta és que quan estan en política i tot, escalfen tot el panorama, ja ho veieu aquí. Llavors es retiren i com si no s'entren mai trencat plat. Però llavors, mentre estan en el poder, el que sigui, m'aixecar. I a mi això sí que em dol, tu dones les opinions i tot, però ves-ho, ja ho sabeu ara com està tot, que tothom està tot el dia amb la color que fa, jo, el Congrés i tot això, sense aire condicionat, res, a palo seco. Ja veuries com a... Mira, hauríem de no parlar tant, però com que van parlant allà i anàvem dient tonteries... En fi, això és la meva crítica que fa, i suspès, evident, en protocol a nivell nacional, eh? Perquè jo, mireu, anècdota, ja sabeu que jo, per la política, la deixo a part, però m'agrada... I quan vaig, ja ho vaig comentar l'altre dia, quan va venir va anar el president encara... ja tenien un ram de flors per la senyora. En canvi, en Trump, no, perquè la senyora ja no hi anava, el que sí. Ara jo, si li dono el passaport o d'aquí 15 dies o un mes, jo d'ella agafo la... Me'n vaig encara a saludar la senyora del president. Perquè es veu que tenien una bona relació, ell era el més jove i era la senyora gran i tot, i ja passa això. Això com l'època de, per exemple, en Felipe González, que li portava pernil en Helmut Kohl, i un era socialista i l'altre era demòcrata cristià, i feien feeling, o el Mariano Rajoy i la Merkel, i tot això no té res a veure, allò, però això és una falta de protocol. Bueno, després... Ah, mira, pues mira, anem als aniversaris. L'Anna Torrent, que de l'època va començar de petita amb totes aquelles furtívols i tota la sèrie aquella, ja ha fet 60 anys. Mira, el Nico Williams, que la selecció, pues, 24, que està en el País Basc. Jordi Buixaredes, 67, actor. El Bill Cosby, actor americà, 89. Ai, el màgic Andreu, que és de la meva edat, 78. Sempre el recordeu, sempre deia, nena, ai, nena, sí, tranquil·la, nena. Doncs bé, felicitem. El Kirill de Bulgària, que havia estat casat amb la Rosario Nadal, que es van separar, d'aquesta família de Bulgària, el Simeon i la Margarita, pues, que són molt grans, ja tots se'n van cap a 90, amb els fills i tot. És una família que van perdre l'hereu, van morir d'accident, i ara hi ha el net, que hi ha d'allò, diguéssim, el Boris, recordant, bueno, és una família que a mi m'agrada molt, van estar a l'exili, però el rei Simeon és tot un senyor. Després també hi ha la Maria José Cantudo, que va fer una pel·lícula de destap, em sembla que era La Trastienda, 75. A mi m'agrada molt la Maria José, és molt noble quan parla i tot el que sigui. Té una gràcia andalusa i de vegades ho explica innocentment les coses. A mi m'agrada molt allò, diguéssim. La Sofia Vergara, també, 54. Mira, i l'Emil Lamal, també ja n'ha fet 19. Ara després ho comentaré. El Harrison Ford, 84. I després el 84. I després jo també vull, mira, dedicar a una senyora que es diu Otília Donate, que farà, o fa 100 anys, o està a punt de fer-los, sortia, l'entrevistaven, que és d'aquesta cadena de gelats de Xixona, que ara, per exemple, el porta l'Àngel i tot, que es va casar amb el marit, es deia Planelles, i van unificar. Llavors venien, a l'estiu venen gelats i orxata, que ara ha tancat la seu que tenia allà a Porta de l'Àngel, i ara venen torrent, el que sí, bueno, continua això, però 100 anys, pues, felicitats a aquesta senyora. A la Judit Collet, director de Cine, 58, la Candela Penya, 51, que la tenia llegida la seva història, i resulta que és de Gavà, o el poble del costat d'això, diguéssim 58, explica la seva història, que tenien un bar, tota la família, bueno, i l'Anabel Pantoja, Viladecans, perdó, no me'n recordava, doncs l'Anabel Pantoja, 40 anys. Mira, després també haig de dir, doncs, aquesta setmana ens ha deixat el d'allò, el Lluís Goistolo, 91 anys, que és d'aquestes sagues dels germans a Catalunya, que té aquestes sagues d'intel·lectuals i tot, que el seu germà era en Josep, o l'Agustí, i després explica que ell va... La seva mare va morir en un bombardeig, era de bona família, de Barcelona, va perdre la mare en un bombardeig a Barcelona. Doncs llavors hi ha la saga dels Dies Plaixa, els Paníquer, el Salvador i el Raimon Paníquer, després el Ferreter, tots aquests intel·lectuals, que les famílies aquestes són dos o tres germans que tots estan així en família. Això és maco, també. Bueno, llavors també aquí, ara anem a parlar diguéssim, el que es van anar el dimecres, el dimarts es van fer l'entrega dels Premis Princesa de Girona, Liceu, i ara comentarem una mica l'origen d'això, perquè ja ho heu vist per televisió, tot el que sigui, va estar bé, bueno, cada dia, trobo que també no ho trobo bé, i això el protocol català, que si és Princesa de Girona, l'haurien de fer a Girona. O bé, com diuen, diguéssim, ser duquesa de Montblanc, és el títol que també té, o duc de Montblanc, que això el donaven als primogènics. El conde de Cervera era per l'hereu, i el senyor de Balaguer, la noblesa catalana. Pues mira, ho fan, que portaria molta feina, això, tot això. Però bueno, és una manera de fer-ho a Barcelona, fer-ho a un altre cantó. Però són els quatre títols que tenen, que va ser Raimon Berenguer IV, el títol de conde de Barcelona i de Girona, i després de la corona d'Aragó i Catalunya. Tot això seria molt llarg d'explicar, fins que també el rei catòlic, el Ferran II, que és el títol, sembla que el va posar el seu pare Joan II, tot això ja és molt complicat, i ara aquí això ja no toca. Però sí que cal que coneixem els catalans una mica d'història, els origen aquest, i després també que el conde de Barcelona, que el va ostentar Joan de Borbó, que després el va passar en el seu fill, i després un altre dia passarà en el Joan, el rei, i després passarà a la condesa de Barcelona. Però ell, el conde de Barcelona, va tenir una estimació per Barcelona i va voler ostentar el títol de condes de Barcelona. Perquè nosaltres, jo almenys com parlo, dic el Principat. Llavors, el títol que té el rei. Per exemple, ahir, quan van venir a Barcelona, visita dels condes de Barcelona. Ja està, ja sabem que és la seva seu. Per cert, que van a mirar al Liceu, també van a participar al partit de França-Espanya, que va guanyar tot, bueno, molt bé tot. Va dir que els van posar en un lloc, que no reunia les... Bueno, en fi, no, algú critica sempre el que sigui. El qüestió és criticar, molt bé. Doncs aquí hi ha les portades, també. Aquí hi ha l'Alejandra Rubio, a la recta final del seu embaràs. L'Helena Ribeiro, una boda de cuento amb el seu nuvi. I després la Patricia Cereso també es casa amb el Kiko Gámez. Bueno, doncs aquí ja hem parlat. Totes les portades de... Bueno, també ja anirem veient aquí una mica tot. Mira, primer faig aquestes que agafo jo dels diaris, notícies que m'agrada comentar una mica. Mira, aquí són... perdoneu-me que sempre acosto la... Defenso la meva... Diu Agata i Lola, una sèrie policial per trencar els perjudicis sobre l'autisme. Mireia Oriol, que és la meva neboda segona, pues em fa gràcia també, que troba una segona oportunitat professional amb una inspectora d'homicidis. I l'altra és Eva Martín, que també és una artista catalana, que per cert viu està fincada a Valladolid. I va sortir molt de temps a la sèrie La Promesa de la televisió de... la primera cadena. Aquí també m'ha fet gràcia Alejandra Cortina Cue, és la filla de l'Helena Cue i Alberto Cortina, la jove escritora debuta a 100 maneres amb un exercici poètic sobre els pecats capitals. O sigui, el pare financier i l'Helena ens ha sortit una mica intel·lectual. Pues molt bé, l'Alejandra Cortina Cue. Diu, pluja d'estrelles a Wimbledon. Celebritats d'arreu del món han anat a la gran cita de tennis sobre l'herba. Veus, i tots van allà alternar una mica. La Kathy Milton, la Pippa Milton, que són la princesa de Gales, la seva germana, Roger Federer, Max Boni, també, en fi. els nous científics del sistema. Aquests són una altra beca de la Fundació La Caixa, impulsa la formació internacional de joves investigadors, també igual que fan els de Prince, de els Premis Princesa de Sofia, doncs tot el jovent i tot això. Això està molt bé. La Gàlia d'Astèric, tres gallegos en el Raval compleixen 15 anys. El Raval de Barcelona, que necessita l'espai i tot per poder esponjar-lo una mica, i que és un gran barri i tot, però, esclar, molt problema de migració i tot, doncs també a portar els negocis i tot això, a part de l'acompanyament polític, també necessita de tots perquè els comerços i tot vagi millorant i el nivell també vagi pujant. Cruïlla s'obre la moda emergent. 5 escoles mostren les seves creacions a l'empara del 080 Barcelona Fashion. Que a Barcelona no parem, eh? I el tapís de Bayer, veu, hi arriba. Nosaltres aquí, 300 anys del problema de la guerra de successió tot, i aquí el tapís de Bayer arriba per primer cop en gairebé 1.000 anys al Regne Unit, i el govern en francès l'ha prestat als britànics com a prova d'amistat. Que això és la guerra dels 100 anys, imagina't, la batalla de Hastings i tot això, però portar-la allà és una obra de portar-ho, eh? Però està bé per conèixer les noves generacions i tot, molt bé. I aquí també ja fem un homenatge a tots, especialment els de la gent de la costa, bueno, part del Maresme, però també d'allà de Palau-Forgell i tot. Diu, els xefs, encara que sigui un altre cantó, bueno, els xefs Martínez i el cap de sala Toni Xerès celebren un menú molt especial als estius de Castell de Peralada. I a part ja vam dir l'altre dia, de Cap Roig, els de Sant Feliu, tot això. Vull dir, que ara és l'època de festivals i tot això, que és molt maco, les nits aquestes que se celebren, tot això. Pues ens felicitem. Si no, ja no seria la Costa Brava. Aquí hi ha aquí hi hem parlat de l'eslové, el mític Tourmalet, per rebentar la cursa a l'única etapa del Pirineu, el Pogacar. Vull dir, és un fenomen, aquest, el ciclista aquest. Ferran Adrià, l'Albert Serra, que és el director de Cine, la Montse Aué, debaten sobre el procés creatiu en el primer diàleg vanguardistes. Doncs molt bé. Diu, molts dels quadres de Dalí els concep a París o als Estats Units, però els ha de realitzar a Port Lligat. Deia que només des de l'ultralocal pot arribar a l'universal. Això ho deia la Montjordé. Diu, la tramuntana era una putada. Això ho diu el del Bull, el Ferran Adrià, perquè la gent no podia sopar a la terrassa del Bull. Bueno, doncs pues això ho veiem. I l'Albert Serra, sempre en diu una de les seves, també. És evident que tothom té les seves arrels, però després ja no té importància per crear. Molt bé. Diu, que no m'entengui, no m'importa. Planteja tants problemes la credibilitat que no hi penso. Bueno, són fenòmens i són personatges importants. Aquí la infanta Sofia, primer discurs oficial, arropada pel Reis i la Leonor. Ha sigut a Saragossa, doncs ha presidit la primera edició de l'entrega d'ajudes al programa 200 referentes de la Fundació Ibercaja. Bueno, i ara ja anem a parlar d'un personatge que poc va ser frustrat, pobre, perquè va morir molt jove. Manuel Maldric Tibau va néixer a Tarragona 1911, a Barcelona 1966. Bueno, mira, el 1935... ja comença amb un premi sobre urbanitzacions. I comença ja a urbanitzar la part baixa de Montjuïc. Això el 1905, el premi aquest que li donen, i el 1944 l'urbanització per la part baixa de Montjuïc. Bé? Després també va ser director de la Diputació, de l'oficina de provincial de la Diputació. Després, el 1953, guanyador d'informacions tecnourbanístiques sobre la població de més de 20.000 habitants. I llavors hi ha una quantitat d'aquestes poblacions. Diguéssim, bueno, després parlarem dels plans que van fer. També el 1959 redacta el Pla d'Ordenació Provincial de Barcelona. I llavors també ja deia que el d'això, el 1940 va colar el monument de la, a l'església de Cervelló, que havia sigut, no havia sigut acabada, i la va acabar, era inacabada i la va acabar. I també altres reformes, 1948, Comissió Superior d'una Ordenació Provincial i bon grup de professionals, eh? I entre ells col·laborava arquitectes, l'Antonio Perpinyà, Josep Maria Martovell i altres més del plan. Plans municipals en va fer bastants, el de Mataró, el de Terrassa, Sabadell, Vic, Berga, Manresa i alguns de Vilanova, Vilanova i Geltrú i Vilafranca del Penedès. Vull dir, és un home que portava una carrera, però va morir, ja dic, ben jove. Després també, el 1953-1957, fa el pavelló Cambó. I també, això jo també sou part de la història, modestia a part, perquè els Llars Mundet, 1954-1957, i ara us explicaré per què, 3.000 habitatges en el Vall d'Hebron, destaca la seva església per l'escultor Subirachs i el pintor Terrats. I això ho dieu perquè jo anava al col·legi, anava als Salesians de Mataró, i això, és clar, això ho van donar-ho a la Diputació, i la Diputació ho va donar en els Salesians, diguéssim. I, és clar, quan va anar a la inauguració, que va anar, me'n recordo, que era el bisbe auxiliar Narcís Joan, que després va ser el cardenal, tot això, i, és clar, llavors l'església també sortia del normal, amb aquests, l'escultor i el pintor i tot, i ara hi ha una, la Mare de Déu, que era la Maria Auxiliadora, em sembla, doncs, i ara hi ha un estil modern, tot, l'església diferent, i era una novetat, tot això, el Llars Mundet. I si jo pensava que era el... No, no, és que aquest, l'Anna Gironella i el Mundet, doncs van fer, ja ho he explicat un dia, vaig fer la història de l'Anna Gironella, que se'ls va morir un fill a Mèxic, que va anar al Cili, i van fer veu de la Graciosa, van fer allò que, de la goma aquella, i van fer una fortuna. I llavors va morir el fill i tot, van tornar aquí, i ho van donar-ho a la Fundació, i ho van donar a la Diputació. La Diputació ho va donar als Salesians, i és clar, el dia de la inauguració, pues, els col·legis tots de Salesians de tot Catalunya vam estar allà també. O sigui que m'ha agradat perquè sou part de la història, vull dir, veus, qui s'ho havia de dir, no? Llavors també, ja han dit, l'espai, després ja també va fer el barri aquest famós de Montbau, que està ben dissenyat i tot, amb un estil racionalista, amb superilles, uns espais verds, comercials i tot, amb un grup d'arquitectes. Després també, el 1961-66, fa la piscina Sant Jordi, i després també també participa amb la fàbrica Batlló, també fa el pavelló de l'Escola de Treballadors. I posteriorment, vol dir, va intentar començar el col·legi, aquesta escola Belllloc, de la Roca del Vallès, però desgraciadament no la va poder acabar perquè va morir de repent, vull dir, a l'Iptus, ara en diríem un Iptus. I també, doncs, vull dir, va reformar això a l'Escola de Treballadors de la fàbrica Batlló, i també va dir que i l'escola industrial que la va fer el Rafael Gustavino, el 1875, aquest famós arquitecte de la Curva, que em sembla que va fer també la central de Nova York, l'estació, pues aquest la va reformar, va acabar de reformar-ho. Pues aquesta és la història d'aquest personatge que vull així... De morir jove, la seva tasca va ser molt important amb tot l'urbanisme de Barcelona, i jo crec que hauria fet altres coses i poder no haurien fet tantes barbaritats com es van fer. Bé, doncs, amics i amigues de Rodamont, espero de cor que aquest petit espai de les Carazones i de la vista d'una societat us hagi agradat. A reveure, fins a la pròxima setmana. Bobby Josep Pamades.
1: Històries musicals pel Rodamón, amb Josep Dalmau. Avui parlarem de Jesse Green, un músic jamaicà de reggae i música disco, reconegut internacionalment per haver llançat en el 1976 el senzill Nice and Slop. Jesse fou membre de la banda The Pioneers i en els inicis dels anys 70 va contribuir com a baterista per al cantant Jimmy Cliff. Poc temps després va decidir tenir una carrera com a solista. Va saltar la fama en l'escena musical a nivell internacional pel llançament del senzill Nice and Slow, llançat en el 1976.

Posteriorment va llançar dos nous senzills, Flip i Come With Me, però a poc, Jesse va anar perdent popularitat.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: Hola, benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Avui us proposem un Jazz Club concert molt especial. Es tracta del directe ofert pel quartet del baterista i compositor balear Enric Fuster, guanyadors del Premi Estep 2026 en la seva primera edició. El Premi per a joves intèrprets menors de 30 anys organitzats per Joventuts Musicals de Catalunya oferia als guanyadors, entre d'altres aportacions, un concert al Festival de Jazz Terrassa. L'actuació celebrava el 22 de març a la Nova Jazzcava amb molta expectativa per conèixer en viu i en directe el projecte d'aquests quatre magnífics de l'escena jazzística, una formació que va captivar des del minut 1 a la nombrosa audiència que al capvespre es va congregar al Club Agarenc.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazzcava, amb Susanna Carmona.

La Federació de Joventuts Musicals de Catalunya obria el 27 d'octubre de 2025 la convocatòria de la primera edició del Premi Estep d'Interpretació de Jazz 2026, un guardó que naixia amb la voluntat d'impulsar el talent emergent i donar visibilitat a noves veus del jazz fet al país. El premi, dotat amb 10.000 euros, s'adreçava a solistes i formacions fins a quintet liderades per músics nascuts a partir de l'1 de gener de 1995 i o residents legalment a Catalunya. Un dels aspectes més rellevants del Premi Estep és la seva vocació territorial i nacional, perquè el projecte guanyador actuaria en dos dels festivals més emblemàtics del país, el Festival de Jazz Terrassa, impulsat pel Club de Jazz d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals, i el Jazz Tardor de Lleida al novembre, una aliança amb aquests dos espais que consolidava aquest guardó com una plataforma real d'accés als grans escenaris del jazz català. Així que el dia arribava i el Festival de Jazz Terrassa acollia aquests quatre magnífics guanyadors del premi en la seva primera edició. Esteu escoltant a Xavier Maldonado, el saxo tenor, i ho escoltarem més endavant també el soprano, a Guillem Colbonis, el piano, a Joan Garcias, el contrabaix, i el líder de la formació, el baterista mallorquí Enric Fuster, amb una peça de Milton Nascimento, Milagro dos Peixes.

Molt bona nit. Moltes gràcies per ser aquí, per omplir aquest espai tan preciós. I res, abans de tot, m'agradaria molt presentar-vos a aquests companys i grans músics que tenim la sort d'estar avui aquí dalt. Guillem Colguán, el piano. Xavi Maldonado, en els saxos. Joan Garcia, en el contrabaix. Res, això que compartirem avui no és més que un recull de composicions originals i de cançons que els hem donat mitja volta i que ens fa anys que ens acompanyen i que ens venia molt de gust tocar. Venim d'estar 5 dies a un estudi a la Costa Brava. Hem estat increïbles allà dalt, ens han cuidat moltíssim i ha pogut passar tot això que escoltareu avui, que és una primícia, perquè en el final nosaltres també hem estat com compartint i creant aquests 4 dies allà tots junts. He començat amb una cançó que se diu Milagre dos peixes i continuarem amb una altra que se diu Càpsula del temps.

Càpsula del temps, una cançó original d'Enric Fuster que explicava en l'escenari de la Nova Jascaba el dia 22 de març de 2026 precisament aquesta història sobre una capsa que s'enterrava i que passava el temps i que amb els anys doncs, es tornava a obrir aquell forat a la terra per desenterrar-la i descobrir el que hi havia en allà dins, però amb una altra generació. I bé, amb aquest tema original prosseguir aquest concert que us estem oferint avui al Jazz Club, emmarcat en el 45è Festival de Jazz de Terrassa. Enric Fuster presentava els músics i presentava que havien fet una residència dins d'aquest premi. Ho van fer a la Brava Performing Arts de la Bisbal de l'Empordà, un espai pensat per potenciar aquesta maduració artística de les propostes emergents. Va ser al llarg de la segona setmana de març i arribaven a la Nova Jascaba en plena forma. El Premi Step es presentava com una iniciativa que fa país, no?, connectant les províncies de Girona amb aquesta residència a la Bisbal, de Barcelona amb el concert a la Nova Jascaba de Terrassa i també de Lleida, on hi haurà el Jazz Tardor el mes de novembre i on el quartet d'Enric Fuster oferirà el seu segon concert en directe. És un circuit de creació, de formació i d'exhibició que vol projectar el futur del jazz català.

Eu sei que vou te amar, segur que és una peça que us sona, que la coneixeu, un clàssic de la música popular brasilera del gran Caetano Veloso i una de les peces que es van interpretar en directe el 22 de març.

de 2026 en el marc del 45è Festival Jazz Terrassa a la Nova Jazz Cava, un tema que van estar treballant el quartet del baterista Enric Fuster al llarg de la residència celebrada a la Bisbal dins del Premi Estep en la seva primera edició i, com explicaven des de l'escenari del Club Agarenc, una peça que els ha agradat treballar col·lectivament i que probablement formi part del repertori que seguiran oferint en directe a molts, esperem, llocs de Catalunya. En aquest premi, quatre formacions van ser les finalistes: la del saxofonista Marçal Parramon, la del clarinetista Martí Mitjavila o el duet entre els germans d'Atzira, l'Iscla i la Magalí. Els guanyadors, però, Enric Fuster Quartet, que esteu escoltant avui al Jazz Club.

qualitat artística i originalitat, trajectòria i potencial de projecció professional, coherència i claredat del projecte i viabilitat i compromís amb la proposta. Aquests són els criteris del Premi Estep amb la seva primera edició, la de 2026, que avui, en el directe d'Enric Fuster Quartet, us estem oferint al Jazz Club Concert. 4 o 5 criteris que aquesta formació de, liderada pel baterista de l'O, amb el mallorquí Enric Fuster, complia perfectament, amb Xavi Maldonado als saxos, valencià, Guillemín Colbonis al piano i Joan Garcias, també mallorquí, al contrabaix.

format al Conservatori del Liceu amb beca Ferrer Salat, Enric Fuster és un dels bateristes més destacats de la seva generació dins de l'escena actual. Ha desenvolupat una trajectòria internacional intensa, actuant en clubs i festivals d'Europa, Àsia i també d'Amèrica. Ha col·laborat en figures rellevants del jazz contemporani i lidera el seu propi quintet, finalista de concursos com el de Joventuts Musicals d'Espanya amb la seva modalitat de jazz. Ha també codirigit el projecte Big Babo, reconegut també amb els Premis Enderrocs, i ara és Premi Estep d'Interpretació de Jazz 2026.

0: Algunes versions, com aquest Stranger in Paradise de Borodin, que acabeu d'escoltar, o Get Then Talk de Willie John Jr., la peça que ara escoltem amb aquesta intro preciosa de piano sol de Guillem Colloures i aquesta pianística tan, tan personal del jove músic català. El repertori, doncs, hi havia algunes peces originals d'Enric Fuster, alguns temes d'altres compositors, però sempre amb una mirada molt a la seva manera, no? Feta per a mida una mica pel quartet. I precisament aquest tema que ara estem escoltant era una de les cançons que Enric Fuster escoltava a casa quan era petit i que va decidir també incorporar amb aquesta residència a la Bisbal, que formava part del Premi Esteps 2026, per oferir en directe en el concert que avui estem escoltant al Jazz Club, aquest Enric Fuster Quartet, celebrat a la Nova Jazzcaba el dia 22 de març en el marc del 45è Festival Jazz Terrassa.
1: Jazz Club Concert.

El Festival de Jazz Terrassa com a plataforma del talent jove, una qualitat que no només celebra el Club de Jazz d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals Agarenc durant el festival, sinó al llarg de tota la temporada estable en el Club del Passatge Tete Montoliu, amb formacions joves, amb nous projectes i especialment amb jam sessions setmanals. En el marc, però, del Festival 2026, el seu número 45 de la trajectòria del Festival de Jazz Terrassa, doncs, acollir el Premi Estep, impulsat per la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, era una reafirmació d'aquest objectiu, d'aquesta voluntat que fa anys que Jazz Terrassa tira endavant, i un honor també, per descomptat, poder escoltar músics tan interessants com els del quartet del baterista Enric Fuster, amb un Xavi Maldonado, aquest saxofonista valencià, un diamant en brut que va sorprendre moltíssim el públic que va omplir la sala terrassenca per escoltar-los en directe. El tema que escolteu, un original de Fuster, porta per títol Evoc, i és el tema més antic del repertori d'aquest músic, perquè està inclòs en el seu primer àlbum, i és una peça que, com explicava al públic, doncs, l'acompanya en tots els directes. Un tema superenèrgic i original que avui escoltem al Jazz Club Concert.

el saxo tenor i també el soprano, Guillaume Coubonis al piano, Joan Garcias al contrabaix i Enric Fuster a la bateria. Quatre joves que han estat els guanyadors del Premi Estep en la seva primera edició. Aquest premi dedicat a la interpretació de jazz per a menors de 30 anys amb residència a Catalunya i amb un bagatge professional contrastat. Per tant, Enric Fuster, de l'any 97, Xavi Maldonado, el més jove, de 2004, el Guillaume Collbonis, del 99, i Joan Garcias, de 1995. Aquests quatre músics que a partir d'ara doncs, tenen un camí obert per poder enregistrar aquest projecte que van estar treballant amb residència per oferir-lo en directe a festivals com el de Jazz Terrassa o el Jazz Tardor de Lleida el novembre de 2026 i també dins del catàleg de música que ofereix Joventuts Musicals doncs, als seus associats arreu de Catalunya. Vol dir que una bona feina que a partir d'ara podran celebrar i que nosaltres també, des del Jazz Club, ho fem. Estem escoltant una peça original, en aquest cas del pianista Toni Mora. Ell és també mallorquí i és un dels músics que acompanya habitualment el quartet d'Enric Fuster. Per circumstàncies, en aquesta convocatòria, ell era fora, estava als Estats Units i, per tant, va ser substituït per Coubonis. I així ha quedat ara el quartet que tira endavant la convocatòria del Premi Esteps i aquests concerts que us estem comentant. Però nosaltres hem volgut triar també una de les peces que sonaven en el concert i és aquesta cançó de l'esclau alliberat, original de Toni Mora.

0: Jazz Club a la xarxa, des de la nova Jazz Cava de Terrassa amb Susana Carmona.
1: Res, això era una cançó que se diu Cançó de l'esclau, alliberat. I crec que farem una cançoneta més. No vull deixar d'agrair eternament una altra vegada a tothom que està involucrat per haver-nos donat aquesta oportunitat de ser aquí i de totes aquestes coses que ens estan passant, que és preciós i per mi crec que és compartit, és com una empenta molt gran per poder tocar música pròpia i poder compartir aquests moments amb amics, que és molt enriquidor i és molt important per nosaltres. Acabarem amb una cançó que és una cançó tradicional de casa, de Mallorca. És una cançó que ens canten per anar a dormir. I aquesta cançó és de Honorat Noguera. Era un capellà. I això se diu Bou, Verí, Bou. Espero que heu passat molt, molt de gust, igual o més que nosaltres. I abans de despedir-nos, m'agradaria presentar una vegada més aquests grans músics. Guillem Colguant, el piano. Xavi Maldonado, el saxo soprano i saxo tenor. Joan Garcia és el contrabaix. I jo sóc Enric Fuster. Moltíssimes gràcies i això és Bou, Verí, Bou.
0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.

0: Ja heu escoltat l'entusiasme d'Enric Fuster i nosaltres volem marxar i deixar aquest Jazz Club Concert amb una cançó de Bressol, aquest tema d'un capellà, Oronet Noguera. Amb aquest posem punt i final al Jazz Club d'avui. Agrair a Manolo Guerrero les vies de so i també a Oriol Becardit, tècnic del directe de la Nova Jazzcava. Proposar-vos escoltar-nos més endavant perquè avui és el final de la temporada, d'aquesta temporada del Jazz Club a la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazzcava, amb Susanna Carmona. Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. Ràdio Arenys, la primera música.

Aquesta família, com anem? Benvinguts a l'Anthem, edició 15 de novembre d'aquest any 2025. El segon Anthem d'aquest novembre. Soc en Jordi Colomer i us acompanyaré durant tota aquesta hora. Tenim aquí preparat a Planet Funk, a Nicki Minaj, a David Guetta, a Martin Solveig, a Paradiso i a Calvin Harris, entre molts més. Gràcies per triar-nos. Comencem amb aquesta de Jennifer López i Pitbull, amb això que es diu Dance Again 2012. Dance, yes.

tenim un dels confusibles temes de Florida, amb això que es diu Got a Feeling. La recuperem de l'any 2012. Avicii més tard va fer un remix d'aquesta cançó, també. A tot el torn de Doug Sousey, amb això que es diu Barber Straight, de l'any 2011. Remix de Bonnie M. Són aquí, a Ràdio Arenys. Barber Streisand.